0: Quin bon rotllo de cançó, eh? La signa Cat Sei, Animal. És l'èxit de la setmana. Què tal, com esteu? Bona nit. Nit de diumenge, diumenge cap a dilluns, amb les 2:03. Mira, per aquí tenim a Joe, Shakira, Tim Impala, Olivia Rodrigo. Abans, amb qui estaràs? De luxe, eh? Gent està amb Nil Moliner.
1: Amb Andreu Preses.

0: la sabrosa.
1: Al final hi han hagut 4 o 5 cançons d'aquest estiu. I potser la que s'emporta la medalla d'or és aquesta. La Graciosa, la illa de les Canàries. Elvis Crespo, col·laborant amb Quevedo, clar, des de les Canàries, des de casa seva. Arribarem a 2:45 aquesta nit de diumenge amb Taylor Swift obrint Toy Story 5. I knew it.

Encara te l'imagines, eh? Allà pujada la bola aquella de demolició. Breaking Ball, Miley Cyrus, des del 2013. Ja fa anys que corre entre nosaltres. I ara, DJ Koja, amb Jason Derulo i Melody, no la dels Goril·les, no. És una altra Melody. Mi Chico, aquesta nit de diumenge.

0: ens agrada tant, Moving to the Sun. Àgel, amb la veu d'Ultranaté. D'aquesta manera hem començat aquesta nova hora d'èxits. Nit de diumenge o matí de dilluns, despertat ben d'hora. Estàs treballant? Estàs intentant dormir? Estàs conduint? Doncs sempre fes amb la sintonia de Flashback. Ara una de les novetats de la setmana. Adela. Només
1: èxits. Amb Andreu Preses. Flashback.

0: Els més top sempre passen pel backstage.
1: Núria Marín, benvinguda.
2: Si haguessin intuït dins de Casa Reial que hi havia veus crítiques amb el comportament del rei, tota la gent que hi treballa li hauria dit, relaja la raja. Saps que, bueno... Literalment, Majestat, relaja la raja.
3: Bueno, vale, la relaja.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.

0: Another 54 Ultra, Talk to You. Arribarem a les 4 amb Volcans de Buos del 2018, prepandèmia. Ara hem d'escoltar a Sidderland. Tenim nova cançó i és l'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Catzell, animal.
1: 4 i 3 minuts. Què tal, com esteu? T'has perdut algun dels millors moments de qualsevol programa? Des del matí, la mare que va parir, la llista, el vermut de Llucià Ferrer, la sessió Flashback. Ho pots recuperar tot a flashback.cat i també a les nostres aplicacions.
2: Només exits amb Andreu Preses.
1: I ara que passi Miley amb Bells Persuades.
3: Let's go.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir.
3: M'agrada Flashback.
1: La ràdio oficial dels èxits.

recuperant aquesta cançó de Ed Sheeran. Parabits a Flashback i ara una de les novetats de la setmana. My Body Isn't Ready. Que no estàs preparat pel cor, no. Aquesta cançó que ens recorda molt a Coldplay, però no. La signa Somber.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Ai, mira que graciosa aquesta cançó.
2: A Flashback, només exige Andreu Preses.
1: Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa. Són les 5 i 4 minuts aquest matí de dilluns amb Sopa de Cabra. Jordi Stone pel El Far del Sud.

Per treure la son de les orelles aquest matí de dilluns, vagis on vagis, sí, sempre fes-ho en flashback. Doctor Prats, energia, és l'energia que t'arriba, t'arriba. Hola, sí, un, dos, provant, provant. Però ara és moment de baixar una mica les revolucions per escoltar So Easy to Fall in Love, exquisida, Olivia Dean.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Benvingut al backstage, mamaduixa.
2: Vas trigar 15 segons en enamorar-te de la teva dona?
3: No ho sé, perquè jo crec que ningú pot respondre, però sí que crec que és una cosa que de cop fa flasca.
4: Estic tan d'acord amb això.
3: No saps com i estàs prendiu. Jo me'n recordo el moment que vaig estar enamorat. Havíem de quedar i ella em va cancel·lar. Jo recordo ratllar-me molt fort per aquesta cancel·lada i dir, vale, Bruno, crec que estàs pillat.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

0: Oh yeah, àgil, envoltant-te. Moving to the sun. A veure si comença a sortir el sol ja i comença a escalfar aquest matí de dilluns, dilluns 28 de setembre. D'aquí 4 dies ja els torrons, panellets, mare meva, tu. Una abraçada d'Andreu Preses a les 6, una nova edició del matí, la mare que va parir.
1: Amb Andreu Preses.
0: Me'n vaig amb el so més calent, la nova cançó de Karol G amb Jadalane i també amb Rosowski, Baby Wow. Apa, bon dilluns.

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença el matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Talk to You, Another, que no ha pogut revalidar la primera porció de la llista Flashback. Ah, llàstima, perquè a mi m'encanta. Si jo hagués hagut de votar, jo hagués votat per aquesta. Però, en fi, l'audiència és sobirana. Tot i això, és una gran cançó per començar el dilluns.
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Bon dia a tothom i merci per escoltar un dia més el matí i la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Avui, dient que saludarem, és que tinc moltes ganes de fer-ho, perquè és un personatge molt entranyable. Avui saludarem Joan Pera, que fa anys, en fa 78, i el saludarem avui aquí al matí, la mare que el va parir. A part d'això, passaran moltes coses. Aquest programa acaba de començar. Merci per escoltar-nos. Espero que el cap de setmana hagi anat bé. De fet, aquesta primera hora del matí, la mare que el va parir, i de la setmana... sempre, entre cometes, la dediquem una mica a que ens expliqueu què heu fet aquest cap de setmana, quins plans heu fet aquest cap de setmana, on heu anat, què heu vist, què heu anat a veure, què us ha passat. Ja podeu explicar al 628-414-029, 628-414-029, i com sempre dic, ja no només perquè m'ho expliqueu a mi, sinó a la resta de l'audiència. Sempre el tema de recomanar coses, jo crec que és una de les parts més útils del nostre programa. Ja sabem que aquí la Naget és la gran recomanadora, perquè també és la gran consumidora de cultura, però els oients també. Jo trobo que vosaltres, i sobretot en cap de setmana, segur que heu fet coses, heu fet plans, expliqueu-me, va. O expliqueu-nos que si us ha anat bé, si no, on heu anat, què heu fet. Ja ho podeu fer a través de WhatsApp. 628-414-029. Els anem posant escrits o notes de veu, el que vulgueu, i d'aquesta manera els oients doncs, també podeu anar apuntant a l'agenda plans que pugueu fer amb o sense nens, perquè moltes vegades el tema dels nens, clar, tenir-los tot el cap de setmana a casa costa i els pares van bojos per buscar plans de cap de setmana, per tant, podem ser molt útils als programes de ràdio en aquest aspecte. Per cert, parlant de nens, avui estrenarem aquí al matí la mare que el va parir a quarts de vuit, d'aquí hora i mitja aproximadament, un nou cap de tenir un criu és un liu. Ho sapigueu. Qui té dos crius és el Salva Fernández, que també passarà avui pel programa, evidentment, el joc de les paraules, la secció, la secció més cunyada de la ràdio, que es diu Carinyo, hem de parlar, i a més els plagis, un parell de cançons més que passaran pel sedàs de la secció Inspiració o Plagi. A veure si decidim si aquestes dues cançons s'assemblen per casualitat o s'assemblen de manera deliberada. Això serà a quarts de deu del matí. Regalarem la tassa del programa, en fi. Tantes coses les que hem de fer fins que siguin les 11 per assegurar-nos que tothom es desperti amb bon rotllo i alegria. Benvingudes i benvinguts a una nova edició. Benvinguts al dilluns 28 de setembre. Clar que venia aquest mes. Punt de cobrar molts de vosaltres, És la bona notícia de la setmana. 28 de setembre del 2026. Salutacions d'en Carles Pérez. Gràcies per posar la ràdio tant d'hora. Merci per escoltar Flashback.
1: Cada dia, quan es fa de dia, lleva't amb nosaltres. Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. A Flashback.
0: Comencem amb els catarres. Diumenge sense drama. Bon dia.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquest és un homenatge a la ciutat colombiana de Barranquilla. Ells dos ho són, tant Bele com Shakira, evidentment. Aquesta la coneixeu perfectament, es diu Algo Tu. I sona avui des del matí la mare que el va parir per anar despertant mica en mica el dia. 2 minuts i ens plantem a un 7:15 del matí. Bon dia.
1: Al matí la mare que el va parir. Més segur que anar amb metro.
2: Arroba escaltera.
1: Aquí només et robem la mantra. Escolta'ns cada dia, quan es fa de dia, només a Flashback.
0: Ara, cop d'ull al temps, Jan Ponsa, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Avui plourà.
0: Doncs dia de pluja avui dilluns.
3: Correcte, comencem una setmana marcada doncs, per la inestabilitat i les pluges. La setmana passada, absolutament sol cada dia de la setmana i sembla ser que s'ha girat la cara de la moneda. Avui començarem amb ruixats i algunes tempestes, sobretot a primera línia del litoral. Pot ploure a qualsevol punt del litoral del país, ja a partir de les 12 del migdia. Però serà sobretot a partir de la nit on aquests ruixats i tempestes poden ser més intensos a bona part del litoral i del prelitoral de les comarques de Girona i també possiblement de Barcelona més entrada a la matinada. Per tant, ens espera un dia doncs, cada cop més tapat, amb més núvols i recomanaria, sens dubte, doncs, tenir el paraigua a mà perquè en qualsevol moment doncs, pot arribar a ploure.
0: Molt bé. Repassem temperatures ara mateix, fem una primera volta per Catalunya, a veure.
3: A Barcelona ara mateix tenim 21 graus, a Malgrat de Mar 19, a Badalona 22 i a Palafrugell 17 graus.
0: Perfecte, fins ara, Jan.
3: Fins ara.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Repassem, com sempre, aquesta hora, un moment per emmarcar del programa del divendres, del matí, la mare que el va parir del divendres, on vam fer un homenatge a la Mari Carmen, aquesta noia de 87 anys desnonada a Madrid. A més, aquest cap de setmana hi ha hagut concentracions, hi ha hagut fins i tot acampades a Madrid perquè canviï d'una vegada per totes tot aquest tema dels desnonaments. Així que divendres li vam fer aquest homenatge versionant la mítica cançó de la Pegatina, Mari Carmen. Escolteu-ho!

0: Una cançó amb el segell Vaperitour, sense cap mena de dubte. Titanium, David Guetta amb l'australiana Sia. Són les 6 i 25 minuts del matí. Bon dia.
1: El matí i la mare que el va parir. Cada matí, posant Catalunya del revés.

0: matí la mare que el va parir.
1: I ara és moment d'anar a l'horòscop del dia, amb la Naget Olet. Hola, Naget, bon dia, què tal?
2: Bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Com ha anat el cap de setmana, què tal?
2: Molt bé,
1: sí.
2: Molt de la Mercè.
1: Ha estat per Barcelona?
2: Sí.
1: Ah, val, perfecte.
2: Ha anat bé.

0: Anat bé.
1: I què tal? Vaig veure aquell mega escenari del Bogatell.
0: Ui, sí.
1: Hosti, déu-n'hi-do, no?
0: I era molt gros.
1: Sí, sí. Hi havia com una torre de so enmig de la platja, més, diguéssim, perquè el públic encara hi hagués més gent i més gent. Allò no s'acabava, déu-n'hi-do.
0: Està bé que hagin posat això, perquè, en canvi, a altres escenaris se sentia tot fluixíssim, se sentia molt més la gent cantar que no pas les veus.
1: Clar, que al final
0: la música
1: estàs tan lluny que no sents res.
0: Sí, sí.
1: Que posin més torres de so i
0: tal.
1: Sí, sí. Doncs, escolta, per cert, digueu-nos què heu fet aquest cap de setmana, quins plans heu fet, i recomaneu coses als altres oients a través de WhatsApp. De seguida el repassem. 628-414-029. 628-414-029. Què heu fet aquest cap de setmana? Com ha anat? Ho recomaneu o no ho recomaneu? O què heu vist aquest cap de setmana? Que potser que heu o anat al cinema o us heu quedat a casa veient, no sé, Prime Video, Netflix, HBO, jo què sé, plataforma que tingueu, doncs recomaneu o no, també podeu dir, mira, això no cal que ho veieu, que és un merdot.
0: Doncs,
1: la recomanació, totes són benvingudes. Envieu-nos WhatsApps al 628-414-029, 628-414-029. Jo, per exemple, vaig estar fent, entre altres coses, el camí de ronda preciós entre Platja d'Aro i S'Agaró.
0: Per
1: dir el que he fet jo aquest cap de setmana, o una de les coses que he fet aquest cap de setmana. També vaig estar a Barcelona.
0: Al
1: Bogatell també hi vaig estar.
0: Sí?
1: Al Bogatell, sí, i tant.
0: De veritat?
1: Home, i tant.
0: I no m'ho vas dir?
1: No.
0: Hola.
1: Per què?
0: Vas anar de festa?
1: No. Que fos al Bogatell no vol dir que ni anés de festa ni que estigués al Bogatell a l'hora que tu hi eres al Bogatell. No.
0: Que no va ser.
1: Va ser abans. Vaig estar, de fet...
0: A les proves de so.
1: Doncs sí, perquè mira, vaig tenir una cosa al pavelló de la Mar Vella, que està just darrere, i llavors vaig passar pel Bogatell, però al migdia crec que tu estàs fent la migdiada encara.
0: Sí, perquè encara...
1: Exacte.
0: Anàvem com del dia anterior.
1: Exactament. Bueno, envieu-nos WhatsApps, digueu-nos què heu fet aquest cap de setmana i si ho recomaneu o no, que sempre va bé tenir plans, i sempre va bé que les recomanacions no siguin totes de Google, que siguin de la gent. Jo això sempre ho dic. Google està molt bé, les ressenyes i tal, són molt útils. Mm. Però clar, molt més útil quan t'ho explica algú, t'explica els pros, els contres de cada cosa. Doncs va, WhatsApp obert, 628-414-029. 628-414-029. Anem a l'horòscop del dia, com sempre, i comencem pels Àries.
0: Una despesa que no esperaves et pot desquadrar una mica els números. No és greu, però controla els capricis durant uns dies.
1: Al tanto. Taure.
0: Avui pots tenir molta química amb algú que fins ara veies amb uns altres ulls. Potser hi havia alguna cosa que no havies detectat.
1: Bessons.
0: El teu cos et demana una mica més de descans. Dormir poc i voler funcionar al 100% no és una combinació gaire sostenible.
1: Cranc.
0: A la feina pots rebre una proposta o responsabilitat interessant. No et facis petit. Tens capacitat de sobres per assumir-la.
1: Lleó.
0: Un pla amb amics pot acabar sent molt més divertit del previst. Avui toca riure, improvisar i oblidar-te una mica de les obligacions.
1: Verge.
0: La sort et pot somriure en una cosa petita però important. Estigues atent perquè una casualitat pot solucionar-te un problema.
1: Balança.
0: Avui pot haver-hi una mica de tensió a casa. No vulguis tenir l'última paraula i el mal rotllo passarà ràpid.
1: Escorpí.
0: Tens un projecte personal que mereix més atenció. Si fa temps que hi penses, avui pot ser un bon dia per començar a moure'l.
1: Sagitari.
0: Una amistat et pot necessitar més del que aparenta. Pregunta com està de veritat i escolta sense intentar solucionar-li la vida.
1: Capricorn.
0: L'amor pot donar-te una sorpresa inesperada. Algú pot mostrar interès d'una manera bastant més clara del que acostuma.
1: Aquari.
0: Avui et pot sortir especialment bé una presentació, examen o conversa important. Tens les idees clares, així que confia en el que saps.
1: I peixos.
0: Necessites posar una mica d'ordre en el teu espai. Una bona reorganització, canvi d'habitació o neteja et renovarà més del que et sembla.
1: Molt bé, doncs ja saps que toca neixet.
0: Sí. Mirarem l'habitació, hem de canviar coses.
1: Exactament. Ja sabeu com us anirà el dia. Al matí. I la mare que el va parir. Música i humor per treure't del llet.

tu. Si vols anar cap a Massanet, Massanes, s'ha espatllat la catenària. Si necessites baixar cap a Barna, l'R2 està tallada. Si a Sitges

0: El Consell de Ministres aprovi un decret que protegeixi els llogaters i eviti desnonaments com el de la Mari Carmen. Centenes de persones estan acampades al centre de Madrid des de dissabte al vespre i a Barcelona i altres ciutats de l'Estat es preparen mobilitzacions. El sindicat de llogateres reclama al govern de Pedro Sánchez que el decret sobre habitatge, que ja s'ha popularitzat com a decret Mari Carmen, inclogui la renovació automàtica dels contractes de lloguer. D'altra banda, la policia espanyola ha desallotjat l'assentament de migrants a la platja propera a la Dessaladora de Ceuta. Més de 300 efectius han intervingut al costat de la platja del Trampolín, on hi havia assentat centenars dels migrants que van entrar els dies 30 i 31 de juliol. I la policia del Regne Unit ha detingut 5 persones sospitoses de portar explosius prop d'una base aèria anglesa utilitzada pels Estats Units. Se sospita que els detinguts preparaven un acte terrorista. També se'ls acusa d'un presumpte delicte relacionat amb la llei d'explosius. La unitat antiterrorista de la policia britànica està liderant les investigacions per esclarir els fets. Els esports. El defensa del Barça, Eric García, ha tornat cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll amb la selecció espanyola de futbol. Mentrestant, Xavi Hernández guanya el seu primer partit amb la selecció dels Països Baixos per 2-1 contra Sèrbia. I a segona, el Girona ha tancat la jornada en cinquena posició després de guanyar divendres per 2-0 l'Albacete, i el Sabadell és setè després del seu empat a 1 contra el Celta Fortuna.
1: Gràcies, Paula. Són 2:02 de 7 del matí. Bon dia.
2: Yo he rechazado muchas mujeres. Soy un enamorado del amor. Yo, por ejemplo, no me fijo en el físico al 100%, ¿sabes? Me fijo muchísimo en su personalidad, en su capacidad inteligencial.
3: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.
1: És bo aquest, eh? És de lo milloret que et pots trobar. Chris de Sarandí. Aquesta cançó es diu Good Old Days. Sona Flashback.

0: aquí teniu Chris Sarandí, Good Old Days. Hola, Lluís, què passa?
1: Hola, bon dia.
0: Hola, hola, hola. Escolta'm una cosa, per molts anys, Lluís.
1: Moltes gràcies.
0: Bueno, jo sóc el Carles Pérez, t'estic felicitant en directe de part de la Mireia, del Marc, de l'Helena, del Cesc i de la Natàlia, tots plegats.
1: Són un sol. Moltes gràcies.
0: Que et felicitem.
1: Estic enamorat d'ells.
0: Que bé. Diuen que avui és el teu aniversari, que esperen que dissabte gaudissis molt de la celebració, i et diuen que ets incombustible, que no se t'acabin mai les piles, Lluís.
1: Moltes gràcies, va ser genial, els agraeixo moltíssim.
0: Què veu fer dissabte, Lluís?
1: Vam aprofitar i em van regalar un caiac i el vam anar a estrenar allà a l'escala.
0: Hola, que xulo, no?
1: Sí, senyor.
0: Molt bé, per la part d'Empúries o per la part de Riells, veu una...
1: Bé, volíem anar a la part de Montgó, però la mar no estava bé, llavors vam anar des del mateix port de l'escala.
0: Molt bé.
1: Estupendo. Realment una trobada i un motiu molt...
0: Que xulo, molt bé. Doncs escolta, Lluís, que gaudeixis molt d'aquest dia, que és avui el teu aniversari, que em fa molt feliç que gaudissis de la festa el dissabte, i que tinguis un gran dia, tio, des de Flashback t'ho desitgem tots plegats, Lluís.
1: Moltíssimes gràcies, ja comença el dia estupendament. Veus que bé. Us estimo moltíssim.
0: D'això es tracta, una abraçada, Lluís, merci.
1: Vinga, gràcies igualment a vosaltres.
0: Adéu, xato.
1: Adéu.
0: Adéu, bon dia, adéu. Carregueu trucades despertador aquí al programa. Està la cosa bastant plena, no us enganyaré, però feu-ho amb antelació, si ho feu amb antelació, trobeu forat segur, eh? Tot plegat a la web www.flashback.cat. I ja sabeu que els dilluns m'agrada que entre tots, doncs, recomanem, no sé, coses que hem fet al cap de setmana a través del WhatsApp 628-414-029. Coses que hem fet o coses que hem vist, o si heu anat al teatre, o si heu anat al cine, o si heu vist alguna cosa a les plataformes, el que vulgueu. 628-414-029. Expliqueu-me el pla del cap de setmana. Vinga.
2: Hola, bon dia, Flashback. A veure, nosaltres vam anar a la colla d'amics, vam anar a Paulinou del Delta.
0: Home.
2: Per veure una cosa que no havíem vist mai. Una fira de lligallos. No sabia ni el que era. Bueno, són les bèsties que ajuden a treballar, a traginar pel camp. Ah. I la veritat és que les estava prou bé. Ja aprofitant que anàvem al Delta, evidentment,
0: un arròs.
2: Va caure un arròs i uns vinitos.
0: Home.
2: Però tot molt recomanable, molt xulo.
0: No està malament, eh? No està malament el pla del Delta de l'Ebre, sí senyor. Sempre és una garantia baixar cap a les Terres de l'Ebre, només faltaria, i tant.
3: Jo vaig estar ahir veient el Circo de Soleil. Impressionant, de veritat. Recomanable 100%. Maco, agradable, superimmersiu, molt maco. Crida molt l'atenció, molta gent treballant, tot molt net, per ser un set, hi havia 60 persones, però tot molt net, molt agradable, molt educat, jo què sé, molt bé, de veritat. Feia molts anys que no anava del circ, però m'ho vaig passar superbé. A més, amb un grup molt maco de gent que vam anar, molt maco.
0: Home, una recomanació, un clàssic, el Cirque du Soleil, sí senyor, diu un altre missatge, diu hola, diu aquest fin de m'ha dedicat a sobreviure a un nen de 3 anys, diu sa mare treballa de 8 a 21, no sé si qui m'escriu és la mare i parla en tercera persona o no, o és una altra, diu i excepte algunes rascades, la meva vida no ha estat en perill, cosa que des d'aquí celebrem que hagis pogut sobreviure aquest nen de 3 anys. Són 2:15 de 7 del matí.

0: Aquesta ara feia temps que no la sentia. Miley Cyrus, The End of the World.
1: El matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez.
0: Cop d'ull al temps, hola, Jean Ponsa de nou. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Avui plourà.
0: Doncs un dia de pluges, quan i on?
2: Doncs mira, avui serà el primer dia de la setmana que plourà. Plourà bona part d'aquesta setmana. I ja des de les 12 del migdia entraran els primers ruixats pel litoral de Barcelona i de Girona, sobretot. També podria caure alguna gota a punts de les Terres de l'Ebre. I aquests ruixats doncs, es mantindran una miqueta el litoral i el prelitoral al llarg del dia. També pot arribar a ploure durant la tarda, sobretot a punts de Pirineu. I el plat fort arribarà aquesta nit a punts del litoral i del prelitoral de Girona, on aquí podem tenir patacs importants d'aigua.
0: Molt bé.
2: I bueno, aquesta és una miqueta la situació. Agafeu el paraigües perquè pot ploure pràcticament en qualsevol moment.
0: Doncs va, fem una volta per Catalunya ara mateix.
2: Ara mateix a Begues, al Baix Llobregat, tenim 18 graus, a Granollers 19, a Vic 16 i a Tarragona 22.
0: Perfecte. Deixeu-me saludar el Marc Casanovas a aquesta hora, com sempre, que està venint cap a la ràdio. Hola, Marc, què tal? Bon dia.
4: Hola, hola, què tal? Bon dia, com aneu?
0: Bé, ha anat bé el cap de setmana, Marc?
4: Sí, tranquil, tranquil.
0: Molt bé. Abans de començar a repassar l'actualitat del dia, deixeu-me posar algunes notes de veu, que en tinc moltes, de, precisament d'això, de recomanacions del cap de setmana dels oients del programa. A veure què diuen.
5: Bon dia, flashback. Nosaltres dissabte a la nit eren les festes de Sant Miquel de Mont-roig del Camp.
0: Home.
5: I vam anar a veure un concert dels Catarres. Home. Així que superguai també. L'olor dels cafès al matí quan m'aixeco amb tu.
0: Home, Catarres, una garantia, sí senyor, bravo. Que, clar, és que la gent es pensa que només és festa major de Barcelona, però no, també hi ha altres tipus de festes majors. Més notes de veu.
6: Bon dia. Doncs la nostra activitat del diumenge va ser participar en un room escape ambientat amb bola de drac, que es diu Room Foc Destrucció, a la ciutat de Tàrrega, i la veritat val molt la pena. Va ser un room escape familiar i molt, molt, molt currat. Molt recomanable.
0: Que sigui rum, foc, destrucció, em sembla és que, màgic.
7: Crec que és la típica idea que tens amb els amics i dius, bueno, ara ho hem de muntar, doncs, perquè si hem fet aquest nom tan bo...
0: Exactament.
7: Exactament. Sí, sí.
0: Exactament. Bueno, increïble. De seguida més notes de veu, eh? Aneu-les enviant. Però va, anem al tema, comencem a repassar l'actualitat del dia. Què t'ha cridat l'atenció, Marc, avui?
7: Doncs mira, ja que parlem de què ha fet la gent aquest cap de setmana, sí, podem parlar del que han fet la Laia i el Gaetan, que són àvia i net. Hi havia la mitja Iron Man a les Terres de l'Ebre, poca broma, això són 2 quilòmetres nedant, que ja veureu que la proporció és petita, 2 quilòmetres nedant, 90 en bicicleta i 21 corrent.
0: Hòstia.
7: D'acord? Hòstia. Doncs el Gaetan és aquest noi de 25 anys que ha decidit fer aquesta mitja Iron Man, com molta altra gent, però la part divertida és que ho ha fet amb la seva àvia, que té 102 anys.
0: Vinga!
8: Vinga, molt bé.
7: És la Laia. La Laia anava amb una cadira especial que el Gaetan ha anat passejant amunt i avall durant aquests més de 100 quilòmetres que té aquesta pagenada de prova. I és una història molt bonica, perquè el Gaetan doncs, ha volgut reivindicar doncs, la gent gran, la seva àvia, diu que va passar molt de temps amb ella, que és una forma de donar exemple i de dir que ens hem de cuidar més de la gent gran.
0: Sí.
7: I el que van fer va ser en aquesta cadira especial, és una cadira ja adaptada per aquest tipus de competició, van fer una col·lecta per poder-la comprar, perquè tot això ve dels Estats Units, i el que diuen que faran ara és posar-la a disposició de qualsevol persona que la vulgui fer servir per la seva àvia o avi, doncs que també la puguin utilitzar i la cedeixen de forma gratuïta, naturalment.
0: Ahà, però a l'hora de nedar, com ho feia?
7: Amb aquesta cadira, no sé si ho has vist alguna vegada algunes platges que estan adaptades, que hi ha un tipus de
0: flotador, amb flotadors.
7: Exacte, una cadira, un flotador, que doncs, el Gaetan anava nedant i la senyora com una reina al darrere.
0: Que bo, que bo.
7: Sí, sí.
0: Hòstia, 102 anys. Déu-n'hi-do.
7: I que ella està estupenda, eh? A més, diu que el secret no sap si ha estat fer cas a tothom o no haver menjat carn mai a la seva vida.
8: Una de dos, eh?
7: Sí, sí, sí.
8: Que vale, concret.
0: Però fer cas a tothom, eh? No fer cas a ningú, no. Fer cas a tothom.
7: Aquest consell m'ha semblat una mica estrany, no?
0: Sí.
7: Perquè va una mica en contra de tot el que és... No?
8: Sí.
7: Fer una mica el que et diu el cor, no?
8: Exacte. La carn, en realitat.
7: Jo crec que és la carn, sí.
0: Potser la carn, sí. Potser el veganisme és el secret de la vida eterna, pràcticament.
7: Sí.
0: A veure, 102. Mira, jo recordo la meva besàvia, que va morir amb 102 anys, i la recordo perfectament, allò, asseguda a casa amb uns pares, menjant cireres de l'arbre, directe. Això és el record que tinc de la meva besàvia.
8: Sí, és el secret, aquest. La fruita de l'arbre, directament.
0: Potser sí, directament. Sí. Sí, potser sí, potser sí. Molt bé, doncs, escolta, la Gaitan i la seva àvia, que són uns cracs, i que posen aquesta cadira a disposició de tothom qui la vulgui, i sobretot això, que tinguem en compte la gent gran, que moltes vegades els deixem entre cometes abandonats. Entre cometes.
7: Ara, deixeu-me explicar una cosa així divertida.
0: Sí, digues, digues.
7: Va ser fer meu baixa, perquè he hagut... Ui. O sigui, quan, mentre anava explicant la notícia, m'acompanyava una dona al costat i he vist que anava afluixant el pas a mesura que volia saber què estava dient. Ah,
0: que bo!
7: Va fer molta gràcia. Però, com anava adaptant, anava frenant una mica.
0: Clar, sí. clar, és que comences una notícia i vols saber com acaba.
7: Ara et diré una cosa, bones cames, perquè jo vaig molt ràpid.
0: Sí,
7: i més aquestes hores.
0: Podem corroborar, sí.
7: I m'ha hagut d'esperar ella, imagina't.
0: Doncs déu-n'hi-do, eh?
8: És que la gent es troba al Marc parlant sol pel carrer explicant coses, com bueno, notícies clar. Del 324, que deuen dir, però amb qui parla? A qui truca?
0: Exactament.
7: I com molt de cop, clar, no? Clar. Molt fort, per projectar una mica la veu.
0: Total.
7: Fot, aquest pot.
0: Clar, és veritat, tio. És que,
7: sí, sí.
0: Un tio així que ets més aviat, que no t'agrada, diguéssim, donar la nota, es dedica a parlar pel carrer fort i a fer l'home que brama a gairebé les 9 del matí.
7: Molt bé. De replantejar-me una mica la vida, potser.
0: Fantàstic, sí, sí. Bueno, Marc, fins ara.
7: Apa, va, adéu. Vinga.
1: Estàs escoltant la solució antirretenció de cada jornada. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. Escolta'l cada dia, quan es fa de dia.

0: Fever Dream, Alex Warren, des del matí la mare que el va parir. A veure, tenim molts missatges.
1: Sí, tant.
0: El WhatsApp de recomanacions de què heu fet aquest cap de setmana i tal, perquè la gent ho pugui saber, a veure què diu la gent.
2: Bon dia, Flashback.
0: Hola, hola.
2: Espero que tingueu un molt bon començament de setmana i que moltes gràcies pel programa, sou collonuts.
0: Merci.
1: Que bé.
2: I res, aquest cap de setmana, bueno, divendres més ben dit, vam estar per les festes de la Mercè, espectacular els concerts, Catarres, Amic de les Arts i Buors, com tots els altres, però bueno. I res, vaig tenir la gran sort de conèixer una persona d'aquest programa, que no diré noms, però se suposa que ja sabreu qui és, entenc. Una abraçada molt forta i felicitats pel programa.
0: A veure, l'Oriol Dalmau està en una mudança i, a més, està en una edat que ja no està per anar a concerts.
1: No, crec que
0: el Marc Casanovas li agrada més quedar-se a casa i la soledat que tot. I jo no he estat fora i, a més, també les multituds ja arriben a un punt que tal. Per tant, si anem despejant aquí X i Y a l'equació, queda Najeta Olet. A veure.
1: Sí, crec que és veritat això que diu aquesta persona.
0: O sigui, qui és aquest tio?
1: És un oient que em vaig trobar. És que el que passa que jo vaig anar als concerts de la Mercè i després ens vam acabar liant una mica i vam acabar a Plataforma. A liant, vull dir... No!
0: Ah.
1: Vull dir, ens vam acabar animant una mica amb els meus amics i vam acabar a Plataforma. Es va arribar a les 8 del matí a casa. I...
0: Però a veure, tot això ho estàs fent amb aquest noi i els seus amics?
1: No, aquest noi el vaig conèixer després, sortint de Plataforma.
0: Ah.
1: És que em vaig trobar com diversos oients a Plataforma.
0: Ah,
1: i un d'ells era aquest noi.
0: Vale.
1: Que es diu Ferran.
0: El Ferran, molt bé.
1: Sí, anava el Ferran amb un altre noi que es deia Xavier.
0: Xavier, Ferran sí. I Xavier, bueno, molt bé. Així que Ferran i Xavier,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Exacte.
0: Perfecte.
1: Sí.
0: Perfecte, ho celebrem moltíssim, sí senyor.
1: Va ser divertit.
0: Sí senyor, trobades sí. Xules. Què més diu la gent, a veure?
3: Bon dia. Doncs jo aquest cap de setmana he tingut festa major, però de Sant Cebrià de Vallalta, i vam anar a veure una banda tribut de l'Oreja de Van Gogh,
0: que és
3: la reina del pop, que ho fan molt i molt bé. Mm-hmm. Molt recomanables que els aneu a veure en algun lloc. I després diumenge vam anar a Barcelona a dinar a un restaurant que es diu Le Cucine Man de Rosso, que també és un espectacle. O sigui, cap de setmana molt, molt complet.
0: Complet i xulo, molt bé. Me n'alegro moltíssim. Jo estic ja fent el compte enrere pel concert del dia 27 de novembre,
1: Estàs nerviós o què?
0: Home, és que mira, avui que són 28 de... Buah, falten dos mesos encara.
1: Ja, és que no acaba d'arribar, no, això?
0: No, falta molt.
1: Moltíssim.
0: Falta molt, però bueno, en fi, és igual. Què més, diu la gent?
4: Hola, bon dia. Doncs jo aquest cap de setmana, el dissabte a la nit, sobretot, vaig tarda, vespre, nit, fins i tot, vaig tenir un grup de 4 adolescents a casa meva, de 16 anys celebrant el meu aniversari,
0: xaval.
4: Vam fer una hamburguesada, una pizza gegant i sabeu què? Doncs que la nevera me l'han deixat absolutament buida, no queda res.
1: Què esperaves?
4: Com mengen aquesta canalla?
0: Sí, total.
4: Vinga, bona setmana a tothom.
0: És una època fatal, aquesta adolescència és una
1: arrasen,
0: època fatal.
1: Arrasen,
0: Sí, arrasen moltíssim. Va, una última dels oients i després anem a per les teves recomanacions. Gent,
1: vale, perfecte. Vinga.
5: Bon dia, Flashback.
0: Hola, què tal?
5: Dilluns a tothom. Doncs mira, nosaltres hem passat al pont, que teníem pont, a Madrid.
0: Hola.
5: Hem anat de visita i hem vist un espectacle que es diu Neverland. I si teniu l'oportunitat d'anar-lo a veure, és impressionant. De circ, superimmersiu, ambientat en Nunca Jamás del Peter Pan.
0: Ah.
5: I una meravella.
0: Que guai.
5: Super recomanable. Apa, bon dia.
0: Bon dia i merci per la teva recomanació.

0: Bueno, aquest és l'homenatge que li feia el Germán a Madrid. Bueno, i tu què? Què ens recomanes, Naixet, avui?
1: Doncs mira, avui un projecte que ve des del barri de Sants, vale? Us presento el Flaca, amb dues cas, és el Pau Serna, que fa una mena d'urban flamenc molt de carrer, vale? És músic. I ara ha publicat el seu primer disc, que sona així com aquest urban de carrer, i són 11 cançons, de les quals només me n'agrada una.
0: Vale? Hòstia, quina bona promoció que
1: us
0: li fas.
1: Us vinc a recomanar aquesta, que és espectacular. O sigui, m'encanta, no puc parar. Vale? Llavors, bueno, doncs, crec que s'ha de destacar. Però saps per què no m'agrada? No perquè no sigui bo, crec que sí. Però a mi
0: no
1: m'encaixa.
0: No és el teu estil.
1: Però llavors ha fet una cosa diferent que dic, ah, aquí sí que m'hi trobaràs.
0: Ah, que guai.
1: És una rumba que li dedica a Barcelona, ara que hem acabat la Mercè, doncs sí. Mira, toca.
0: Sí.
1: I m'hi té molt obsessionada, és una mica com l'anunci de Desigual, aquell que van fer, com parlant sobre Barcelona, però ben fet.
0: Val.
1: Vale? Com s'hauria de fer, tractant una mica la ciutat amb molt de carinyo i narrant també que no volem guiris, ni cafè d'especialitat, ni res de tot això.
0: Vale.
1: Ho podem escoltar, si vols.

0: Home, està molt bé la cançó, eh?
1: Està molt bé.
0: Sí, sí,
1: m'agrada moltíssim. Estic obsessionada.
0: Això de que t'agradi només una cançó de tota la discografia d'aquest noi, El Flaca,
1: el recordem Flaca.
0: Que es diu El Flaca,
1: sí.
0: Em recorda molt, m'ha recordat a Cesc Freixas, que va fer una cançó que era del pal també rumbero, La petita rambla al poble sec,
1: i que la resta.
0: I clar, i deies, és aquesta, no? La recordeu, no, tots?
1: Sí.

0: que deies, hòstia, com mola la cançó que ha fet els Cesc Freixas. Llavors buscaves tota la seva discografia i no era res que s'assemblés a aquesta cançó.
1: És un altre rotllo, no?
0: És un altre rotllo.
1: Tira per aquí, perquè això ens ha funcionat. Ja, jo el flac pensava, per què no segueixes fent això? Perquè la resta del disc és tot en castellà i té una altra cosa una mica més fosca, diguem, no? Un rap d'aquests més...
0: Ja, més trap, més urbà.
1: Sí, i és això que a mi no m'agrada tant. Però això ho vaig descobrir i vaig dir, hòstia, noi, però si això ho saps, o sigui, et surt molt bé fer això, saps? I es diu Barcelona de rumba, i ja et dic que és del Fla, que la podeu buscar, i, bueno, per mi és un himne, ara és l'himne de Barcelona.
2: Veus? Mira, molt bé.
3: Sí. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juny.
0: Mira, tot sigui per recordar aquesta cançó dels Cesc Freixas. Cançons sobre Barcelona, que també és una temàtica aquesta,
1: Sí, s'ha de fer més rumba.
0: Home, sí, estic d'acord. Mira, deixa'm a trucar l'Ona, és el que estem fent ara mateix. A veure si la podem felicitar. 18 anys, ha fet l'Ona. Res, 45 segons i ens plantem a les 7 del matí. Vinga, Ona, agafa el telèfon, per favor. Esperem un to més,
1: Si no ho deixem aquí.
0: Ai, Ona. Va, un mes que és dilluns. Vinga, va, l'últim.
1: Oh,
0: una llàstima. Bueno, doncs va, amb els Cesc Freixas fins a les 7. Vinga.

0: Al matí, la mare que el va parir. Flashback.
1: Bon dia, us parla aquí en Barceló. Els promotors de la Carola d'Ordino calculen que l'incendi ha afectat entre un 40 i un 50% del conjunt residencial. Aquesta primera estimació dels anys reforça la decisió de tirar endavant la reconstrucció de les parts malmeses i donar continuïtat al projecte mantenint els mateixos criteris i estàndards de qualitat previstos inicialment. A la Massana, el projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa, Arinsal, ha provocat ja una important mobilització ciutadana en contra de la seva construcció. Les crítiques que s'han intensificat durant el cap de setmana qüestionen especialment l'impacte ambiental de la proposta i reclamen al Comú de la Massana alternatives turístiques més sostenibles. Entre les iniciatives contràries hi ha les manifestacions de guies de muntanya, com de Marco Mijares, i una recollida de signatures a change.org. Els opositors defensen que el valor natural de la zona ja és prou atractiu sense necessitat d'aquesta intervenció. Més temes, més de 6.000 persones han participat a la tercera edició del Caldes Festival aquest cap de setmana, celebrada durant 3 dies a diferents punts de la zona històrica d'Escaldes-Engordany. La programació va combinar concerts, dansa contemporània, propostes familiars, tallers i gastronomia. Les activitats infantils van ser de les més concorregudes, amb més de 2.000 assistents durant el cap de setmana. Un cap de setmana marcat pel Dia Mundial del Turisme, Sant Julià de Lòria va ser ahir l'epicentre de la celebració, amb el repte de potenciar la parròquia com a punt d'interès per als visitants que accedeixen al país pel sud. La plaça de la Germandat a Sant Julià de Lòria va concentrar l'acte central, amb entrevistes, concursos i premis, coincidint amb un cap de setmana marcat també per la Vila Medieval. L'Escal Club d'Andorra va impulsar per 28è any consecutiu la commemoració amb la col·laboració dels 7 comuns, Museus Andorra i Andorra Turisme i amb activitats gratuïtes o a preu reduït arreu del país. I per la nit, la commemoració del Dia Mundial del Turisme va culminar amb una gala dedicada a reconèixer a persones i empreses que han contribuït al sector turístic del país. Enguany van ser distingits Estibre Viatges, Joaquim Rodríguez Furito, la Unió Hotelera d'Andorra i Carles Calvo. El guardó d'honor va ser per l'estat Estació Nacional d'Autobusos, Joan Nadal.
2: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
0: Flashback.
4: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: són americanes, tot i que hi ha gent d'arreu del món dins d'aquesta formació. Cat Sai és l'èxit de la setmana i, a més, nova entrada al top 10 de la llista amb això que es diu Animal. 7 i 5 minuts d'aquest dilluns, dilluns 28 de setembre del 2026. Avui, aniversari de l'actor David Verdaguer, fa 43 anys. Segur que és el David Verdaguer, no? El que va fer, per exemple, d'Eugenio en un paper espectacular, una pel·li
1: guapíssim,
0: brutal. I guapíssim també, sí senyor. Avui fa 98 anys que es va inventar la penicilina, o que es va descobrir per part de Fleming, la penicilina, avui en fa 98, i avui fa 62 anys... Sergio Dalma, sí senyor. Sembla que en tingui 50, però fa 62.
2: Aquesta cançó té com 30...
0: O és el 91, crec, diria.
2: Imagina. 91?
0: Jo diria que sí, que ja. Por ahí està el tema.
2: Hauria d'haver guanyat.
0: Imagineu-vos. Va actuar a Eurovisió, Sergio Dalma, amb aquesta
2: cançó. Sí.
0: Molt bona cançó, per cert.

0: A part d'això, ahir va fer 28 anys que va tancar el parc d'atraccions de Montjuïc, que segurament aquí només hi vam anar l'Oriol Dalmau i jo. Tu sí, hi vas, anar, vas arribar a anar, no?, al parc de Montjuïc.
1: Sí, recordo que m'agradava perquè tenia un punt de perillós.
2: Està bé, no?
1: Sí, tu notaves que...
2: Saps que entres, però no saps si surts.
1: Tu estaves allà i veies que els cargols es movien una mica i digues, guai, mola, mola.
2: Sí. Sí, hi ha molt parc infantil que també juguen això, ara.
0: Sí, ara sí. Abans hi havia el Tibidabo i Montjuïc. O sigui, si volies anar a alguna atracció, tenies dues opcions, Tibidabo o Montjuïc.
1: Era més bèstia, Montjuïc.
0: Hi havia una atracció que era més bèstia, sens dubte. Es deia el boomerang, que era blanc, blanca l'atracció, que me'n recordo com si fos ara, que era una bestiesa, una bestiesa.
1: Seria aquest, que tenia els cargols torts.
0: Potser sí, però, hòstia, us recordo amb molt de carinyo el parc d'atraccions d'en Montjuïc, que, insisteixo, fa 28 anys ahir que es va tancar. I ahir va fer 78 anys... Joan Pera, al qual felicitem des del programa. Joan, felicitats, 78, eh?
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Què tal, ho veu celebrar amb les...
3: Sí, no, a veure, jo vaig celebrar-ho, com sempre, que és posant unes pomes a la finestra. Sí, perquè tinc ganes de que faci un fred que pela.
0: Molt bé, molt bon acudit.
3: És
2: una festa.
3: És una coleta, és una coleta.
2: Que divertit.
3: No, estic a tope, estic treballant molt, eh?
0: Que sí, poca broma.
3: Vaig inaugurar la Fira de Calella.
0: Ah, sí?
3: Cap de setmana.
0: Ah, que bé, que bé, que bé.
3: Sí, encara em truquen, encara em truquen.
0: No, man, és que vostè és una institució, clar.
3: Sí, però és cert que quan tens més de 60 anys ja no et veuen.
0: I et, bueno...
3: Ja, mira, és com aquell acudit que...
2: Ah, a veure.
3: Un sergent que diu... Soldado José Luis. Diu, sí, mi capitán. Diu, no la vaig veure ahir a la prova de camuflatge. Diu, muchas gracias, mi capitán. és el mateix.
0: Està molt bé, està molt bé.
3: És que no et veuen.
0: Però... Escolti'm, vostè ja s'hauria d'anar tranquil·litzant, relaxant, i que treballin els altres per vostè.
4: Sí,
3: jubilar-me.
0: Jubilar-se i tal.
3: Quan acabi de pagar tot el que deu al meu fill, a uns senyors que són d'Europa de l'Est.
0: Sí, vinga. Anem al...
3: Un gran poder exige una gran deuda.
2: Un gran poder.
0: Un gran poder.
3: A l'Espirman dels nassos.
0: Anem a altres coses. Què ens expliques, Najet, avui?
3: Dels nassos, sí.
4: Doncs mira, d'on ve el ventall, el vano, de tota la vida.
3: Ah, el vano.
4: Doncs té els seus orígens a la Xina, i els primers models eren molt simples perquè es feien amb fulles de palmera.
0: No sap cap acudit en xinès, senyor Pera?
3: No.
0: Busquin, que estic segur que algun ens en podrà dir.
3: Sí, no, com es diu el millor nedador de la Xina?
0: Com es diu?
3: Casi toco.
0: Veus? És que és boníssim. Un aplaudiment, sisplau. És boníssim. És boníssim. Digues, perdona, Najet.
4: No, res, servien principalment per espantar els insectes, els vanos, els ventalls, i el seu disseny es va inspirar en la manera de com es pleguen les ales d'un ratpenat. I per això té aquesta forma.
0: Ah, carai!
4: I va començar sent això d'espantar insectes, però va acabar sent un llenguatge secret, una eina de comunicació no verbal, sobretot per enviar missatges als pretendents.
0: Per lligar.
4: Que era rica quan anava a aquelles festes, sí.
3: Per lligar.
4: I llavors el llenguatge del ventall era ventar-se lentament, volia dir, estic pensant en tu, ventar-se ràpidament, és estic molt emocionada, tancar el ventall amb força, allò que queda tan bé, és vull que marxis d'aquesta festa, d'aquest lloc, recolzar el ventall tancat a la galta, vol dir t'estimo, i tapar-se la boca amb el ventall, aquí no puc parlar. Parlarem en un altre moment.
2: Que divertit, eh?
4: Jo vull que torni això.
2: Però va al lío, no? Perquè hi haurà molta comunicació creuada i necessito estar dir a tu o altres.
4: Jo crec que hi ha un eye contact,
2: ja se sap,
4: saps?
2: No?
4: Sí.
0: Atenció, que on hi ha un vano, hi ha hòsties pel vano, eh?
4: Sí.
0: És a dir, aquest estiu que ha fet molta calor tot arreu, que algú treu un vano, normalment tietes i mames.
2: Però és un art, fer-lo saber servir.
0: Bueno, sobretot de plegar i desplegar. Has de ser andalús, eh? Has de ser andalús per saber fer-lo servir.
3: És difícil.
0: Sí, molt difícil. Són les 7:10. Bon dia a tothom.

0: Doncs aquí les teniu de nou, lluint Ana Mena i Lola Índigo amb el seu Petito. Ara mateix, 1:45 de 8 del matí. Escolteu El Matí, la mare que el va parir, de Radio Flashback. Bon dilluns a tothom. Comencem a repassar l'actualitat del dia, i l'actualitat del dia parla d'una aplicació que els que sigueu runners, els que practiqueu, doncs, córrer, ja sigui per ciutat, per muntanya, tot plegat, la coneixeu perfectament, es diu Strava. I és aquesta xarxa social de gent que es dedica a córrer, bàsicament. Sí, i no sé si amb la bici també funciona, tot això, no tinc
1: idea. Sigui esport, el que passa que, malauradament, també la coneixem els que no la tenim, l'Strava, perquè molta gent la penja al seu recorregut a Instagram.
0: Tota l'estona, sou molt pesats.
1: Que ha corregut, el recorregut, les calories cremades, la distància, tot plegat.
0: Fins i tot el president Illa, no sé si vostè té Strava.
2: Jo el faig servir bastant, Strava.
0: Sí?
2: Quan corro per Catalunya.
0: Sí?
2: Però a partir d'ara prohibirem l'Strava a les escoles.
1: No, no,
2: la prohibirem. Sí, sí, perquè...
0: Ara hi ha pantalles no.
2: Pantalles no.
0: Pantalles no.
2: Estrava tampoc.
0: Ja, el govern va comprar no sé quantes mils de televisions i tablets i ordinadors, ja, però ara ja no.
2: Tot això fora. No sé si... El que posem és molt d'aire condicionat.
0: Va, això sí, això sí.
2: Menys 18 graus.
3: Ara l'hivern.
1: Per córrer va bé, això, per córrer per ràpid.
0: Sí, exacte.
2: Tots encostipats i sense pantalles.
1: No sé si vostè envia molts kudos a través d'Estrava.
0: Què és això?
2: No sé què és.
1: No sap què és això? No, no, no n'hi hem posat mai un?
2: Jo només corro. Tinc una persona de seguretat al costat que va portant...
0: Que és una putada ser seguretat del Salvador Illa, perquè... Si has d'anar corrent al seu costat...
1: Era molt millor el Quim Torra, eh? Home, sí. Que anava de xocolatada a xocolatada, xocant malindros.
2: El meu està en forma, sí, sí. Li vaig fotre el rotllo de què farem amb rodeuies, i per tant parlem molt poc.
1: No està pagat, això. Ja, ja. Total, els kudos, això que vostè no envia ni rep, són una espècie de likes, seria el like d'Instagram.
0: No, val.
2: No m'interessa.
1: Que serveix com per reconèixer la feina que ha fet l'altre corrent, d'acord? Però es veu que tot això s'està convertint en una mica de Tinder o Bumble, perquè ara el kudo és com el guinyo-guinyo de que m'estàs agradant. Si jo t'envio un kudo, és que reconec el que has fet, aquest recorregut, però a la vegada és com...
0: A veure si el féssim junts un dia.
1: Exacte, perquè tu
4: pots
1: fer...
4: Però localitza la persona. En plan, estoy ahora mismo haciendo este recorrido.
1: No, ahora mismo no, però sí que veus el recorregut que ha fet i després tu pots dir, escolta, doncs, si tu corres aquesta hora per aquí, per què no correm plegats?
4: Ah, no està mal.
1: Perquè...
0: O sigui, la gent lliga per Strava.
1: S'està lligant molt per Strava.
3: S'està lligant molt per tot arreu.
0: Més que Tinder.
4: Però Grindr, per exemple, te dice dónde está la persona en tiempo real.
0: Ah, com la ubicació en tiempo real.
4: Com les boles de drag. Te dice, pues, las bolas de... ¿Sabes el radar de Bulma? Pues te dice las bolas de carn. ¿Dónde están?
3: Però no et diu el carrer, et diu la ciutat.
4: No, te dice la zona. Ah, vas haciendo zoom y te dice, estoy aquí.
3: Está a 2 kilómetros, está a 5 kilómetros.
4: Entonces, pues corres. Sí.
1: Claro. I corres.
4: I dices, ay, mira, te voy a mandar un kudo.
0: Però és veritat que es comença a lligar cada vegada amb aplicacions que no són per lligar.
3: Clar, sí. Com Wallapop, coses d'aquestes.
0: Wallapop.
3: Home, has de quedar amb aquella persona per vendre-li el teu armari.
0: Clar, és veritat.
2: Instagram. Hi ha molt Instagram.
1: Bueno, Instagram.
3: Però Instagram hi ha...

0: Bueno,
1: bueno, pot ser, un fletxazo d'aquests.
2: Tens el crematori allà...
0: I a la vídua vols dir que aprofites, ja, ja saps que estàs solter, no? Vull dir, clar... Bueno,
1: sou molt cruels, nois.
0: Ja ho sé, bueno, ho ha dit ell, jo
3: lliure
0: no.
3: Està.
0: No, lliure està.
4: A les bodes. Bodes.
0: A les bodes!
3: Has de vigilar més. Si va vestir de blanc, vigila.
0: Exacte. No. Bueno, expliqueu-nos on heu lligat, que en principi no està fet,
3: no tocava,
0: per això. No tocava. El WhatsApp és 628-414-029. 628-414-029. Digueu-nos-ho, vinga, que us escoltem. I ara una cançó que s'està demanant molt al feedback últimament. Ginestà i Nil Moliner. Aquesta es diu Amb qui estaràs? I sona Flashback.
5: El matí i la mare que el va parir.

0: aquesta nit. Gina Stein i el Moliner, amb qui estaràs avui sonant al matí? I la mare que el va parir, anem a felicitar l'Adriana. Adriana, hola. Felicitats pels 20, eh? De part de tota la teva família, diuen que has canviat de dígit, però els seus ulls continuen sent la seva nena. Saben que has crescut i necessites volar, encara que els costi, i que recorda que sempre seran aquí per tu i que t'estimen infinit, vale?
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada des de Ràdio Flashback, adéu, Adriana.
1: Igualment, adéu.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu. Anem als missatges. Heu lligat alguna vegada en algun lloc on en principi no s'hi havia de lligar? 628 414 029, què diu la gent?
2: Bon dia, Flashback. Doncs jo vaig conèixer a la meva parella fent una excursió a la muntanya, fent possets, amb una associació de gossos. Ah. Ahir el vaig conèixer, ahir no portava gos.
3: Bueno,
4: que... No portava gos.
3: Ah, molt bé. Hòstia,
4: que, què hi va anar a fer, doncs? A lligar?
3: A lligar. Si no... És molt bon noi, però una mica despistat. Tu pots apuntar a una excursió de gossos sense gos?
4: Però... Si pilla una norma, només.
3: És el raro, no? Sí. Va amb la corretja i diu, hòstia, falta alguna cosa. El va veure tan sol.
4: Va lleuger. Sí, sí.
0: M'ha fet molta gràcia aquest missatge. Està, sí, molt bé. Sí, sí, molt bé. Està molt bé.
5: Bon dia. Us prometo que jo he lligat al tenatori.
3: Veu, mira.
5: Sortia de... que s'havia mort la iaia d'una de les meves millors amigues.
6: Vale, vale.
5: I quan vaig pujar al cotxe em va parar un noi que anava així com una motxilla de caminar i tal. I em va demanar el telèfon. Us ho prometo. Vam acabar quedant i tot, eh? Increïble.
0: Però el que passava per allà, diguéssim,
3: bueno, no sé.
0: Una motxilla. Home, de caminar.
3: Bueno,
4: va venir allò un moment de dir, bueno, passo pel tanatori.
3: Però també trobes gent en un estat d'ànim baix, no?
0: Clar, és veritat.
3: Una presa fàcil. Com va això de demanar el telèfon així tal com passes? És que jo tinc la sensació que vol venir a casa a dormir o alguna cosa, si ve amb la motxilla. Tu, dóna'm el teu telèfon un moment.
4: Un moment.
3: Estem desactualitzats.

0: Fa massa que no lliguem.
1: Home, jo segur. Sí. Què més?
2: Mira, hi ha un oient que diu, jo vaig lligar amb el policia que em va renovar el DNI.
1: Hòstia, la fotis.
2: Vaig anar al matí i va ser molt simpàtic i a la tarda m'arriba un WhatsApp seu. Ara estàs vigilada per la policia.
1: Oh, que maravilla!
2: El tio va agafar les meves dades. En el moment em va fer gràcia, però ara hi penso... I és molt tèrbol, tot
1: clar. Quina manera de tirar els tejos!
2: No s'ha de fer, això.
0: Ultra il·legal, no?
2: És policia, tio.
3: Claro,
2: Déu meu.
3: Quan pones el dedito allí...
0: Sí,
3: en la màquina esa.
1: Vinga, més.
4: Bon dia, Flashback. Hola. És un lloc peculiar on quasi lligo. Va ser al tanatori. S'havia mort el meu avi i jo estava superplorosa, però plorosa al punt... Bueno, plorosa. Havia plorat i seguia plorant i tenia els ulls inflats, vermells, vull dir, un quadro era allò. Doncs la meva cosina em va explicar que amb una d'aquestes va escoltar a un familiar de la meva àvia, amb el net, que tenia la meva edat més o menys, que li deia, mira, ella és un bon partit, ella és psicòloga, ella és molt bona persona, després te la presento, com estava fent de Celestino. La meva cosina, la resposta va ser, home, el seu marit està aquí al tanatori perquè estic casada i els nens també. Hòstia. Una mica de respecte. És a dir, va ser una anècdota curiosa.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Mira, finalment preguntàvem un tanatori, doncs mira, si es descuida...
2: Sí que n'hi ha, sí.
0: És que allà a la sala de vetlla, què has de fer?
1: Ja, també és veritat, també és veritat. També és veritat.
0: No hi ha tele.
1: 3 minuts i ens plantem a 8:15 del matí. Andorra. 96.0.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Flashback Andorra. Només èxits.
9: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
10: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
9: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
11: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
8: Flashback. This is my station.
12: Freqüència d'èxits.
8: Andorra, 96.0.
12: Escaldes Engordany, Encap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.
8: A Ràdio Flashback hi sonen totes.

0: sona Flashback. És un èxit.
1: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.
1: Flashback.
3: Bon dia, són 7:45. L'acampada a la Puerta del Sol de Madrid arriba el tercer dia amb totes les mirades fixades en el Consell de Ministres de demà, que es preveu que aprovi un decret sobre habitatge. Les mobilitzacions del moviment pel dret a l'habitatge han afegit pressió al Partit Socialista, que busca in extremis el suport de Junts mentre fa equilibris per no perdre el de la resta de partits de la majoria de la investidura, incloent-hi els socis de govern de Sumar. I la policia del Regne Unit ha detingut 5 persones sospitoses de portar explosius prop d'una base aèria anglesa utilitzada pels Estats Units. Se sospita que els detinguts preparaven un acte terrorista. Ara, la unitat antiterrorista de la policia britànica està liderant les investigacions per esclarir els fets. Els esports. El defensa del Barça, Eric García, ha tornat cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll amb la selecció espanyola de futbol. I a segona, el Girona ha tancat la jornada en 5a posició després de guanyar divendres per 2-0 l'Albacete, i el Sabadell és 7è després del seu empat a 1 contra el Celta Fortuna.
1: Especial informatiu.
3: La Generalitat ofereix més d'un centenar d'ajuts per a joves que es preparen per accedir a la funció pública. Les beques són de 500 euros mensuals i s'adrecen a persones de fins a 30 anys que compleixin els requisits de formació i renda. L'objectiu és facilitar la preparació de les oposicions i garantir que els motius econòmics no siguin un obstacle per accedir a l'administració. Els ajuts inclouen 96 places per al cos superior i 24 pel cos d'administració. D'altra banda, els dies 9, 10 i 11 d'octubre se celebren les Jornades Europees del Patrimoni, una iniciativa que permet descobrir i apropar el patrimoni cultural de Catalunya a la ciutadania. Al llarg del territori s'hi han programat activitats com portes obertes, visites guiades, tallers i altres propostes per a tots els públics. Les activitats es poden consultar a l'agenda en línia, organitzades per temàtica i per territori. És una oportunitat per conèixer i redescobrir el patrimoni cultural de Catalunya.
4: Moltes gràcies, Paula.
5: El matí i la mare que el va parir.
6: ¿De dónde volvemos en televisión si han salido unos anuncios antes? ¿De dónde volvemos?
7: De orinar.
1: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir.

0: Us agrada aquesta cançó? Que sabíeu que ha entrat a la llista més important de Catalunya, la de Flashback, en l'última posició, en la 45. Destinats a fer coses grans i importants. Es diuen Brou. Aquesta cançó es diu De Colors. Cançó optimista, que és el que necessitem tots el dilluns. Per això estem nosaltres aquí. Clar que sí. Bueno, estem rebent molts whatsapps al 628-414-029 explicant-nos on heu lligat. En principi, en llocs que en principi no s'hi hauria d'anar a lligar, però vosaltres heu lligat llocs o aplicacions o el que sigui. Què diu la gent?
1: Mira, hi ha un oient. A veure si ho enteneu altres, això. Jo vaig estar quedant amb una noia que ens vam conèixer al chat que hi havia abans en el directe de Flashback de la web.
0: Sí, sí.
1: No sé si encara existeix. Deu fer
0: jo crec que no.
1: 18 anys d'això. Ara feu càlculs valtros? No sé qui pot ser.
0: 18...
2: No, però era un chat d'oients, eh? No, sí. Bueno,
0: tot igual. I que hi havia, en aquest chat, hi havia locutors.
3: Què dius ara?
0: Sí.
3: És un chat de Flashback?
1: Que propers, no?
0: És a dir, és a dir, a la web hi havia un chat i, clar, tu podia, vull dir, els oients parlaven entre ells, com a qualsevol web.
1: Què es deia?
0: Que
1: es de...
0: No.
1: Que divertit, aquest gag.
3: Bueno,
2: escolta.
0: Bueno, podíem dir això, però també podíem parlar entre ells. Bueno, sí, pots un xat. Sí. És que, clar, saps què passa? Que la gent no sap com funcionava un xat. Llavors, un xat hi havia la part pública i la part privada. No, veus com no saps com funcionava?
1: No, clar que no.
0: Clar, llavors, a la part pública tu podies dir la xorrada que volguessis.
1: Vale.
0: Ei, hola, algú sap jugar no sé què?
1: Vale.
0: Per dir alguna cosa, i a la part... I tu podies fer privat. Doble clic al nick de la persona i llavors se t'obria una altra finestreta en el qual entraves a parlar en privat amb aquesta persona.
3: Però ja tenies algun comú, que era que escoltava la mateixa emissora.
0: Exacte.
3: Ja podíeu parlar dels programes. I ja està. A mi el que em sorprèn és que diguessin locutors, sincerament.
0: Clar, llavors hi havia locutors aquí, però una altra cosa és que sabessis o no que eren locutors. Perquè tu posaves el nick que volies.
3: Tu hi eres, però ja pregunto directament.
0: Mira, Flashback no, però quan treballava a Flash FM fa més anys, sí.
3: El de Flash FM.
2: Però tu també haguessis entrat.
3: El de Flash FM.
2: No, el de Flashback.
3: El de Flashback.
0: El de Flash FM era a través d'una altra plataforma que es deia IRC. L'IRC, o MIRC. El MIRC.
3: Llavors parlaves amb oients.
0: Exacte.
3: Vale.
2: Però tu igual no t'identificaves com a Carles Pérez.
0: Clar.
3: Bueno, pregunto directament. Tu t'identificaves amb...
0: Jo sí, jo... Sí, perquè...
3: Amb una icona d'un micròfon o no existia?
0: Sí, perquè era... Tu podies... Clar, perquè d'aquesta manera l'oient podia dir-te el que sigui. Llavors que sapiguessis que ets tu, ja està. Jo sí que ho feia.
3: Sí.
0: Jo sí que ho feia.
3: Bueno, clar, si lliga segur.
2: Si es lliga més. Home, clar, estàs al xat de Flashback i tu ets locutor de Flashback.
3: Surs al camp amb un 5-0, favor.
0: Doncs ja està, doncs ja està. Bé, anem amb més missatges.
4: Bon dia. Un mes es lliga i poc es parla en el treball. Passem molt de temps en el treball.
0: Sí, no, clar.
4: I jo crec que és el lloc on més es lliga.
0: Sí, això claríssim, sí. Això claríssim. Jo crec que a la feina ja es ve això, una mica.
2: Sí,
0: Ja es ve
1: a lligar, hi ha d'haver algú que et faci gràcies, i no, de què venir a treballar?
0: No, sí, clar, exacte. Ha d'haver-hi una mica d'al·licient.
2: Erasmus, feina,
1: sí.
2: No?
1: Ja...
0: Serien aquests dos.
1: Sí, eh?
0: Sí, tots dos.
3: Erasmus, si no lligues d'Erasmus, ja la plegues.
0: Apa, i vámonos.
1: Mira, hi ha un oient que diu, jo he lligat amb un cast member, un treballador, de Disneyland París, mentre fèiem la cua, vam estar parlant 2 hores, ens vam donar... Instagram i WhatsApp. Vam estar un temps parlant a distància i un dia vam organitzar per veure'ns fora del parc quan ella estava de vacances a Portugal, però al final no vam poder.
3: Vaja. Que meravella!
1: I ara som amics i anem xerrant de tant en tant.
2: Ui, però mana.
1: Són amics.
2: Sí.
3: Bueno, se puede ligar. Ahí la casa de Mickey. Y también ahí el lavabo de Mickey.
2: Vale.
3: Y el pestillo de Mickey. Claro, nadie puede entrar.
0: Exacte, és la gràcia, és la gràcia. Fíjate. Ni Pluto entra.
1: Mira, un oient que diu Portandem, una aplicació d'intercanvi d'idiomes.
3: Ah,
5: claro.
2: Fent a la llengua.
0: Veus? Sí. És que, no, és que són aplicacions...
5: El idioma universal.
1: Que no serveixen gens per això.
0: No serveixen per això, però... O Wallapop. Wallapop, per exemple. Hi ha gent que lliga per Wallapop.
2: Hi havia la Palabrados, crec que era, que també es lligava molt.
0: Ah, la Palabrados!
3: La Palabrados!
0: Sí, és veritat! Que
3: anem posant paraules que tenen a veure amb...
0: És veritat!
2: Crec que hi havia un xat, no?, per comentar la jugada.
3: Ah, d'acord.
1: Pot ser.
0: La Palabrados, tota la raó.
3: Sempre que hi ha un xat, ja l'has
2: liat. Home!
3: M'ha arribat.
1: N'hi ha un que diu, jo vaig lligar a un postgrau al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Qui anava a dir que el dret feia trempera? A dia d'avui és el meu marit i tenim 2 fills.
0: Hosti, mira, era el que ha unit el dret, eh?
3: Sí, sí.
0: Són 2:15 de 8 del matí. Esteu escoltant El matí, la mare que el va parir en aquesta edició dilluns.
6: El matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
7: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
8: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
7: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
8: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
9: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: Andorra. 96.0.

0: Bueno, aquí teniu Damiano David i Born with a Broken Heart des del matí, la mare que el va parir, de Ràdio Flashback. Felicitant a la Marina, que la tenim al telèfon. Hola, Marina, bon dia.
1: Hola.
0: Hola. Hola. Escolta, que m'han dit que fas 9 anys, oi que sí? Que vas fer 9 anys. Sí, no? M'ho ha dit els papes.
2: Sí, això és un sí.
0: Vale, vale.
3: Sí. Doncs mira, calla, otorga.
0: Exacte. Els papes, l'Ivan, la Mercè, els teus germans Ian i Eric et feliciten. Diuen que ets l'alegria de la casa, que t'estimen amb bogeria, que continuïs així sent tan bona estudiant. I això t'ho diem des de la ràdio. D'acord, Marina?
1: Vale, quin... moltes gràcies.
0: Escolta'm una cosa, tu que ets bona estudiant, quina és l'assignatura que més t'agrada, Marina?
2: A veure.
1: Mates.
0: Mates? Molt bé. Mates, que guai. Molt bé, molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs escolta, segueix allà fort amb les mates. Una abraçada, Marina, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu. Adéu, adéu, adéu. I de la Marina, el Salva Fernández. Aquí saludem com cada dilluns. Hola, Salva Fernández.
4: Bon dia.
0: Què tal?
5: Hola.
0: Salva.
4: Com estem?
0: Molt bé. I tu què tal? Què t'expliques? Com pinta aquesta setmana?
4: Estava pensant que els dilluns són dies interessants, perquè al final són dies on comencen coses, però també on s'han acabat coses.
0: Ah, per exemple?
4: Per exemple, va acabar la Mercè, i això és una bona notícia, no creieu?
0: Jo estic d'acord, perquè fotem unes... Els mitjans, els primers, eh? Unes turres amb la Mercè, i el Piro Musical, i el Josep Montero, i el... Ja està, home!
3: I el carrer Aragó tallat.
0: El carrer Aragó tallat.
3: I l'operació en retorno d'ahir.
0: Sí, sí.
4: Bueno, normalment ja ho està tallat per obres, eh? Que està buscant un tresor per Barcelona, no sabem on està, però a veure si el troben.
3: De fet, el Piro Musical van haver de canviar de lloc perquè hi havia obres, també.
5: Sí, és correcte.
4: És que si les festes majors ja són massificades, imagineu-vos la Mercè, que és a finals de setembre, que la gent deu, va, vinga, anem allà. Jo vaig mirar a veure què feien i vaig dir, ostres, a veure si puc anar a algun lloc. I vaig veure que hi havia més de 100 concerts.
0: Sí?
4: I jo vaig pensar, ostres, no seria millor fer-ne un de bo en lloc de...
0: Un aplaudiment per la reflexió del Salva. És que tens tanta raó.
4: Clar, vull dir, no sé. I dic que acaben coses i comencen coses, però jo vaig veure el Piro Musical, com s'ha de veure, que és el llit des de casa, quan ja les coses ja estan acabades. I vaig veure que després a TV3 va començar una cosa que es deia Vèrtex.
5: Ui, sí.
4: Que és el nou programa de Ramon Pellicer. I em vaig alegrar perquè jo vaig veure que va desaparèixer Ramon Pellicer i vaig pensar, a veure què ha passat aquí, no?
0: Sí.
2: Està bé, està bé.
4: Resulta que no s'ha jubilat ni res. I vaig mirar una entrevista on deia que ell no trobava falta dels informatius i jo vaig notar un to allò que per menys la Shakira ha fet 37 cançons.
5: Hi ha coses aquí, doncs.
0: Hi havia una mica de rancúnia, no?
4: Sí, hi ha una mica de rancor, sí, sí. I total, que avui també acaben coses, perquè això sí que és important, avui acaba la turra de la pilota d'or.
0: Home, molt interessant, eh? Perquè, sobretot quan no hi ha futbol, que només hi ha futbol de seleccions, la gent es dedica a parlar d'altres coses, com les pilotes d'or... Perdó, la pilota d'or.
2: Bueno, depèn d'aquí.
4: Les pilotes d'or podria ser un mote, no?, que t'haurien posat algun sobrenom a algun lloc.
0: Sí, exactament.
4: Doncs això avui acaba, mentre hem vist Mbappé demanant-ho perquè ha fet més gols que ningú contra l'Elx, el Llevant i l'Osasuna, i la Lamine Yamal, que també ho demana, perquè diu que en el gol de Ferran Torres ell va arrossegar amb la seva aura 3 jugadors i va deixar sols els seus companys per poder guanyar el Mundial. Jo no m'hauria imaginat mai a Messi demanar la pilota d'or amb aquestes coses.
0: És veritat.
4: Però si tu em preguntes, jo prefereixo que la guanyi la Lamine Yamal, la primera pilota d'or de Mataró, de Rocafonda.
2: Home, clar.
0: Clar, tu et toca.
4: Això ara ja sí que el posaria com el més famós de Mataró, llavors ja sí que em desbancaria a mi i els tiets.
0: És una llàstima.
4: Però jo us dic una cosa, jo preferia que em portés la Champions, que ja va tocant, aquest noi.
0: Mira, estic molt d'acord.
3: Però això de demanar el premi per un mateix, això és molt de les pilotes d'or aquestes que dius. I no es fa als Oscars, això.
0: Però, perdona, és que no es feia fins ara. Perquè els jugadors ja tenen un ego que supera tot.
2: Però una mica no s'està bé res, perquè quan parlen, perquè parlen, i quan no parlen, perquè no parlen.
3: Bueno, ja, però jo veig la Lamine Yamal dient que serà difícil que existeixi al planeta algú tan bo com ell, i dius, hòstia, a veure, un moment.
4: Ser català és això, que no ens agradin aquestes coses.
0: Ah, exacte. Una abraçada, Salva, bona setmana.
4: Que vagi bé.
0: Gràcies.
5: Adéu.
0: Salva Fernández, un cop més, aquí a casa, al matí, la mare que el va parir.
6: Al matí, la mare que el va parir a Flashback.

0: parella d'un mataroní com el Salva Fernández, que hem parlat ara fa qüestió de 5 minuts, a uns altres mataronins, com són detallets com vostè, exacte, senyor Joan Pere, que va fer 78 anys ahir. Felicitats de nou.
1: És que mataràs el millor.
0: No, no, que esteu allà, eh?
2: Molt bé.
0: Esteu allà, és fantàstic.
1: Efectivament, estem allà.
0: Sí,
1: sí, això es pot dir de tots els pobles.
2: És brillant.
1: On està Mataró? Allà.
0: Allà, està allà.
1: Allà estem.
0: Allà a la ria.
1: I no a un altre lloc.
0: No, exactament, exactament. Són les 7:50. Mire, ara anem a fer una estrena que segurament no sé si a vostè ja no li toca, però li va tocar fa molts anys, perquè té molts fills, vostè.
1: A veure, oi tant.
0: I sobretot els papes i mames...
1: Que gasten molt.
0: Ah, bueno, això sí, això sí.
1: Sí, sí, que gasten.
0: Els papes i mames, això us tocarà perquè estrenem ara mateix al matí La mare que el va parir, un altre no s'exciti si no sap encara què hem de fer.
2: Calma, calma.
1: No,
2: calma.
1: Però jo quan estàs parlant tu...
0: Sí.
1: I faig... Oh,
0: sí.
1: Oh.
0: No, ja em va bé.
1: Sí, però no sé què estàs dient.
0: Ja ho sé, però no passa res. Tenim per estrenar un altre episodi de Tenir un criu és un liu. Consells per ser papes.
1: Molt bé.
0: Escolteu, això que parla d'anar en cotxe, què potser li interessa?
1: No, i tant.
0: Escolteu. Tenir un criu és un liu. Capítol 33. Viatjar amb cotxe.
3: Si sou dels que encara podeu pagar la gasolina, segurament voldreu moure-us amb cotxe amb els vostres fills. Si sou pares novells, segur que us ho imagineu així.
4: Bruno, vols que juguem al joc de les matrícules?
5: Vale, mama, totes les que hem vist fins ara eren divisibles per 7, menys la d'un Ford Focus que hem vist a Castellfollit del Boix de la Marenga.
4: És tan intel·ligent, fill meu. Vols que posem música?
5: Val, poseu Bruce Springsteen, així us agrada a vosaltres, pares. O les notícies, si preferiu.
4: Que et mereixes, Bruno?
5: No. Però falta gaire.
4: Bueno, un parell d'hores sí, eh?
5: Només, com si voleu estar tres, lo important és arribar. No vulgueu córrer.
4: És que és tan maco.
3: Ara, si ja sou pares experimentats, sabeu que un viatge en cotxe va de la següent manera.
6: Mama, falta gaire.
4: Però si encara no hem arrencat.
6: Em mereixo.
4: Mira, mira, que et poso la Disney del pot petit. Escolta, escolta. Pot petit, però vomitada grossa, eh?
6: Ja arribem.
4: Vols que juguem al B.O.B.?
6: Mama!
4: Vale, ja veig que no juguem. 17.
6: Què?
4: Què? Vale.
6: Tinc gana.
4: Ai, per favor.
6: Tinc pipi.
4: Vale.
6: Tinc caca.
4: Ara parem.
6: No sé què tinc.
4: No, però...
6: Quan falta? Què no mereixo.
4: Veo. Saps el que veo?
6: Què?
4: Una estació de servei que és on us penso deixar tots, home.
7: I recordeu, fer viatges llargs és una putadeta. Si darrere hi tens una cadireta. Perquè tenir un criu és un liu.
0: Tenir un criu és un liu, sí senyor. Aquí teniu un altre episodi d'aquests capítols. Són els nostres humils consells per aprendre a ser pare.
2: Amics.
0: O per corroborar. O per, com a mínim, que els pares sapigueu que no esteu sols. Que us,
2: sí,
0: passa, us passa el mateix que els altres pares.
2: Com estem igual.
0: Sí, senyor. Tots estem igual, que vull que no, això consola.
2: Sí.
0: Marc Salgado, hola.
8: Marc.
0: Hola, Marc.
9: Marc.
0: Hola, Marc. Marc.
8: Hola.
0: Digues
8: hola.
0: Hola. Digues hola, Marc.
8: Hola.
0: Hola, hola. Hola. Escolta, 12 anys no fas...
8: Sí.
0: Vale, t'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, de Ràdio Flashback, de la mama, del papa, de la Laia, de la Nerea, que et feliciten. Diu que enguany has començat l'institut, que estan segurs que aquesta nova etapa t'anirà superbé, que continuïs sempre tan autèntic, divertit i, sobretot, bona persona i que t'estimen infinit. Vale, Marc?
8: Vale, gràcies.
0: Una abraçada des de Ràdio Flashback, que tinguis un bon dia.
8: Gràcies.
0: Adéu. Adéu, família. Adéu.
8: Adéu, guapos.
0: Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu. Si voleu encarregar trucades per tot el matí, la mare que el va parir, és la cosa més fàcil del món. Entreu a la web flashback.cat i a la part esquerra ja veureu allò, que posa trucada despertador i ja està.
2: Allà.
0: Veu que fàcil? Si és que més fàcil no pot ser, clar.
10: Estàs escoltant El matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic, en té un. Sense anar més lluny, si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555. Assegur, sempre al teu
5: costat. A Ràdio Flashback, hi sonen totes.

0: sona Flashback. És un èxit.
1: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.
0: Al matí, la mare que el va parir.
1: Només a Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.
0: Desperta, obre els ulls i les orelles. Òptica i audiologia universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir. Flashback.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els promotors de la Carola d'Ordino calculen que l'incendi ha afectat entre un 40 i un 50% del conjunt residencial. Aquesta primera estimació dels anys reforça la decisió de tirar endavant la reconstrucció de les parts malmeses i donar continuïtat al projecte mantenint els mateixos criteris i estàndards de qualitat previstos inicialment. A la Massana, el projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa, Arinsal, ha provocat ja una important mobilització ciutadana en contra de la seva construcció. Les crítiques que s'han intensificat durant el cap de setmana qüestionen especialment l'impacte ambiental de la proposta i reclamen al Comú de la Massana alternatives turístiques més sostenibles. Entre les iniciatives contràries hi ha les manifestacions de guies de muntanya, com de Marco Mijares, i una recollida de signatures a change.org. Els opositors defensen que el valor natural de la zona ja és prou atractiu sense necessitat d'aquesta intervenció. Més temes, més de 6.000 persones han participat a la tercera edició del Caldes Festival aquest cap de setmana, celebrada durant 3 dies a diferents punts de la zona històrica d'Escaldes Engordany. La programació va combinar concerts, dansa contemporània, propostes familiars, tallers i gastronomia. Les activitats infantils van ser de les més concorregudes, amb més de 2.000 assistents durant el cap de setmana. Un cap de setmana marcat pel Dia Mundial del Turisme, Sant Julià de Lòria va ser ahir l'epicentre de la celebració, amb el repte de potenciar la parròquia com a punt d'interès per als visitants que accedeixen al país pel sud. La plaça de la Germandat a Sant Julià de Lòria va concentrar l'acte central, amb entrevistes, concursos i premis, coincidint amb un cap de setmana marcat també per la vila medieval. L'Escal Club d'Andorra va impulsar per 28è any consecutiu la commemoració amb la col·laboració dels 7 comuns, Museus Andorra i Andorra Turisme i amb activitats gratuïtes o a preu reduït arreu del país. I per la nit, la commemoració del Dia Mundial del Turisme va culminar amb una gala dedicada a reconèixer a persones i empreses que han contribuït al sector turístic del país. Enguany van ser distingits Estibre Viatges, Joaquim Rodríguez Furito, la Unió Hotelera d'Andorra i Carles Calvo. El guardó d'honor va ser per l'Estació Nacional d'Autobusos Joan Nadal.
4: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
5: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

0: gran cançó, 54 Ultra. Això es diu Talk to You. Sona des del matí i la mare que el va parir. 85 minuts. Gràcies per escoltar-nos. Un dilluns més en aquest ja... aquestes últimes fuetades del mes de setembre. Dilluns 28 de setembre del 2026. I ara a la secció t'explicaré un cuento. Avui, Marc, quin cuento ens expliques?
1: Malauradament, el tema d'aquests dies és el del tema de la Mari Carmen. Tothom ja coneix aquesta història, aquesta dona de 87 anys que vivia a un pis a Madrid, després de 70 terrible, anys vivint al mateix pis. Sí, terrible. L'han desnonat perquè han comprat un fons voltor a l'edifici, l'han fet fora, i ara correm-hi tots perquè tant govern com el mateix fons voltor diu que, bueno, igual pot quedar-se, ja veurem, no sé què.
0: Ah, carai. Ara,
1: doncs intentarem explicar què passa quan et desnonen, que és un desnonament per la Mari Carmen, totes les Mari Carmens, i perquè els nens, i potser els no tan nens, també ho entenguin, amb un conte que es diu El gegant de la ciutat, ara ja l'han desnonat. Hi havia una vegada un país molt petit, que es deia Catalunya, on hi havia una cosa molt gran, que es deia gegants. A Catalunya els gegants no eren gent molt alta, sinó que el que era gegant era el preu del lloguer dels pisos. Fixeu-vos, nens i nenes, si eren cars els pisos a Catalunya, que no es mesuraven per metres quadrats, sinó per metres cardats, perquè era molt cardat trobar-ne un i poder-lo pagar de veritat. Era el cas del gegant de la ciutat, que abans ballava pel terrat, però ara ja l'havien desnonat. I l'únic on podia ballar pobrissó era en una caixa de cartró.
0: Sí.
1: Era un dels 44 desnonaments al dia que hi havia a l'estat espanyol. 10 a Catalunya, o el que s'entén millor. 10 famílies que cada dia passaven de dormir al seu llitet a fer-ho al carrer. El gegant de la ciutat va trucar al gegant del pis, el de la immobiliària, i li va dir que estava equivocat, que el de gegant del pis, això de pis, era de pipi, perquè amb els preus que hi havia de lloguer se'ns pixaven a la cara tots plegats. Els altres gegants estaven una mica igual. El gegant del pi ja no tenia pi perquè se l'havia cremat aquest estiu en un incendi forestal i estava vivint amb el gegant del castanyer, és a dir, els dos vivien al carrer. Tot plegat era culpa del gegant especulador, que ballava amb el fons voltor. Oh, ja em sap greu, gegant de la ciutat, però la llei és la llei, t'he de fer fora si no pagues tres vegades més el preu. Això deia el gegant especulador. El gegant de la ciutat va pensar, i qui fa les lleis? I se'n va anar al Congreso de los Diputados. Allà, nens i nenes, hi havia 350 diputats i diputades i entre tots i totes sumaven 615 pisos en propietat.
0: Hola!
1: Gairebé el doble de pisos que de diputats. I direu, com pot ser això? Quin sentit té? És per especular també? No, nens i nenes. Els polítics del Congreso han de tenir el doble de pisos per poder viure en un i posar-hi la vergonya a l'altre. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, que difícil és viure amb una mica de dignitat.
0: Sí, senyor! I ens serveix aquesta història per tornar a posar la cançó que ha triomfat aquest cap de setmana i, evidentment, lamentablement, tant de bo no l'haguéssim hagut de fer, és la cançó de la Mari Carmen. Si voleu el vídeo, està al nostre Instagram, @vaparioficial.

0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia, doncs, des de la vista que hem transit d'ens a la carretera General 1, avinguda Saló, en ambos sentits de la marxa. I això és tot de moment, des del Centre Nacional de Trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
3: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.

0: Ronaldo. Bé, aquí teniu a la Shakira amb Burna Boy, Dai Dai, la cançó del Mundial. Shakira, que s'ha marcat 3 concerts més a Madrid aquest cap de setmana, i va fent, ella va fent, eh? S'ha construït un estadi per ella mateixa i promou això que se'n diu turisme de concerts, que és una cosa, entre cometes, una mica nova, que és que ja no es mouen els artistes, sinó que es mou la gent, vale? Jo faig un concert aquí i et moures i ja vindràs.
1: Ah, val, val, val.
0: Veus? Canvia la cosa, canvia la cosa. Sí, ja ho trobarem.
1: Home,
0: ja ho
1: no els hi surt malament, això, no?
0: No, no gaire, no gaire.
1: La benzina la gastes tu, que està barata.
0: Ah, exacte, sí, exactament. Després de la Shakira anem al joc de les paraules, com sempre, amb el nou Aquàrium de Barcelona.
2: Al matí, la mare que el va parir arriba.
3: Senyores i senyors.
2: El joc de les paraules.
3: El joc de les paraules.
0: I avui jugarà amb nosaltres el Jordi. Bon dia, Jordi.
4: Hola.
0: Hola, què tal, com estàs? Avui jugaràs amb el Marc Casanovas, eh?
4: Sí.
0: Vale.
5: Sí.
0: Hola, Jordi. És el que ha tocat.
5: Bueno, podem canviar si vols, eh?
0: Doncs, Marc, ja pots marxar de l'estudi. Començarem a jugar amb el Jordi. 5 paraules, premi doble, amb 2 coincidències. T'endús la samarreta del programa i amb 3, unes entrades familiars per l'Aquàrium. Estàs preparat, Jordi?
4: Sí.
0: Vinga, així m'agrada, amb ganes. La primera paraula és preu. Jordi, preu.
4: Diners.
0: Diners. Insult.
4: Paraulota.
0: Paraulota, molt bé. Taronja.
4: Suc.
0: Suc. Matí.
4: Va parir.
0: Va parir, molt bé. I finalment, mussol.
4: Animal.
0: Animal. Perfecte. Doncs va, el Marc Casanovas, que entra a l'estudi. A veure quantes coincidències fem, el Marc i el Jordi, a veure quantes n'aconsegueix.
1: Això ha estat impecable, eh, Marc?
6: Sí, sí, molt bé.
1: Sí, sí.
6: Jordi ho ha fet bé.
0: Ho ha fet molt bé.
1: Ho ha fet perfecte.
0: T'has a punt, Marc?
5: Va, vinga.
0: Vinga. Primera paraula, Marc. Preu.
5: Uf, preu. Diners.
0: Sí.
6: Molt bé.
0: Molt bé.
6: Molt bé, Jordi.
0: Ja tenim una màniga de la samarreta. Segona paraula, insult.
5: Uf,
1: uf, no, pensa, pensa, perquè...
6: Sí, es pot.
1: Es pot fer.
5: Sí?
1: Sí, home, sí.
5: Ara no em surt, eh? Insult.
0: Insult. Què diries, tu, Marc, insult?
5: Discussió.
0: Discussió. Paraulota, havia dit el Jordi.
5: Ah, paraulota. Era millor la teva, Jordi, sí. Sí.
0: Tranquil, concentra. Tercera paraula, taronja.
5: Fruita.
0: Ha dit suc.
5: Hòstia!
0: Clar, potser estaven entre dues.
1: Era difícil aquesta, sí.
0: A veure, si volem entrades per l'Aquàrium, les has d'encertar les dues.
5: Ara, ara hi anem, ara hi anem.
0: Marc, matí.
5: Foder. Pot ser el contrari. Dia.
0: Va a parir.
5: Hòstia.
0: Sí que és bueno, anem a la última paraula per aconseguir la samarreta del matí, la mare que el va parir. Marc, veure, mussol. Ja sé que em diràs, tens entre dos, ja ho sé.
5: No, no. Sí,
0: sí. Tens entre dues.
5: Tinc una.
0: Ah, sí? Ja. Doncs digue-la, digue-la. Digue-la.
5: No, pues...
0: Digue-la.
5: Mussol.
0: Mussol, mussol.
5: Sí, sí, mussol.
0: És per avui, Marc.
5: Ploma.
0: Hòstia.
5: No, ja ho sé. Però se m'ha fet...
0: Animal. L'havia dit animal.
6: Més genèric, encara.
0: Jordi, em sap molt greu, no hem aconseguit cap dels dos premis. Mira que hem començat bé, eh? Bueno,
5: sap greu, Jordi. Mira.
0: No passa res. Jordi, que tingueu un gran dia a l'escola, un petonet ben fort i gràcies per trucar i participar.
4: Vosaltres.
0: Adéu, maco. Adéu, adéu. Adéu. Bueno, un altre dia serà.
1: Bueno, no passa. Cargar-te la il·lusió d'un nen.
7: Submergeix-te en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum i color que dona pas a tot un món marí per descobrir. Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Promocions i descomptes a aquariumbcn.com.

0: Aquí teniu Jamaica amb Bamba, amb Ageli, Solto. Salami, pan, salami, pan, salami, pan, salami. Hola, Pau Montaner, bon dia.
1: No, espera.
0: Hola, vinga, ràpidament, sisplau, que ens falta el temps, eh? Avui anem a sac, avui, amb el ritme, eh? Portem un ritme, allò, ritme de Concorde.
2: Estic cansat, ja, eh?
0: O sigui que...
3: Va corrent per casa, aquest home.
0: Bueno, clar, sí. Pau, hola.
2: Agafa el salami.
3: Ja arriba.
0: És que fa 13 anys, i els de 13 anys porten un ritme...
2: Bueno, però
4: és que l'està buscant per casa, és una casa enorme.
0: Que sí, tenen molta pasta. Els oients del programa tenen molta pasta.
2: Va a la Zarzuela.
0: A veure, hola, Pau, com estàs? Què tal? Felicitats, hola, nano, 13 anys avui, eh? Bueno, dissabte. Escolta, de part de la família, et felicitem des de la ràdio, diuen que ets un nen molt alegre i mogut, que t'encanten els videojocs, pescar, buscar bolets i no fer res. No fer res, també. Diuen que t'estima molt, diuen que no canvis mai, recorden que sempre t'acompanyaran al teu camí. Vale, Pau?
1: Gràcies.
0: Vinga, vagi bé, nen.
1: Adéu.
0: Adéu, Pau. Adéu. Són les 8 i 22. Escolteu això. Això que sona és la cançó que ara, d'una pel·lícula que es diu La bola negra,
2: que és
0: de la pel·li de Los Javis, i que és un tema. És un tema.
2: Jolín,
0: perquè sembla que estiguem davant del Padrino. És a dir, d'una mena d'obra d'art.
3: Arrasat.
0: Això ha arrasat, no, gent?
3: Sí. Mira, només en el seu primer dia al cinema es va recaptar 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors en 414 sales de tota Espanya.
2: Però això no vol dir que sigui bona,
3: una bogeria.
0: Això vol dir que...
3: Hi havia expectativa alta.
2: Això sí. Hi havia FOMO.
3: Sí. És el número 1 de taquilla, bueno, de tot. A TikTok, de fet, ja s'estan fent trends de gent que grava com entra a veure la pel·lícula i com en surt després. Val. És a dir, com la reacció de l'abans i el després.
2: Quina feinada.
3: I la pel·lícula explica les històries connectades de tres homes en tres èpoques diferents, marcades per la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència emocional, i bàsicament mostra com ha estat viure sent homosexual en diferents moments de la història d'Espanya.
0: Molt bé.
3: I hi ha un repartiment espectacular, eh?
0: La pel·lícula, jo només he sentit crítiques, bueno, que les deixaven pels núvols.
3: Sí.
0: A mi m'interessa saber l'opinió d'una persona que no és crítica de cinema, sinó que és una persona normal com nosaltres. A veure què... I aquesta és la Paula Montes, que l'ha anat a veure. Hola, Paula, què tal?
5: Bon dia, nois, què tal?
0: Bon dia, Paula. Bon dia de nou, Paula.
5: Bon dia.
0: A veure, què?
5: Jo vaig anar dissabte a veure la pel·lícula i a mi em va encantar. Em feia patir molt perquè portava les expectatives bastant altes, també, no?, per això de tothom parlant, tal, i vaig dir, uf, em fa patir. Però no, o sigui, les va superar bastant, la veritat. Em va impactar molt la història. Crec que es tracta la Guerra Civil des d'un punt bastant desconegut, que és tota aquesta trama queer, l'homosexualitat, etc. I sobretot una cosa que em va cridar molt l'atenció, que també l'he estat veient per xarxes, és el silenci de tothom quan acaba la pel·li.
2: Ah, sí?
5: Com impactat. Sí, és un silenci que tothom diu, hem d'aplaudir, hem de plorar. Jo, bueno, a mi s'escoltaven els mocs, perquè vaig estar plorant tot el final de la pel·li. Jo soc molt sensible, eh?
2: Un final raro, potser. Hi ha pel·lícules que acaben amb tararí, que dius, jo no sé si s'ha acabat això o no.
4: Tararí.
5: Bueno, jo crec que al final explica una història que, en el meu cas, jo no vaig viure, i al final et toca. Ja està.
3: Però s'entén, perquè a vegades passen coses com el disc de la Rosalia, que és com, vale, és boníssim, suposo, però no acabo d'entendre què està passant.
5: Sí.
3: Amb aquesta pel·lícula l'entens com a espectador normal?
5: Sí, s'entén perfectament. Diuen que el segon cop és el bo, eh? El segon cop se la veus.
3: Dura dues hores i mitja, eh?
0: Clar, sí, que no, o sigui, m'he de gastar 16 euros perquè m'agradi la pel·li.
3: Bueno, però deu valdre la pena.
2: I el que diu la Neset, dues hores i mitja de pel·lícula, eh?
3: Sí. No sé si l'hem de tornar a veure.
2: Una hora i quart per cada Javi.
0: És que sembla que tot el que facin els Javis sigui sublim, supremital.
3: Bueno, però sembla que és veritat.
2: No.
0: Segons la Paula, és veritat.
2: Sí. Quina nota li poses tu, Paula?
5: Jo un gran 9, sobre 10.
0: No
5: li poso el 10 per tots els mocadors que vaig haver de gastar.
2: Però estem parlant d'una obra d'art o d'una bona pel·li?
5: Jo parlaria d'una obra d'art.
2: Hòstia,
5: què? Però no sóc crítica de cinema, eh?
3: No, però
0: això és el que té valor de tu, precisament.
5: A mi em va agradar moltíssim, molt.
0: Vale.
2: Ara la vull anar a veure.
0: Vale, doncs...
3: Mira, hi ha un oient que diu, la bola negra és un regal, no es veu, es viu. Totalment d'acord.
6: Que maravilla, i salen soldados gais, no dices?
5: Exacte, molt guapos tots, eh?
6: Jo no he visto muchos soldados gais en el cine.

0: Salvar els soldats Ryan tots són bulleteros.
1: I sí, molt joves.
0: Claro, i, bueno, claro.
2: I bueno, a veure, és que els soldats ja són joves, saps? Sí. Perquè si ja passes una certa edat...
3: Amb el taca-taca no es pot la guerra.
0: Bueno, claro, està el sargento, que és un poco más madurito.
2: Sí, sempre hi ha el rotllo.
3: Fa 30 i pocs, eh?
2: Bueno, claro. Bueno, per tant, escolta, un nou que li posa la Paula a la peli de Los Javis, de la bola negra. Bueno,
3: molt bé.
2: Mira, ens has convençut. No sabíem què fer, ens has convençut.
1: Ja anirem. Ja anirem.
3: Sí.
2: Paula, fins ara, gràcies.
1: Fins ara.
2: Vinga.
4: El matí i la mare que el va parir. Cada matí, posant Catalunya del revés.
5: Manresa, Manresa, Renoi, quanta bellesa, ja veuràs que està...

0: Liga i gegants.
1: El matí i la mare que el va parir.
2: Andorra. 96.0. Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
3: En futbol, la selecció andorrana ha estrenat el seu caseller de punts a la National League amb un empat a 0 davant de Gibraltar a l'Europa Point Stadium. Després d'una primera part amb més iniciativa local, els de Coldo Álvarez van millorar la represa i van disposar d'ocasions per aconseguir la victòria, especialment mitjançant Aaron Rodrigo i Berto Rosas. El resultat trenca una ratxa de gairebé un any sense puntuar en partit oficial. La selecció jugarà ara un amistós dimecres que ve a les 6 de la tarda a Lituània. Parlem de motociclisme. Andorra ha tancat el trial de les nacions a Arteixo, a Galícia, amb una setena plaça amb 16 països en la categoria internacional masculina i una vuitena posició en la femenina. Quim Altés, Edgar García i Jordi Lestang van estar durant bona part de la prova en el sisè lloc, mentre que Alexia Lladó i Elia Pasquet van representar l'equip femení. La pluja apareguda durant la segona volta va augmentar la dificultat del recorregut. I en bàsquet, el Morvan Andorra va començar la nova temporada aquest cap de setmana amb derrota, després de perdre 85-90 contra el Montbus Obradoiro. El primer partit del curs va deixar sensacions contraposades per al conjunt andorrà.
2: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
4: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
2: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
1: Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
5: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Ràdio Flashback Andorra.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: Puerta del Sol de Madrid arriba el tercer dia amb totes les mirades fixades en el Consell de Ministres de demà, que es preveu que aprovi un decret sobre habitatge. Les mobilitzacions del moviment pel dret a l'habitatge han afegit pressió al Partit Socialista, que busca in extremis el suport de Junts mentre fa equilibris per no perdre el de la resta de partits de la majoria de la investidura, incloent-hi els socis de govern de Sumar. I la policia del Regne Unit ha detingut 5 persones sospitoses de portar explosius prop d'una base aèria anglesa utilitzada pels Estats Units. Se sospita que els detinguts preparaven un acte terrorista. Ara, la unitat antiterrorista de la policia britànica està liderant les investigacions per esclarir els fets. Els esports. El defensa del Barça, Eric García, ha tornat cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll amb la selecció espanyola de futbol. I a segona, el Girona ha tancat la jornada en 5a posició després de guanyar divendres per 2-0 l'Albacete, i el Sabadell és 7è després del seu empat a 1 contra el Celta Fortuna.
1: Especial informatiu.
0: La Generalitat ha publicat una nova convocatòria de 300 places per al cos de bombers. Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de setembre. La convocatòria inclou un procés selectiu per accedir al cos i una guia orientativa amb els continguts del temari. La campanya vol posar en valor la feina i el treball en equip, la cooperació i la resposta davant d'emergències cada vegada més diverses i complexes. La informació sobre les convocatòries i els requisits es pot consultar al portal web de bombers de la Generalitat. D'altra banda, el Palau Robert acull l'exposició Un teatre lliure, amb motiu dels 50 anys del Teatre Lliure. La mostra repassa aquestes 5 dècades a través de 5 instal·lacions creades per escenògrafs vinculats a la història del teatre, amb una mirada centrada en l'espai i en la seva evolució. L'exposició es pot visitar fins al 17 de gener del 2027 i l'entrada és gratuïta.
2: Moltes gràcies. 2:02 de nou.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Florian Tritell s'ha penjat l'or en la classe 49er. Ja ho diré, ja. 49er. Fent parella amb Diego Botín, amb l'asturià. Amb el càntabre. No, n'estic encertant cap,
5: Va, no.
4: Va més que parlis tu, Marta.
1: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: És Justin Bieber, al costat de Nicki Minaj, amb una cançó fa un munt d'anys i que es diu Beauty and a Beat i que va posar de moda l'any passat de nou Justin Bieber en un dels seus concerts a Coachella, interpretant aquesta cançó amb un karaoke que posava ell mateix des de YouTube damunt de l'escenari. Això va passar així i mira, amb la tonteria doncs ha tornat a posar de moda aquesta cançó Beauty and a Beat. Són 2:45 de 9 del matí. Escolteu al matí la mare que el va parir. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. I ara arriben aquella secció que és els duels, que s'enfronta un component del programa contra un altre component del programa. I vosaltres, els oients, voteu a través del nostre Instagram. Avui s'enfrontarà el Marc Casanovas contra la Najet Oulet.
1: Vinga.
2: Hola.
0: Un duel Navarcles-Roda de Barà.
2: Vinga.
0: Veus?
2: A veure, va.
0: I avui el tema són cançons de tardor, ja que ha començat la tardor fa pocs dies, cançons de tardor. Recordeu que podeu votar a través d'Instagram, @vaparioficial, @vaparioficial. En el sorteig previ de Pedra, Paper o Tisora, ha guanyat la Najet. Per tant, comences tu, Najet, amb quina cançó?
2: Tot de cara ho té.
1: Sí, començo amb una cançó èpica a la història de la música catalana, perquè és d'un grup que simplement fa tardor, que és Blue Tack.

0: Amb què contraataques Blue Tack, Marc?
1: Doncs amb un grup que fa molta tardor, que es diu Els Pets, i amb una cançó que parla precisament del temps, que és la tardor, que és aquest cony de temps.

0: No pot haver una cançó més tardoril que aquesta.
1: Bueno, Blue Tag.
2: Doncs Blue Tag,
0: per favor. Tancat a casa perquè plou, es veu reflector.
1: Home, i què passa la tardor? Aquesta setmana què passarà?
0: Què passarà aquesta setmana?
1: D'aquí un parell d'hores començarà a ploure.
0: Coi, aquest cony de temps ho diu.
2: Blue Tag contra aquest cony de temps. A veure, voteu a través de WhatsApp, Arroba VaparíOficial. Arroba VaparíOficial. A veure, Dalmau, tu que estàs al costat de la, del sí, sí. mòbil.
3: Bueno, estan passant coses, eh?
0: Estan passant coses?
3: Sí, ja tenim uns quants vots i, de moment, bueno, hi ha un guanyador claríssim.
2: Val.
3: Sí, sí, sí.
2: Aquestes dues cançons se la juguen. I al Blue Tag. O aquest cony de temps.
3: Cony de temps. Ara mateix estem amb un 70-30.
1: Ai, ara.
2: 70-30...
3: S'ha fet 71-29 ja.
2: Ah.
3: I el 70... Ara 70 exacte és per... aquest cony de temps.
2: Aquest cony de temps! Molt bé, molt bé.
1: Tot és molt bo dels fets, per tant, ho entenc.
3: Sí. Sí, sí. Blue Tag és molt bona, eh?
2: Sí, home, i tant.
1: Ara,
0: és que
1: no?
0: Pot ser que
1: ara.
0: Sigui millor Blue Tag.
3: Sí, de fet és millor, però potser és més recent.
0: Bueno, és que aquest cony de temps, déu-n'hi-do. És que va a les cançons, eh?
2: Sí, porta menys no, no, sí, va, els pets pots posar el que vulguis, que tot és tardor.
1: Exacte.
0: Tot és tardor, nostàlgia, tristesa, sí, no, però bonica, eh?
3: Sí, tot és dels pets.
1: Podríem haver-ho fet, eh?
0: Podríem, tant de bo, tant de bo, però no s'ha fet.
3: Vale. Ara
0: estic pensant molt com ho faré, això, a veure...
2: Clar, perquè et toca tu, eh, Marc?
0: Sí. Uf, va... Anem amb aquesta, un grup també català, cançó molt nostàlgica de... aquell nus a la gola, que és Louisiana o Els Camps de Cotó.
4: Diu que té una filla de 3 anys amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català.
2: Amb què contraataques, Naget?
1: Jo volia atacar amb això, de fet.
2: Clar.
3: És que esteu molt en sintonia, trobo.
0: Sí, sí. Hi ha dubtes, veig.
1: Hi ha
0: dubtes.
1: Molts dubtes, sí.
2: Val, bueno.
1: Marxarem una mica de Catalunya,
2: sí.
1: Que a vegades també està bé de tant en tant.
2: Sí.
1: I tirem de Coldplay, que és un grup de tardor, èpicament tardoril.
3: Estàs fallant a Catalunya, no, gens?
2: Fix you, per favor. Un himne. Molt bé, doncs Louisiana, dels Amics de les Arts, contra Fix You de Coldplay. Duel servit al nostre Instagram, @VaparíOficial. Voteu, va! Que refotudament bons són els Coldplay, eh? Et poden agradar o no agradar, eh? Però...
3: Sí, anava a dir que avorrits són els Coldplay.
0: Però no són els Amics de les Arts, eh?
1: No, exacte, no ho són.
0: No ho són. Amb els
3: teus ulls, pare. Tornem al 70-30, eh?
2: Hòstia, noi.
1: Per favor.
0: Ens hem abonat aquí, eh?
3: Sí, sí, no té molt clar, això, eh?
2: Però deixem uns segons més.
3: Va, vinga, va,
2: voteu.

0: Bueno, es mou el 70-30?
1: Sí, ara estem 65-35.
0: Ah, bueno, es va igualant, però bueno,
2: sí, la diferència
0: igualment encara és molt gran. La diferència. Per tant, a veure, recordem que el Marc representa els Amics de les Arts i la Naget Coldplay.
1: Doncs aquesta vegada, si ho donem ara per tancat, amb un 66%, doncs ara és Coldplay.
3: Oh, la Naget!
1: Tiebreak!
0: Bueno, doncs està molt bé, perquè tenim duel final,
2: va.
0: Un a un.
2: Ai, ai, ai.
0: Naget, et toca. Ah, sí, clar, toca, et toca
2: Déu
0: tu.
2: Meu.
1: A veure què fas.
2: Ja bueno, mira, perquè em ve bastant de gust, vale?
1: No,
0: ja t'hi fiquem així. Cuidado, per favor,
4: no fiquem així, eh?
2: Una altra persona que fa molta tardor. Tu també fa molta tardor, no?
0: Vale.
1: De cop.
0: Sí, clar.
2: És el Joan Deusà. Em truca'm, que és una història preciosa i duríssima, que són coses que passen a la tardor.
5: Truca'm, com si fos qualsevol, i abraça'm fort.
4: És que ara puc fer una guarrada molt grossa.
5: Sempre són igual.
0: Fes-la, fes-la. Home, bueno, fes el que vulguis.
2: Tu mateix.
1: Sí, anem a jugar,
0: Amb què contraataques? Truca'm.
4: Amb una persona que fa molta tardor, que es diu Joan Deusà.
2: No! No fa tardor, això, que et tiraràs.
4: I que una cançó que diu Jo mai mai.
2: No, no.
0: Ah, ets un porc.
2: Ets massa fàcil. No passa la tardor, això.
0: Molt bé, voteu.
1: Però veieu com sembla la mateixa cançó en dos moments diferents?
4: És veritat, eh?
0: Total.
1: Aquest tio sempre sona igual.
2: És que el Truca'm és després del Jo mai mai.
0: Voteu. Truca'm contra Jo mai mai.
5: Sona taula. No sé quina cançó és. O marxar lluny.
0: Voteu a través d'Instagram, arroba @papariooficial. A veure, com tenim les votacions.
5: No.
0: Que clar, és que...
2: Què?
4: Bueno, no, ara igual perdo, però...
0: Hòstia,
1: hauríem de posar un coeficient reductor per guarro.
4: Que, escolta, no, és veritat, això.
0: I tot i així.
1: Per guarro, però...
4: Bé, jo mai, fa tardor. Bueno, voteu si fa tardor, no, vosaltres? No,
0: quin és el percentatge?
1: Ara estem amb un 72-27.
0: Clar.
1: 72-28, perdó.
2: Quin greu.
0: Bueno,
1: 73-27.
0: Ja.
1: Clar.
2: Bueno, però ara, objectivament, truca'm. És més bona que Jo mai mai.
4: És més bona?
2: Sí.
1: Tu ja et veus perdent, no, Naget?
2: Sí, bastant.
1: Normal, perquè has perdut.
0: Sí? Molt bé, doncs el duel l'ha guanyat el Marc Casanovas. A veure, Naget, què més tenies tu?
2: Doncs mira, tenia altres coses, com per exemple Hey Jude.
0: Aquesta l'haguessis pogut fer servir, no?
2: Però tampoc fa molt tardor, en realitat.
0: Sí, sí. Jo crec que sí, no?
2: També volia tirar Ha plogut des de llavors, que això sí que és tardoríssim.
4: Però és fixiu, eh?
2: Sí.
5: Des de llavors i no hi ha rastre de...
0: La Ludwig Band, sí senyor.
2: La bola de cristall de Manel. Això sona tan a tardor.
5: Panderetes serpentines.
0: Què més tenies?
2: Una cançó que no coneix ningú, de Ginestà, que es diu Ulls d'Avellana.
6: Hòstia. El cel del Pallars, que brilla i que mira, i quan un corall...
0: Què més tenies?
2: I aquesta que sí que coneix tothom, que és Estimar-te com la terra, de Ginestà, també.
6: Jo record les tardes bones i cançons a mitges...
1: No conec aquesta,
0: jo tampoc.
4: No?
2: No, però sí, és com el hit de Ginestà.
0: En sèrio?
2: Sí.
4: Està molt bé.
0: O si no l'hem posat mai a Flashback, ha de ser un hit,
2: això. Segur que sí. Segur que
1: estigui així, portant un disc que han tret avui.
2: No.
4: Hòstia, l'estic
1: descobrint.
0: Tu, Marc, què tenies?
4: Mira, tenia els Oques Grasses.
5: Sé que no ho he fet bé 30.000 cops. Jo també he estimat malament.
0: Què més?
4: El Manel.
5: Ai, Dolors.
0: Hey. Porta'm el ball.
5: Porta'm el ball.
0: Molt bé.
4: I també tenia Hey Jude.
0: Ah, Hey Jude, eh? Heu coincidit en Louisiana i en Hey Jude, vosaltres.
4: Sí.
0: Les teníeu allà.
2: Entenem la tardor més o menys igual.
4: Amb els pets, van deusar...
0: Bueno, total, ha guanyat el Marc. Com va la classificació general?
2: Sí, doncs mira, va guanyant el Marc moltíssim, amb tres guanyades. L'Oriol amb una, tu també amb una. I jo encara.
0: Bueno,
2: què passa per estrenar-me?
0: Ja ho farem algun dia.
2: Ho prendré,
0: no tinguis pressa. Bueno, bona tardor a tothom.

0: El va parir. El despertador premium de Catalunya. Andorra.
1: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes, amb una evolució més destacada, també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
0: Escoltes Flashback Andorra, al 96.0 FM.
1: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
3: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
4: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
4: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
3: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
5: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
0: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
6: El matí i la mare que el va parir.
7: Les al·lèrgiques al pol·len. Una versió que és un clàssic de la banda irlandesa de Cors. I recordeu que nosaltres hi tornem demà.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback. Flashback.

0: Aquí teniu Cat Xai, aquesta cançó es diu Animal. Entrant al top 10 de la llista més important de Catalunya, evidentment. Bon dia, Toni.
1: Bon dia.
0: Hola, què tal? T'estem trucant del matí, la mare que el va parir. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Et truquem pels teus 50 anyassos que fas, de part del Toni, de l'Arnau, de la Judit, de la Susana i de la Dana, que et feliciten, eh?
1: Molt bé.
0: Bueno, veig que ho veu celebrar a lo grande, ahir.
1: A lo grande, a lo grande.
0: Diu que estàs en el teu prime, en el teu millor moment, fes el que més t'agrada, que és d'entrenador de futbol. A quin equip entrenes?
1: El Sabadell Atlètic, un club nou que vas néixer fa 3 anys.
2: Ah, molt bé.
0: Ah, val, Sabadell Atlètic, que no té res a veure amb el Centre Esport Sabadell, no?
1: No té res a veure.
0: Vale, vale. Doncs diuen tots plegats que t'estimen moltíssim. Ok, Toni?
1: Molt bé. Moltes gràcies.
0: A tu. Adéu-siau, maco.
1: Adéu.
0: I ara, si us sembla bé, el matí la mare que el va parir, connectem amb una altra ràdio.
2: Què dius?
0: Que està millor que Flashback.
2: Què?
0: Sí, perquè el nom de les cançons...
2: Possible.
0: Està més ben... O sigui, la gent li diu a les cançons com vol, com li surt dels nassos.
3: Clar.
0: Es diu així, Ràdio Tamassos. Diem a les cançons com en surt dels nassos. Escolteu.
4: I seguim aquí a Ràdio Tamassos, la ràdio on les cançons els diem com en surt dels nassos. Més trucades, Agustí, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Què
5: mira,
4: passa?
5: Tens alguna cosa a les dents, eh?
4: Com dius? A veure, m'acabo de menjar unes Oreos i potser... Però com ho veus per la ràdio, això, nano?
5: No, que tens alguna cosa a les dents, la cançó. A mi què collons m'importa el que...
4: Ah, vale. Doncs escolta, que Sony, tens alguna cosa a les dents?
5: Tens
4: alguna cosa
5: a les dents? Tens alguna cosa a les dents?
4: Seguim a Ràdio Tamassos, endavant d'Olones.
5: Hola! Patidora!
4: No m'estranya que siguis patidora. Molta inseguretat, el preu dels pisos, les guerres... N'hi ha per patir, Dolores!
5: No, si això a mi m'és igual. Jo dic la cançó de l'Anna Índigo i la Lola Mena, que sóc patidora. Soc patidora.
4: Home, Tamassu, que soni, clar que sí!
6: Sóc patidora.
5: Jo sóc patidora.
4: No parin les trucades, digueu quina cançó voleu i jo us la poso. Podeu fer-ho vosaltres mateixos a l'Spotify, però aleshores jo em quedaria sense feina. Endavant, amb qui parlo, quina cançó?
5: Em deus un bisum.
4: Hòstia, Paco.
5: No.
4: Brian, ets tu?
5: Que no, em deus un bisum.
4: Ah, hòstia, és que...
5: Que no, la cançó, em deus un bisum.
4: Doncs què carai, que soni.
5: Em deus un bisum.
0: Bueno, aquí teniu la connexió amb Ràdio Tamassos, on els hi diuen a les cançons com els hi surt dels nassos. I ara anem a posar tota la cançó de Tens algo a les dents, sisplau, que la volem escoltar. És Miley. Vinga.
7: Let's go.

0: la cançó de Miley, Bass Persuade, sonant des del matí, la mare que el va parir, i nosaltres cap a la terrassa.
1: Al matí, la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: L'home que brama, com sempre a aquesta hora. Hola, home que brama.
2: Hola, hola, què tal?
0: Bé, i tu?
2: Oh, fantàstic.
0: Ah, vale, doncs me n'alegro. Marc, amb el megàfon ja pots començar a bramar a tot Barcelona i a tot Catalunya, quan vulguis, fot-li. Ah!
2: Persones han passat la nit en una tenda de campanya a la Puerta del Sol per protestar per l'habitatge i els desnonaments com els de la Mari Carmen. Doncs està molt bé, perquè és una protesta dos per un. Per un costat protestes i per l'altre ja et vas acostumant a viure dins una tenda, que és l'únic que podrem pagar aviat.
0: Quanta raó. Gràcies, Marc.
2: Apa, va.
3: M'agrada llegir-lo i com llegeixi.
0: Si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, apunta't a això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra. El 3 d'octubre, actuació de Soc un Bohemio a la sala La Daurada de Vilanova i la Geltrú. Apunta't al formulari que trobaràs a la nostra web, flashback.cat, i entraràs al sorteig per guanyar una entrada doble. Són els directes Estrella Damm 150. Celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Entra a flashback.cat ara mateix.
1: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
4: 96.0.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
1: Flashback. Andorra.
4: 96.0.
1: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
8: Vol millorar la seva tarifa?
9: No.
8: Segur?
9: Sí.
8: Sí que la vol millorar.
9: Que no.
1: La trucada del pare que vol saber on ets.
8: On ets?
9: Aquí.
8: Aquí? Aquí on és?
9: Doncs aquí.
8: Ai.
1: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
8: Ei, tio, què fa?
1: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
10: Escolto Flashback!
1: Flashback, l'emissora que sents. Si sona Flashback,

0: Flashback.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Flashback.
2: Bon dia, us parla aquí en Barceló. Els promotors de la Carola d'Ordino calculen que l'incendi ha afectat entre un 40 i un 50% del conjunt residencial. Aquesta primera estimació dels anys reforça la decisió de tirar endavant la reconstrucció de les parts malmeses i donar continuïtat al projecte mantenint els mateixos criteris i estàndards de qualitat previstos inicialment. A la Massana, el projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa, Arinsal, ha provocat ja una important mobilització ciutadana en contra de la seva construcció. Les crítiques que s'han intensificat durant el cap de setmana qüestionen especialment l'impacte ambiental de la proposta i reclamen al Comú de la Massana alternatives turístiques més sostenibles. Entre les iniciatives contràries hi ha les manifestacions de guies de muntanya, com de Marco Mijares, i una recollida de signatures a change.org. Els opositors defensen que el valor natural de la zona ja és prou atractiu sense necessitat d'aquesta intervenció. Més temes, més de 6.000 persones han participat a la tercera edició del Caldes Festival aquest cap de setmana, celebrades durant 3 dies a diferents punts de la zona històrica d'Escaldes-Engordany. La programació va combinar concerts, dansa contemporània, propostes familiars, tallers i gastronomia. Les activitats infantils van ser de les més concorregudes, amb més de 2.000 assistents durant el cap de setmana. Un cap de setmana marcat pel Dia Mundial del Turisme, Sant Julià de Lòria va ser ahir l'epicentre de la celebració, amb el repte de potenciar la parròquia com a punt d'interès per als visitants que accedeixen al país pel sud. La plaça de la Germandat a Sant Julià de Lòria va concentrar l'acte central, amb entrevistes, concursos i premis, coincidint amb un cap de setmana marcat també per la Vila Medieval. L'Escal Club d'Andorra va impulsar per 28è any consecutiu la commemoració amb la col·laboració dels 7 comuns, Museus Andorra i Andorra Turisme i amb activitats gratuïtes o a preu reduït arreu del país. I per la nit, la commemoració del Dia Mundial del Turisme va culminar amb una gala dedicada a reconèixer a persones i empreses que han contribuït al sector turístic del país. Enguany van ser distingits Estibre Viatges, Joaquim Rodríguez Purito, la Unió Hotelera d'Andorra i Carles Calvo. El guardó d'honor va ser per l'Estació Nacional d'Autobusos Joan Nadal.
3: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
0: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió, sessió, sessió, sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió

0: Aquí teniu Shivers, Ed Sheeran, des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia, Marta.
1: Bon dia.
0: Hola, reina. Abans que entris a l'escola, mira, et feliciten els teus pares i el Riu i la May pels teus 10 anys. Què et sembla? T'estem trucant en directe des del matí i la mare que el va parir diuen que ets meravellosa, simpàtica, divertida, responsable amb els estudis, una crack del bàsquet, però el més important, que ets fan del matí i la mare que el va parir.
2: Ara.
0: I això és el que més ens agrada, Marta, que tinguis un gran dia a l'escola, d'acord?
1: Gràcies.
0: A tu, adéu-siau, reina, felicitats.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu. Adéu. De seguida, carinyo, hem de parlar, el matí i la mare que el va parir. Abans d'això, m'ha recomanat una història molt xula que es farà... mira, ho tinc aquí, el dissabte 3 d'octubre... Dissabte és 3? Sí, dissabte 3 d'octubre.
2: Ja, té pinta.
0: A les 8 del vespre, mira, al costat de casa teva, el Teatre Cursal...
2: Home!
0: De, el teatre, perdó, Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós del Bages.
2: No és el mateix.
3: No està al costat.
2: No és el, però està molt a prop.
0: Està a prop, ets a Manresa.
2: Manresa i Navarcles.
0: Doncs ja està. Fruitós,
4: hi ha molts cursals per puestos, no?
0: Sí, i tant.
2: Bueno, però aquest no és un cursal, aquest és un altre teatre.
0: És el teatre, és el Teatre Casal Cultural a Sant Fruitós, que és l'espectacle del Quim Vila, d'acord? És un espectacle superxulo que es diu No m'expliquis stories i que us explico molt ràpidament. És la història de la humanitat amb stories.
2: Hosti,
0: és a dir, un flash, de un flash de cada moment.
2: Està bé,
4: està bé.
0: I està guai. Des de que l'home anava amb un pal caçant el que podia fins a l'actualitat i tot plegat amb, com amb flashos. Com amb, i està molt xulo. Jo l'he vista, està molt, molt guai. Per tant, a Sant Fruitós del Bages, aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, el Quim Vila, col·laborador del Matí la mare que el va parir, no m'expliqui històries. Aneu-hi perquè val molt la pena. I ara sí, vinga.
5: El Matí la mare que el va parir presenta... Carinyo, hem de parlar.
0: Carinyo, hem de parlar, la secció més cunyada de la ràdio catalana, perquè ens expliqueu el vostre cas de parella i nosaltres opinem, imagineu-vos.
2: Aquí amb unes crispetes...
0: Exacte,
3: tant.
0: Exacte.
3: Home, la gent té problemes.
0: Però, sí, però a més que molta altra gent s'hi pot sentir també identificada.
3: Jo crec que en el cas d'avui, molta gent. Potser fins i tot altres, no ho sé.
0: Doncs, a veure.
3: No sé quin tipus de nòvio sou, però bueno, ja ho veurem. Un oient que diu, la meva parella gairebé mai em diu que estic guapa.
2: Hosti, noi.
0: No, carai.
3: Sé que m'estima, és afectuós, em cuida, està pendent de mi i mai m'ha fet sentir que no li agradi. De fet, no tinc cap dubte sobre la nostra relació.
0: Val.
3: Per això no treu que trobi faltar que em digui coses maques. Quan m'arreglo per sortir i li pregunto què li sembla, em diu, bé, molt
2: Hòstia.
3: Bé. Però mai li surt espontàniament. Li he explicat diverses vegades que per mi és important sentir de tant en tant doncs, que em troba atractiva i que li surt de dins de veritat. I ell diu que això no li surt perquè no està acostumat a fer compliments. Que ell demostra l'amor d'una altra manera, fent-me costat, ajudant-me, cuidant-me. I també diu que des que li vaig explicar això que em passa, ha intentat fer més compliments. Però ara sent que si me'ls ha de fer perquè jo li he demanat, deixen de ser espontanis i els acabaré veient com si fos una obligació. I és veritat, quan em diu alguna cosa, el que penso és que simplement m'ho diu perquè li he demanat.
2: Doncs està bé res, eh?
3: Em preocupa que si continuo demanant que m'ho digui, arribi el moment en què cada estàs guapa, em soni poc sincer perquè sé que ho diu perquè li he demanat. I ara de cop s'ha tornat una mica incòmoda quan ens diem coses boniques perquè sento que he forçat una mica la seva manera de fer.
0: Jo estava pensant si tinc una posició clara i no la tinc.
3: És que crec que no és clara del tot, perquè està bé que hagis expressat que et falta això.
2: Sí, però forçar-ho no està bé.
3: Si no surt, no surt.
2: Perquè és això. A mi si algú em diu alguna cosa que jo veig que no és natural, em fa enfadar. Crec que és la cosa que més em fa enfadar.
3: Però per què no surt, també, no? És estrany que no surt.
4: Però qualsevol cosa que aquesta comunicació que es diu tant amb les parelles que has de tenir, no? O sigui, hem de parlar perquè hem de tenir més cites. Doncs quan et proposi una cita dirà, perquè t'ho vaig dir. Hem de tenir més moments íntims. Quan t'ho proposes, perquè t'ho vaig dir, aleshores no és que et surti de tu. Això ho podríem portar sempre.
3: Sí.
4: I al final, jo crec que encara que no surti natural, doncs, mira...
3: Però es pot forçar fins al punt de que et surti natural? O sigui, acostumar-t'hi?
4: Jo crec que hi ha un moment en el que t'has de forçar, encara que tots dos sabem que això no és natural, perquè acabi sortint natural.
3: Exacte.
4: Perquè la naturalitat també s'entrena.
0: Sí, clar, estic d'acord.
3: Jo també ho penso una mica, sí.
4: I al principi serà raro.
3: Sí. Però clar, dir-te estàs guapa, és que és molt incòmode passar per un tram incòmode.
2: Sí, clar.
3: Saps?
2: Perquè, a més, que et sents molt vulnerable. Si jo et dic... No, estàs molt guapo, perquè tu saps que... No? Jo estava mirant el Carles ara i ell sap que m'ho ha demanat que li digui...
0: No, clar.
2: No, el Marc no ho pensa, això.
3: Clar.
0: Exacte.
3: Però és un també callar-s'ho de dir, no, és que jo necessito, però clar, no li puc dir perquè llavors serà incòmode.
2: Està bé que li pugui dir, però que no es pot enfadar ara.
0: Però fixeu-vos que ella diu, jo no tinc cap dubte de res més, ni de la relació, i em cuida, m'estima i tal. Doncs jo crec que potser és la seva manera de fer i un s'ha de conformar amb això.
2: I ella no, que li diu?
4: S'ha de canviar.
3: Segur que sí.
4: Sí, home, les parelles tenen tendència, quan no es fa res, anar-se separant, no? Anar-se desconnectant.
0: Però a veure una cosa.
4: S'ha de fer un esforç per connectar.
0: Però això és un detall.
4: Bueno.
0: O sigui, el detall ens ha dit, no em diu que estic guapa. O guapa,
3: per exemple,
0: bueno,
3: sí, estic guapa, en aquest cas.
0: Però tot l'altre va viendo en popa.
4: No, tampoc ha dit això.
0: Sí. No, sí, jo no sé que ho ha dit.
3: Que la cuida, que està perfecta, tota aquesta, però que troba a faltar doncs, sentir-se com aquest desig.
4: Desitjar, no? Sí. O sigui, no diu que tot vagi fantàstic, sinó que, bueno, que és una parella que està per ella, però que hi ha una desconnexió en el
3: piropo.
4: En el piropo, però que això després porta una desconnexió amb altres coses.
0: Però una cosa, li ha dit alguna vegada el piropo?
3: Bueno,
0: és que clar, jo necessitaria en aquesta secció, necessitaria tenir la persona aquí per seguir-li preguntant,
2: clar.
0: Perquè si no li ha dit mai, és el que us volia dir, si no li ha dit mai,
2: ara de què?
0: No, aquesta persona és així.
3: Clar, no és que hagin començat a tope de ens dèiem de tot i ara ja no, sinó que no ha sigut mai així aquest noi.
0: Clar,
3: és la manera de ser.
4: Aquestes coses poden canviar, potser resulta que els seus pares no es deien coses boniques i ell guarda.
2: És a dir, però si no et surt, per què has de ser una altra persona?
4: Perquè l'altra persona ho vol.
3: Ho has de fer anecdòtic, de dir, no, el meu nòvio mai em diu que estic guapa i és així, me l'estimo així,
2: i
3: ja està.
2: Li fots de conya.
4: No, perquè això són com renúncies que fa. Si tu t'agrada que et diguin que estàs guapa, li dius que t'ho digui, encara que sigui una mica
0: fosa. Però llavors és fals.
3: No t'ho creuràs.
4: És fals, però a mesura que es fa, és el que us dic, a mesura que es fa cada vegada és menys fals.
2: No, això és com si és el meu aniversari.
4: Sí.
2: I tu no saps què regalar-me, jo et dic, compra'm...
4: Què vols que et compri, Marc?
2: És que no vull res.
0: Digues un exemple, és igual.
2: Compra'm una guitarra.
0: Sí,
2: i tu arribes amb un paquet embolicat en forma de guitarra i diré, oh, quina il·lusió. Perquè és com, ja t'he demanat això, ja sé el que és, i val, sí, m'està bé, però no t'ha sortit a tu. Jo vull que tu et surti, que sàpigues que a mi m'ha anat a tocar la guitarra i que quan vas a la guitarra que no sé què.
4: Sí, però el proper any ja sé que vols aquest tipus de regals. O sigui, jo el que vinc a dir és que quan tu les coses les demanes, les ho has de demanar.
2: Sí.
4: I l'altra persona, al principi li costarà, però després cada cop li costarà
2: però
4: més.
2: Però no et pots enfadar després, que no és natural, que és el que li passava a mi.
3: Clar, però jo ho entenc també, de dir, hosti, és que ara potser l'he liat, perquè no es veu natural. Hi ha un oient que diu, és molt fàcil, la seva parella no la veu guapa.
4: No, és...
3: No, jo crec... No,
0: aquesta
3: clar,
0: és l'altra.
3: No. Home, a tu t'ha de semblar guapa, la teva parella.
2: Bueno, igual, és no sé.
0: Però
3: estaràs
0: perdoneu,
3: amb algú que et sembli lleig, perquè no tindràs ganes
0: perdoneu,
3: de res.
0: Sí, per una parella, encara que sigui guapa, lleig o el que sigui, perquè al final tampoc hi ha persones tan ni guapa, ni tan guapa ni tan lletges.
3: No,
0: tots són
3: tot
0: del món.
3: Sí.
0: Però al final, quan hi ha... la veus cada dia i tal, és normal que... No, però t'agrada, però no flipes perquè ja el tens vista, no passa res.
4: És que el problema no és que sigui guapa o sigui lleig, el problema és que vens cansat, que no has dormit,
0: exacte,
4: que estàs preocupat, que tens una factura de l'aigua que no pots pagar, i tot això, i aleshores arriba un punt que dius, escolta, fa molt temps que no ens fem petons. Els primers petons seran forçats i seran raríssims, però s'han de fer.
3: S'han de fer. Bueno, tant de bo tinguis raó, Oriol.
2: No sé.
4: Jo crec que està la naturalitat sobrevalorada.
2: En sèrio?
4: Sí.
3: No, Oriol, això no és veritat.
2: Jo crec que és
3: no.
4: No, perquè aquesta idea a Disney de que tot ha de sorgir de manera que no...
2: Però l'altre és forçar.
4: Això és com el sexe. Quedem el dimecres a les 12:30...
2: M'ho estàs proposant?
4: Tenim 10 minuts. No, i dius, que poc natural. És que ho fem, això?
0: O no ho fem.
4: O no ho farem.
0: Ja, ho farem.
3: No, jo aquí no t'ho compro.
2: Bueno, perquè no en sabeu.
3: Sí que et va bé la vida.
0: 9 i 14 minuts. Veieu com és cunyada la secció?
3: Sí.
0: Però ja es tracta d'això, la vida ho és. Tututuru, Siderland, remescla de Big Charlie des del matí, la mare que el va parir a Ràdio Flashback. Bon dia a tothom.

0: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia, doncs, des d'ara no hi ha cap incidència a destacar i, per tant, es transita amb normalitat a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment, des del Centre Nacional de Trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: El matí i la mare que el va parir.
10: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
9: Feedback.
11: Hola, Flashback.
10: Hola, què tal?
9: Backstage.
12: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
9: La llista.
10: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
9: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback.
9: Va de Barça.
10: Gol!
9: I el tardeu de Flashback.
10: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
9: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.

0: Dua Lipa al costat de Calvin Harris. El 2017 es van treure de la màniga aquesta cançó que es diu One Kiss. Bon dia, Xavi!
1: Bon dia!
0: Bon dia i felicitats, que em diuen que avui fas 17 anys amb la Cati, no?
1: Sí, senyor. Bueno, moltes gràcies.
0: Mira, ella et felicita, diu que gràcies per cada moment i per ser el seu gran pilar per 17 anys més al seu costat, vale?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Una abraçada, nen, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Adéu, Xavi.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Avui tenim amb nosaltres una empresa catalana, el portaveu de l'empresa ChatGPT. El tenim amb nosaltres en línia.
3: Sí, ja els escolto.
0: Sí. Bon dia.
3: Hola, sóc Salvador Illa.
0: Salvador Illa.

0: Sí, de l'empresa ChatGPT. Cat ve de Catalunya, evidentment, sí. I GPT ve de greus problemes tindrem.
1: Està molt bé.
0: Fent referència a la IA,
2: eh? Va.
3: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Andorra. 96.0.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Ràdio Flashback.
10: Andorra 96.0.

0: 96.0.
1: Al matí, la mare que el va parir.
2: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Flashback.
3: Bon dia, són 2:15. La indignació per l'habitatge i els darrers casos de desnonaments es trasllada aquest dilluns a Barcelona amb diverses concentracions coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, que pressiona els seus socis per aprovar el decret d'habitatge. Cap a les 8 del matí, el sindicat de llogateres ha tallat l'avinguda Meridiana en sentit Barcelona durant una hora i no descarta convocar una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge. D'altra banda, el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha dimitit del càrrec quan fa 2 mesos de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Segons han informat fonts governamentals, fa uns dies el delegat va traslladar la seva necessitat de no continuar el càrrec. Aquesta informació arriba pocs dies després que dimitís Gonzalo Sanz, cap del gabinet de la delegació del govern espanyol a Ceuta, arran de la polèmica pels missatges del CNI. I la policia del Regne Unit ha detingut 5 persones sospitoses de portar explosius prop d'una base aèria anglesa utilitzada pels Estats Units. Se sospita que els detinguts preparaven un acte terrorista. Ara, la unitat antiterrorista de la policia britànica que està liderant les investigacions per esclarir els fets. Els esports. El defensa del Barça, Eric García, ha tornat cap a Barcelona després de notar molèsties al genoll amb la selecció espanyola de futbol. I a segona, el Girona ha tancat la jornada en 5a posició després de guanyar divendres per 2-0 l'Albacete, i el Sabadell és 7è després del seu empat a 1 contra el Celta Fortuna.
2: Gràcies, Paula. 2:15 i gairebé 2 minuts de 10.
4: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Perfecte, aquí el tens.
4: Ja?
5: Ja.
4: Sí?
5: És així.
4: De debò?
5: I tant, de debò.
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonès.

0: 24 Ultra, amb aquesta cançó que es diu Talk to You. Al matí, la mare que el va parir de Radio Flashback, 2:05 de 10. Encara serem fins les 11 amb vosaltres. I ara, l'espai Inspiració Plagi.
1: Al matí, la mare que el va parir, ja fa molt de temps que ens fem la mateixa pregunta. Inspiració o plagi?
0: Mireu, divendres, amb tot el tema del desnonament de la Mari Carmen de Madrid, vam fer una cançó aquí al matí, la mare que el va parir, que és aquesta.
2: Mari Carmen, Mari Carmen, vergüenza de que te desahucien.
3: Senyor.
2: Mari Carmen.
0: Aquesta és una versió de La Pegatina. Si voleu veure la versió en vídeo, està al nostre Instagram, @vaparioficial. Doncs bé, aquesta versió que vam fer ens va recordar tots la cançó original de La Pegatina, Mari Carmen, que la vam ballar tots. Sí. És una cançó del 2013, que és aquesta. El Marc Casanovas, Marc, tu vas tenir la...
4: Avispat, eh?
0: Exacte, vas tenir la vista de dir, calla, calla.
4: Això que... també està copiat.
0: Al revés.
4: Va inspirar.
0: Crec que aquesta cançó potser va inspirar, us ho pregunto, a vosaltres i a tots els oients, a una cançó del 2016 de la formació Roba Estesa, que es diu Una Altra Ronda, que és aquesta.

0: doncs aquí... aquí teniu damunt de la taula aquest judici. Passo a preguntar-vos, inspiració o plagi, Najet?
1: Jo crec que inspiració. Fins i tot homenatge.
0: O fins i tot res. Pot ser res, eh?
1: No, no, inspiració, sí. Hi ha alguna cosa, no ho havia pensat mai, i hi ha cosa.
0: Marc?
2: Al principi t'hi porta. El que passa que crec que és inspiració perquè la resta està com ben cuidat.
0: Està diferent, no s'assembli tal.
3: No val, tu no lo sabes. Aquí no,
2: no entra.
1: No queda bé.
0: Tu, Dalmau?
3: Home, inspiració, va. Però perquè només és al principi. Però al principi clarament està molt inspirat.
2: Sí, sí,
1: està molt inspirat.
3: És el mateix.
0: I tu, Aldo, què opines?
4: Inspiració, inspiració.
0: Inspiració també, eh? Inspiració. És molt clavat, eh?
1: Sí.
0: Perquè a més hi ha el cop de bateria igual, eh?
3: Els mateixos cops, eh?
0: Na-na-na-na-na. Sí, sí. Bueno, he fet un mashup amb aquestes dues cançons. Les he posat l'una al damunt de l'altra. Veureu que el to és diferent. Ja veureu que el to és diferent, perquè si no una sonava molt malament i tal. Però veureu que el tempo, la mètrica i tal, quadra bastant, escolteu.

0: Montserrat.
1: Abans que pregunteu, Mamadet és una beguda de diria que de Tarragona.
2: De Tarragona, sí.
1: Abans que d'això, saltin les alarmes. Doncs. Aquí teniu aquesta mètrica, que és exactament la mateixa. Aquests primers cops, no? Se salva que l'altra part de la melodia és una cosa diferent.
3: És diferent.
1: Per tant, ho deixarem amb inspiració. Bueno. Se salven. O les roba estesa se salven, en aquest cas. 2:15 de 10 del matí. Aitana, aquí teniu Connexió Psíquica. Sonant a Flashback. Bon dia.

0: una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 346464.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Els èxits primer a...

0: Ràdio Musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
3: Temperatures ara mateix, a veure.
4: Doncs mira, ara mateix trobem valors de...
3: Bueno, tu mateix.
4: La Seu d'Urgell, 16 graus.
2: Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Yankee amb les Bizarrap Music Sessions 0/66. 0. Hola, Marc.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. I felicitats de part de la Judit. Primer aniversari, no?
1: Primer aniversari de casat, sí, sí.
0: I diu que el millor regal està de camí, és el vostre Pol, que t'estima molt i que espera seguir celebrant tots els 26 de setembre al teu costat, vale?
1: Igualment, home.
0: Una abraçada.
1: Per molts més junts.
0: Que vagi molt bé, Marc.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Dissabte, adéu. Que vam fer un any, el Marc Vila i la Judit. De seguida us regalem la tassa del matí, la mare que el va parir, però abans, avui, com som dilluns, evidentment, és dilluns, hem parlat amb el Salva Fernández. Hola, Salva Fernández.
2: Bon dia.
0: Què tal? Hola, Salva.
2: Com estem?
0: Molt bé. I tu què tal? Què t'expliques? Com doncs pinta mira, aquesta setmana?
2: Estava pensant que els dilluns són dies interessants, perquè al final són dies on comencen coses, però també on s'han acabat coses.
3: A veure.
2: Per exemple, va acabar la Mercè, i això és una bona notícia, no creieu?
0: Jo estic d'acord, perquè fotem unes, els mitjans els primers, eh? Sí, unes turres amb la Mercè, ja i el Piro Musical, i el Josep Montero, i el, ja està,
4: i home. I el carrer Aragó tallat.
0: Ja el carrer Aragó tallat.
4: I l'operació en retorno d'ahir.
0: Sí, sí.
2: Bueno, normalment ja ho està tallat per obres, eh? Que estan buscant un tresor per Barcelona. No sabem on està, però a veure si el troba.
4: De fet, el Piro Musical van haver de canviar de lloc perquè hi havia obres, també.
5: Sí, és correcte.
2: Jo vaig mirar a veure què feien i vaig dir, ostres, a veure si puc anar a algun lloc. I vaig veure que hi havia més de 100 concerts.
0: Sí?
5: Sí.
2: I jo vaig pensar, ostres, no seria millor fer-ne un de bo en lloc d'això?
0: Un aplaudiment per la reflexió del Salva. És que tens tanta raó.
2: Clar, vull dir, no sé. I dic que acaben coses i comencen coses, perquè jo vaig veure el Piro Musical, com s'ha de veure, que és el llit des de casa, el quan ja les coses ja estan acabades. I vaig veure que després de TV3 va començar una cosa que es deia Vèrtex.
5: Ui, sí.
2: Que és el nou programa de Ramon Pellicer. I em vaig alegrar perquè jo vaig veure que va desaparèixer Ramon Pellicer i vaig pensar, a veure què ha passat aquí, no?
0: Sí.
3: Està bé, si està bé.
2: Resulta que no s'ha jubilat ni res. No. I vaig mirar una entrevista on deia que ell no trobava a faltar els informatius i jo vaig notar un to allò que per menys la Shakira ha fet 37 cançons. Sí,
5: hi ha coses aquí, doncs.
0: Hi havia una mica rancúnia, no?
2: Sí, avui també acaben coses, perquè això sí que és important. Avui acaba la turra de la pilota d'or.
0: Ah, home! I sobretot quan no hi ha futbol, que només hi ha futbol de seleccions, la gent es dedica a parlar d'altres coses, com les pilotes d'or... la pilota d'or.
3: Bueno, depèn d'aquí.
2: Bueno, les pilotes d'or podria ser un mote, no?, que t'haurien posat algun sobrenom a algun lloc.
0: Sí, sí, exactament.
2: Doncs això, avui acaba, mentre hem vist doncs Mbappé demanant-ho perquè ha fet més gols que ningú contra l'Elx, el Llevant i l'Osasuna, i la Lamine Yamal, que també ho demana, perquè diu que en el gol de Ferran Torres ell va arrossegar amb la seva aura tres jugadors i va deixar sols els seus companys per poder guanyar el Mundial. Jo no m'hauria imaginat mai a Messi demanar la pilota d'or amb aquestes coses.
0: És veritat.
2: Però si tu em preguntes, jo prefereixo que la guanyi la Lamine Yamal.
0: Home,
2: la primera pilota d'or de Mataró, de Rocafonda.
3: Home, clar.
0: Tu et toca, clar.
2: Això ara ja sí que el posaria com el més famós de Mataró, llavors ja sí que em desbancaria a mi i els tiets.
0: És una llàstima.
2: Però jo us dic una cosa, jo preferia que em portés la Champions, que ja va tocant, aquest noi.
0: Mira, estic molt d'acord.
4: Però això de demanar el premi per un mateix, això és molt de les pilotes d'or aquestes que dius, i no es fa als Oscars, això.
0: És que no es feia fins ara.
4: Ah.
0: Perquè els jugadors ja tenen un ego que supera tot.
3: Però una mica no està bé res, eh? Perquè quan parlen, perquè parlen, i quan no parlen, perquè no parlen.
4: Bueno, ja, però jo veig la Lamine Yamal dient que serà difícil que existeixi al planeta algú tan bo com ell, i dius, hòstia, a veure, un moment.
2: Ser català és això, que no ens agradi aquestes coses.
0: Ah, exacte. Una abraçada, Salva. Bona setmana.
2: Que vagi bé.
0: Gràcies. Adéu. Salva Fernández, un cop més, aquí a casa, al matí la mare que el va parir.
6: Al matí la mare que el va parir, a Flashback. Andorra. 96.0. Les millors braves d'Andorra?
7: No vagis al Barra Mars.
6: Un bon bacallà al Pil-Pil.
7: No el demanis al Barra Mars.
6: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
7: Oblida tant del Barra Mars.
6: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
6: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: Cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
9: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
10: Si sona Flashback, és un èxit.

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els promotors de la Carola d'Ordino calculen que l'incendi ha afectat entre un 40 i un 50% del conjunt residencial. Aquesta primera estimació dels anys reforça la decisió de tirar endavant la reconstrucció de les parts malmeses i donar continuïtat al projecte mantenint els mateixos criteris i estàndards de qualitat previstos inicialment. A la Massana, el projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa, Arinsal, ha provocat ja una important mobilització ciutadana en contra de la seva construcció. Les crítiques que s'han intensificat durant el cap de setmana qüestionen especialment l'impacte ambiental de la proposta i reclamen al Comú de la Massana alternatives turístiques més sostenibles. Entre les iniciatives contràries hi ha les manifestacions de guies de muntanya, com de Marco Mijares, i una recollida de signatures a change.org. Els opositors defensen que el valor natural de la zona ja és prou atractiu sense necessitat d'aquesta intervenció. Més temes, més de 6.000 persones han participat a la tercera edició del Caldes Festival aquest cap de setmana, celebrades durant 3 dies a diferents punts de la zona històrica d'Escaldes en Gordany. La programació va combinar concerts, dansa contemporània, propostes familiars, tallers i gastronomia. Les activitats infantils van ser de les més concorregudes, amb més de 2.000 assistents durant el cap de setmana. Un cap de setmana marcat pel Dia Mundial del Turisme, Sant Julià de Lòria va ser ahir l'epicentre de la celebració, amb el repte de potenciar la parròquia com a punt d'interès per als visitants que accedeixen al país pel sud. La plaça de la Germandat a Sant Julià de Lòria va concentrar l'acte central, amb entrevistes, concursos i premis, coincidint amb un cap de setmana marcat també per la Vila Medieval. L'Escal Club d'Andorra va impulsar per 28è any consecutiu la commemoració amb la col·laboració dels 7 comuns, Museus Andorra i Andorra Turisme i amb activitats gratuïtes o a preu reduït arreu del país. I per la nit, la commemoració del Dia Mundial del Turisme va culminar amb una gala dedicada a reconèixer a persones i empreses que han contribuït al sector turístic del país. Enguany van ser distingits Estibre Viatges, Joaquim Rodríguez Purito, la Unió Hotelera d'Andorra i Carles Calvo. El guardó d'honor va ser per l'Estació Nacional d'Autobusos Joan Nadal.
1: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
3: Andorra, 96.0.
4: Flashback.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.
3: El matí i la mare que el va parir.

0: Moving to the Sun, Imael Angel i Ultranaté. És el nostre número 1 de la setmana a la llista més important de Catalunya, evidentment. 10 i 5 minuts. I ara sí, anem a regalar la tassa del nostre programa. Del matí, la mare que el va parir. Com sempre, el Marc té una història. Ben atents, que hi ha moltes pistes dins d'aquesta història. Heu d'encertar a qui busca avui o què busca avui. Mm-hmm. A través de WhatsApp, 628-414-029. La història d'avui dilluns és aquesta.
1: Mai anava sol. Sempre en tenia un al davant i normalment un al darrere. Quan es pronunciava és que la cosa anava de debò. Irònicament, esborrava qualsevol rastre de familiaritat quan es representava just això. Tothom tenia el seu, alguns molt repetits i alguns d'únics, però, per especial que fos, l'havia de compartir amb algú per nassos.
0: Jolines,
1: tu! Avui crec que és un pèl difícil.
2: Que bé, difícil.
1: Veurem.
3: Mira, hi ha oients que diuen a veure si és un intermitent,
1: no,
3: si és el piro musical, si són els focs artificials, si és un pis, si... Mm.
1: No.
0: A veure, repassem alguna pista.
1: Mai va sol, sempre en té un al davant i normalment un al darrere. Quan es pronuncia és que la cosa va de debò, irònicament esborra qualsevol rastre de familiaritat quan representa just això, és el que representa, bàsicament. Tothom té el seu, però per especial que sigui, l'ha de compartir amb algú, perquè si no, no arriba als nostres dies.
4: És difícil, és difícil.
3: Sí?
1: Puc posar però... més pistes, si voleu.
3: Ho tenim, eh?
0: Ah, ho tenim!
3: Tenim uns quants encerts.
0: Que cracs són la gent.
1: Molt bé, bueno,
4: està relacionat amb una notícia, esclar.
1: Sí, sí, sí, però sí, una notícia aquesta és de...
4: Bueno, de segona fila.
3: Sí, sí, no obre la portada.
1: No.
0: Però, no ho sé. És que això que has dit de familiaritat...
4: Molt important.
1: Sí, sí, és bàsic. Si no, no existeix.
3: No,
0: és una cosa de però que és una paraula.
1: És una cosa de família, sí.
0: Sí.
1: Cosa...
0: És una paraula, busquem
1: i
0: avui.
1: I quan es pronuncia... No,
0: no. Quan es pronuncia va de debò, però
1: és
0: jo no...
1: És que... Hosti, no, no...
0: Però... Ah, t'estimo.
1: No.
4: Espera, té forma de paraula.
3: Bueno, una paraula, sí.
1: Bueno, no és una paraula en si. No,
4: no és una paraula en si, però té estructura de paraula.
1: Sí, exacte.
3: N'hi ha tot tipus, no?
1: N'hi ha tot tipus.
3: Sí. Cadascú una mica lo seu.
0: Poema.
1: No és un poema.
0: No, hòstia, ni idea,
4: és curt.
1: Tu tindries un... de, diguem, repetit.
0: Un nom.
1: I la Neget, un de bastant poc escoltat.
0: Ah, aquí. És un nom.
3: Exacte.
0: O un cognom.
1: El cognom.
0: Ah, el cognom. Sí. Vale.
1: Notícia,
0: ah, quan es diu va de debò, allò, clar, quan la mama sí, quan et crida diu, pel nom i cognom...
4: Carles Pérez.
1: Senyor Pérez, o el que sigui, és que sí, malament. Sí. Això esborra qualsevol rastre de familiaritat.
0: És veritat.
1: Per què el cognom? Doncs perquè avui hem sabut que només un 6% dels nadons que neixen a Catalunya porten el cognom de la mare primer. I aquí cal tenir en compte, a més, que la xifra és més baixa si no comptem les famílies monomarentals i les parelles lesbianes, tots que, clar, tenen el cognom de la mare.
0: Exacte. Que és lògic.
1: És lògic.
0: Sí.
4: Jo he estat mirant cognoms desafortunats.
1: A veure.
3: Ai, ara.
4: I n'hi ha, eh? O sigui, per exemple, hi ha registres històrics de principis del segle XIX a Lleida, que hi havia molts cagallons.
0: Cagallons?
4: Fins a 150. Hi ha cagarros, també.
0: Hòstia.
4: 40-60 cagarros pel País Valencià.
3: Ai, pobres.
4: De pipis n'hi ha 15 actuals.
0: O sigui, et pots dir Joan Pipi.
4: Sí.
1: Ja, molt millor que cagar-lo, eh?
4: I titoles i caques n'hi havia, però ja no n'hi ha perquè es veu que hi ha una llei del registre civil que ja actua d'ofici quan veu no només que un cognom és molt xungo, sinó que la combinació entre noms i cognoms són xungos.
1: És a dir,
4: tu no pots fer un Armando Guerra, un Aitor Tortilla, vull dir, ells actuen...
0: Ja tot això ja no es pot fer.
4: Sí, això va començar a l'any 50, més o menys, on va haver-hi un cas emblemàtic que era un marrón caca. El marrón venia de la part paterna i caca venia, era estranger. Però el marrón caca, aquí es va decidir fer una llei d'urgència...
0: Això seria caca marrón, no?
4: Perquè es veu que això, clar, hi ha bon criteri, pot afectar la persona tota la seva vida.
1: Estava Franco per aquestes coses, els anys 50.
4: Sí, no, ja ho veus, sí, ho veus. Per tant, tu no pots fer un Melchorgas per Baltasar, ni pots fer coses d'aquestes, perquè
3: el normal és
4: que el registre civil actuï.
0: Hòstia, Melchorgas per Baltasar,
4: no ho pots fer.
0: Que bo, molt bé. Perfecte, aquí s'endú la tassa del matí, la mare que el va parir.
3: Doncs mira, la Rosa Maria Pajares Corcho, que diu que li encanta el seu cognom, i és el de la mare, el primer.
1: Ah, molt bé, que guai.
0: Excel·lent, i olé per ella, perquè avui realment era difícil.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt de mèrit, que gaudeixis de la tassa del nostre programa. Ara, Olivia Rodrigo, i aquesta que es diu Drop Dead, sona Flashback. Bon dia.

0: Al matí, la mare que el va parir.
1: Andorra. 96.0.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmode conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Des del bus aturat al semàfor darrere d'un camió de recollida de brossa
7: o d'un cotxe en pràctiques.
0: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
1: 96.0.
0: Al matí, la mare que el va parir.
8: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
9: Hola, Flashback.
8: Hola, què tal?
0: Backstage.
10: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
11: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
11: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
11: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
11: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Si sona Flashback, és un èxit.

0: mare que el va parir.
1: Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles, de Bolonya, perdoneu.
2: Cada dia, quan es fa de dia, el Mateo i la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Mira, aquest cap de setmana aniré, crec que és una granja de Rupit, per exemple, eh? Però teniu moltes opcions. Benvinguts a pagès.cat, una opció per fer en família que us recomano d'allò més, de debò, eh? Benvinguts a pagès.cat.
1: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Connectem amb un dels tallers, Paco de Bujía, el senyor de Bujía, bon dia.
2: El taller és Supercar, bon dia. Taller Supercar, tu taller de confiança, ser elèctrico o gasolina, la factura serà divina. No? Farem una festeta, venen els companys del gremi aquí, en el polígono, venen el de l'oli, que el Jesulín lubrique, el planxista, que el Pedro Capó, sí. El Pau Gasoil.
1: Al sí. Matí, la mare que el va parir.

0: Just Might, Bruno Mars, des del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Si ara mateix entreu a la web flashback.cat o a la nostra aplicació, ja trobareu allà penjats els millors moments del programa. Vinga.
1: Avui, al matí, la mare que el va parir.
0: Hola, Salva Fernández.
2: Bon dia.
0: Què tal?
3: Hola.
0: Salva.
2: Com estem? Va acabar la Mercè i això és una bona notícia, no creieu? Jo vaig mirar a veure què feien i vaig dir, ostres, a veure si puc anar a algun lloc. I vaig veure que hi havia més de 100 concerts.
0: Sí?
3: Sí.
2: I jo vaig pensar, ostres, no seria millor fer-ne un de bo en lloc d'això?
0: Un aplaudiment per la reflexió del Salva.
1: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Al matí. I la mare que el va parir.
2: I la mare que el va parir.
1: Amb Carles Pérez.

0: Les cançons de Nil Moliner respiren una èpica especial, és marca de la casa. Aquí teniu Me Acuerdo de Ti. Bon dia, Mario.
1: Bon dia.
0: Què? Què dius, tio? Felicitats, eh?
1: Hòstia, gràcies, tio.
0: Bueno, 24 anys, no?
1: Sí, 24 anys.
0: Escolta, mira, t'estic trucant en directe des del matí. La mare que el va parir de part de, doncs, de la mama, del papa, que et feliciten, que et volen dir que ets el millor que els ha passat a la vida, que continuïs sent com ets, que no et rendeixis amb la música, perquè algun dia ho aconseguiràs, Mario.
1: Hòstia, moltes gràcies, tio, en sèrio.
0: Tens un grup o què fas, Mario?
1: Bueno, sí, tinc un grup d'amics que fem música així de vegades. Encara ens ho trobem com a hobby, però sí, sí, li estem fotent canya.
0: Doncs escolta, fota-li molta canya, a veure si algun dia podem sentir aquí Flashback. Vale, Mario.
1: Molt bé, merci.
0: Que vagi bé, xato.
1: Adéu, merci, adéu. Bon dia.
2: El matí i la mare que el va parir. Cada matí, posant Catalunya del revés.

0: Cada dia de 6 a 11.
1: Despertem de cop.
0: Al matí, la mare que el va parir.
1: Amb Carles Pérez.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: es fa de dia. Lleva't amb nosaltres. El matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. A Flashback.
1: Hello, darkness, my old.

0: Sound of Silence, la remescla és de Cyril, la versió de Starbet d'aquesta cançó fantàstica de Simon & Garfunkel de fa un munt d'anys. L'última cançó que sona avui aquí al matí, la mare que el va parir. I ara la medalla. La medalla avui
1: què? Renyida o no?
0: Sí, sí, avui heu estat bé. Heu dit comentaris enginyosos, està bé, està bé. La medalla avui se l'emporta la Najet.
1: Molt bé.
0: Perquè veureu que en les seves recomanacions que fa els dilluns i els dimecres a 6:45 del matí hi ha recomanacions que li agraden i n'hi ha que no. Però avui m'ha fet com una... m'ha jugat al despiste. Semblava que anava cap un lloc, i després ha fet un gir d'última hora. I per tant, la medalla se l'endú la Najet per aquest canvi de sentit a última hora. Escolteu.
2: Avui, un projecte que ve des del barri de Sants. Us presento el Flaca, amb dues cas, és el Pau Serna, que fa una mena d'urban flamenc molt de carrer, vale? És músic. I ara ha publicat el seu primer disc, que sona així com aquest urban de carrer. I són 11 cançons, de les quals només me n'agrada una.
1: Hòstia!
0: O sigui... és tal el canvi de sentit...
2: Sí, no se sap si m'agrada o no, eh?
0: Bueno, no,
2: mira. M'agrada la cançó.
0: De 10, te n'agrada una, doncs
2: sí.
0: La suma és que no.
3: Suspenen.
2: Bueno, clar. Però quina cançó. M'agrada molt aquella.
1: Li agrada prou com per recomanar-la.
2: Imagina't.
3: Sí, però les altres 10 són una merda.
2: No, les altres no cal.
0: Ha recomanat una cançó, no un artista.
1: No,
0: al final,
2: està bé.
0: Al final és així. Bueno, està bé, està bé. Està bé, la Najet, jo sempre dic el mateix. Té valor perquè moltes vegades recomanes i de vegades recomanes en negatiu.
2: Exacte.
0: I per això té el valor que té aquesta secció.
2: Aquí es diu la veritat.
0: Aquí es diu només la veritat, exactament. Nosaltres anem tocant el 2, a partir de les 11, Jordi Plans. Hola, Jordi Plans, què tal?
4: Hola, bon dia.
0: Estàs bé o no avui?
4: Fresquíssim.
0: Fresquíssim, com una rosa. Perfecte. I tornem demà nosaltres. Najet, que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Molt bé, fins demà.
0: Gaudeix de la teva medalla.
2: Ai, sí, t'has
0: ben guanyat.
2: Merescuda.
0: Adéu, Marc Casanovas.
1: Adéu.
0: Adéu, Oriol Dalmau.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu, us ha parlat en Carles Pérez. Gràcies per escoltar el matí la mare que el va parir un dia més. Demà hi tornem a les 6 del matí. Ben d'hora. I no sabem si amb la pluja o què. Veurem què passa. Avui segur que sí. Demà sembla que també.
1: També,
0: o sigui que
1: molt.
3: No em preguntis que no acabes.
0: Exactament. No li pregunto.
3: No.
0: Demà més a les 6. Recordeu que...
5: sou tots molt macos!
0: Gràcies, adéu-siau.
6: Flashback. Són les 11.

0: El so de Cat Sai, aquesta es diu Animal, i es converteix en l'èxit de la setmana de Flashback. És la cançó amb la qual engeguem aquesta nova hora d'èxits que ens ha de conduir, després dels companys del matí, la mare que el va parir, en aquest cas fins a les 12. Preparats per rebre Bad Bunny, el so de Nova York, també de Another E54 Ultra, Talk to You, Florida, recuperant un èxit del 2011, o, per exemple, també Lucra, amb la Morocha, que encara espera que algú la tregui a ballar. 11 i 3 minuts.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Arriba la nova dels Tiets, que es diu Era Això.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
7: Andorra. 96.0.

0: El so del Talk to You de Another 54 Ultra, una altra cançó indispensable a l'antena de Flashback. 3 minuts per sobre el punt d'un quart de 12 del migdia d'aquest dilluns, engegant setmana després d'un diumenge amb drama. Els Catarres.
1: Tots els dies que vindran.
2: Amics de Flashback, som a

Una cançó que aquest estiu no ha deixat de sonar i no és per menys. Atenció al so de Lucra, La Morocha. Anem a fer un cop d'ull a la llista. Atenció, perquè el capítol d'entrades, el 45, a l'última posició, i arriba això que es diu De Colors, ho signa Brou.

0: La veu d'Anna Mena i també de Lola Índigo han fet conjuntament aquesta que es diu Petitoa. Una proposta que deixarem enrere per donar la benvinguda de seguida a Ed Sheeran i Beyoncé, una de les cançons del 2018, una de les balades espectaculars que ens deixen aquest parell. Però abans, Justin Bieber, Beauty and the Beast.
1: Young Money.
0: Young Money.

La cançó del Salami, que no podia faltar en aquest matí de dilluns, 12:45. Atenció, doncs de seguida a veu de la Perla. Abans Olivia Rodrigo i aquesta que es diu Stupid Song, que entra també a la llista al número 38, una Olivia Rodrigo que el mes de maig visitarà també Barcelona.

0: Informació internacional, els preus de la vivenda...
1: Tot això no ho busquis a l'app de Flashback. La llista, el millor del matí, la mare que el va parir, les entrevistes del backstage, l'emissió en directe.
0: Ara això sí que ho trobaràs. Descarrega-la a Google Play i Apple Store. Flashback. Són les 12.

0: Les veus de Quevedo i també de Elvis Crespo.
1: Échate pa acá.
0: Échate pa acá. És el so de Quevedo i Elvis Crespo per La Graciosa, que és la cançó que ha sonat aquest estiu i que, a més, ha estat, doncs, sens dubte, la cançó que més hem posat a flashback al llarg dels darrers 3 mesos. I no és per menys, evidentment, és la cançó que hem triat per engegar aquesta nova hora d'aquest dilluns 28 de setembre. A les 12 i 5 minuts del migdia, què tal, com esteu? Benvinguts, bon moment per incorporar-vos de seguida al so de Sien Aspiro, que té nova cançó, o, per exemple, Shakira i Barnaboy, que estan molt d'actualitat aquests dies amb els seus concerts a Madrid. Abans de tots ells, Joan Dausà i Mamaduixa.
2: Només èxits amb Jordi Blanc.
0: Papi, posa el disc.

0: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
1: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
2: Andorra. Andorra. 96.0. Well,

La veu de la bitxota, la veu de Karol G, per això que es diu Si antes te hubiera conocido. Passen 5 minuts d'un quart d'una del migdia d'aquest dilluns. És un bon moment per fer un cop d'ull a les novetats de la setmana i atenció perquè en aquest sentit hi hem trobat aquesta mateixa de Sienna Espiró. Sona de fons la més nova d'aquesta artista que es diu Great Expectation. Sona Flashback.

Ens hem fet un fart d'escoltar aquesta cançó al llarg d'aquest estiu. No és per menys, ha estat la cançó del Mundial, un cop més, protagonitzada per una Shakira, que és de la cresta de l'onada, malgrat que acumula un bon grapat de cançons amb nosaltres. Atenció, la pujada més forta a la llista. 9 llocs per arribar al número 12. Ariana Grande.

Amb el Datsun Body de Just to Know ja vam conèixer aquesta cançó amb Gautier i amb Kimbra en el seu dia, l'antena de Flashback, i ara una segona revisió de la mà de Touchy, que ha canviat el nom i li ha posat Anxiety a aquesta cançó. Dos quarts tocats d'una del migdia. Atenció, perquè de fons sona Aitana, que té nova cançó després de Superestrella. Arriba això que es diu Conexión Psíquica.

Ismael Angel, el seu darrere per Moving to the Sun, que és la cançó que ara mateix ocupa el primer lloc de la llista. Número 1 de la setmana, per tant, per aquesta cançó a 1:45 del migdia. Atenció, perquè donarem la benvinguda a Manuel Turizo. Però abans, als Amics de les Arts. Són 20 anys de trajectòria, això es diu Segurament t'estimo.

La veu de Bibi Rexha, New Religion. Una de les cançons que ens acompanyen a la una en punt del migdia. De seguida posarem en marxa una nova hora d'èxits. També espera el seu torn Benson Boone amb Beautiful Things. Abans, però, també ens quedem amb la música de casa, la música en català. De la mà de My Hallies, una nova aposta d'aquesta casa que porta per títol això que es diu Ballo sense tu. Benvinguts i bon dilluns.

0: Ian Espiro té nou èxit i ja sona a Flashback. Great Expectation. I el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadra. Flashback. Flashback. És la 1.

0: Així sona l'èxit de la setmana de Flashback, una cançó signada per Katsai i que es diu Animal. Entra també dins el top 10 de la llista. Atenció, perquè a la 1 i 4 minuts del migdia és un bon moment per incorporar-se i escoltar l'antena de Flashback, perquè de seguida Juan Magán i Omar Montes es queden presents amb això que es diu Ayer la vi abans. La veu de Miley.
1: Amb Jordi Blancs.
0: I nova cançó per un artista molt de recorregut. Això es diu Bass Persuades. Let's go.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
9: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
10: En futbol, la selecció andorrana ha estrenat el seu caseller de punts a la National League amb un empat a 0 davant de Gibraltar a l'Europa Point Stadium. Després d'una primera part amb més iniciativa local, els de Coldo Álvarez van millorar la represa i van disposar d'ocasions per aconseguir la victòria, especialment mitjançant Aaron Rodrigo i Berto Rosas. El resultat trenca una ratxa de gairebé un any sense puntuar en partit oficial. La selecció jugarà ara un amistós dimecres que ve a les 6 de la tarda a Lituània. Parlem de motociclisme. Andorra ha tancat el trial de les nacions a Arteixo, a Galícia, amb una setena plaça amb 16 països en la categoria internacional masculina i una vuitena posició en la femenina. Quim Altés, Edgar Garcia i Jordi Lestang van estar durant bona part de la prova en el sisè lloc, mentre que Alexia Lladó i Elia Pasquet van representar l'equip femení. La pluja apareguda durant la segona volta va augmentar la dificultat del recorregut. I en bàsquet, el Morvang Andorra va començar la nova temporada aquest cap de setmana amb derrota després de perdre 85-90 contra el Montbus Obradoiro. El primer partit del curs va deixar sensacions contraposades per al conjunt andorrà.
9: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
11: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
9: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

Una cançó que ho ha patat molt a xarxes i que també es converteix en de les més indispensables o de les més importants d'aquest tram inicial de temporada a l'antena de Flashback Another Talk to You. Passen 4 minuts d'un quart de dues del migdia. De seguida recuperem una cançó del 2013 que ens va deixar en el seu moment a Avicii. De seguida el Wake Me Up, però atenció, abans la unió entre els germans Serra Solsas, Ginestà i també la veu de Nil Moliner. Sona de fons això que es diu Amb qui estaràs.

K-pop Demon Hunters, ni més ni menys que en el seu moment 4 setmanes al capdamunt de la llista, i no és per menys, per una cançó que va trepitjar fort, i a més ens la vau demanar moltíssim a través del feedback, ja ho sabeu, cada tarda des de les 4 i fins a les 8, i a través del nostre WhatsApp amb el 628-414-029. Ara mateix pràcticament 2:15, i arriba en aquest dilluns Miki Núñez un altre cop.

0: Joc de paraules entre Ana Mena i Lola Índigo. El rotllo que es porten passa per aquí amb això que es diu Petitoa. Atenció, perquè si us falta camp ja sabeu que Bonària us el porta al vermut de Llucià Ferrer. Perquè aquest any Bonària porta el seu granet de sorra perquè tingueu el millor producte de primera qualitat amb la food truck del Bonària Tour, on podreu aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes al camp. La pregunta és, com podreu degustar la famosa hamburguesa del Bonària Tour? Doncs teniu dues opcions. Apuntant-vos al vermut o fent una compra de 10 euros a la botiga Bonària, que us indicarem cada setmana, i aconseguint d'aquesta manera un val per rescanviar-lo per aquesta hamburguesa, la food truck de Bonària, que trobareu aparcada a l'espai del vermut de Flashback cada cap de setmana. Troba tota la info a bonaria-tour.com i ja sabeu, Bonària, patrocinador del vermut de Flashback.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: Pam, pam, i vosaltres demaneu la cançó, que és una mica el que passa cada tarda al feedback. I ara mateix arriba Siderland. Tenen nova cançó, és aquesta que es diu L'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: La veu de Miles Smith i aquesta que es diu Stay. If you wanna dance. 6 minuts mal comptats per arribar a les 2 en punt del migdia. 6 minuts perquè soni el flash informatiu a l'antena de Flashback i perquè arribi també en Xavi Dalmau.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: I amb ell fins a les 4, ara Bruno Mars. Ai, Jasmai, que vagi bé.
2: Hey guys, it's Bruno Mars, and you're listening to my songs.
3: I just might.

0: Són les dues, us parla aquí en Barceló. El projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa a Arinsal continua endavant, però sense unanimitat al Comú de la Massana. De fet, els consellers de la minoria del partit Amseny no han donat suport a l'adjudicació de les obres enmig de les crítiques ciutadanes aparegudes els darrers dies. La cònsul major, Eva Sansa, defensa que l'impacte de la infraestructura serà mínim en una zona que considera molt antropitzada. Paral·lelament, una iniciativa a change.org per aturar el projecte acumula ja 2.300 signatures confirmades. Més temes. El govern ha invertit més de 800.000 euros aquesta legislatura en actuacions de renovació i millora de la gossera i la gatera oficials. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha visitat el Centre de Protecció de Canins de la Borda Vidal, on aquest any s'han completat la reforma integral de l'edifici de serveis. Aquesta intervenció ha suposat una inversió de 122.000 euros. I continua sense novetats la recerca de l'home de mitjana edat que falta del seu domicili des de dissabte a la nit. Els bombers estan pendents a qualsevol informació que pugui aportar la família o l'entorn abans de decidir si s'intensifica el dispositiu. Les persones properes mantenen la preocupació, tot i que també contemplen que l'absència pugui estar relacionada amb una sortida a la muntanya, un entorn que diuen l'home coneix bé. I l'Escal Club d'Andorra va culminar ahir el Dia Mundial del Turisme en 5 reconeixements per la contribució al sector turístic. Estiver Viatges va ser premiada coincidint amb els seus 40 anys i després d'haver portat més de 56.000 esquiadors al país durant el darrer any. També han estat distingits Joaquim Rodríguez, Purito, per la projecció d'Andorra a través del ciclisme i la Purito Andorra. La Unió Hotelera, pels seus 65 anys d'història i la seva trajectòria. I Carles Calvo, pels seus 36 anys de dedicació professional. El guardó d'honor va recaure a l'Estació Nacional d'Autobusos Joan Nadal pel paper en la mobilitat i com a punt d'entrada i sortida de viatgers. La gala celebrada a l'Hotel Stark d'Andorra la Vella va posar el punt final a una jornada amb activitats arreu del país. Sant Julià de Lòria va acollir un dels actes centrals a la plaça de la Germandat, coincidint amb la vila medieval. El president de l'Escal Club d'Andorra va valorar la jornada com excel·lent i en destacava l'elevada participació. Trobareu més detalls sobre aquesta informació i moltes altres a través del nostre lloc web flaixandorra.com.
1: Freqüència d'èxits. Andorra, 96.0.
2: Escal Desengordany, En Cap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: Flashback.
1: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

La Graciosa. Tot el seu últim àlbum és un homenatge a les Illes Canàries, Quevedo, i la col·laboració del porto-riqueny Elvis Crespo a Flashback. Graciosa, la vida más sabrosa. Els Catarres han deixat petjada aquest darrer estiu amb aquesta que es diu Diumenge sense drama. Ja comença a fer-se...

El house amb majúscules del francès Ugel, la veu d'una històrica del dance ultranatí. I d'altra banda, la reina dels reels a Instagram i també a TikTok, Imael Angel, això es diu Move into the Sun, per cert, número 1 a la llista de flashback durant tota aquesta setmana. És la guanyadora del Grammy del 25, Olivia Dean, amb nova cançó flashback, es diu So Easy to Fall in Love.

0: Joe Kerry, actor a la sèrie Stranger Things amb End of Beginning. Joe, pels amics. 22 anys des d'Eslovàquia, va quedar descartada per formar part de les Cats AI. Arrenca en solitari la seva carrera.
1: Flashback. Només èxits a Xavi Dalmau.
0: Adela, Irene Leigh.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit. Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: L'èxit de la setmana pel retorn a Flashback de Cat's Eye, que ja és èxit arreu del món i es diu... Animal. Obrint una bola d'èxits, ara que són les 3 i 3 minuts, per aquesta hora, per exemple... Shakira, Aitana, Taylor Swift, Sebastián Yatra, Yücel, Miley, Oques Grasses.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I ara, dues veus, Karol G, Bruno Mars, això es diu Estil.

0: Sapphire des de l'àlbum Play, el seu últim disc, Ed Sheeran a Flashback. Atenció, si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra. 3 d'octubre, actuació de Soc un Bohemio a la sala La Daurada de Vilanova i la Geltrú. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs al sorteig per guanyar una entrada doble. Són els directes d'Estrella Damm 150. Celebris el que celebris, si hi ha un concert per celebrar-ho.
1: Andorra 96.0.
2: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Atenció! Tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
6: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: Daida i la del Mundial amb Shakira, Flashback. Aire fresc pel que fa a la música del país, dedicada a la Marta, Gorra Neta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Aquesta producció es diu Talk to You, és un èxit d'aquest darrer estiu de la mà del duet de productors d'Amsterdam, Another Flashback. Només èxits, per cert, la setmana passada era el número 1 de la llista. I aquesta és Conexión Psíquica. Connectem la nova cançó d'èxit de Flashback d'Aitana.

La setmana passada va ser setmana de novetats amb Taylor Swift, Opalight, un dels seus últims èxits a Flashback. I ell va ser la veu de la banda Coers des de la terra ferma. He perdut al nord marcant el debut en solitari de Kelly Isaiah a Flashback.

0: Aquest ritme ha marcat el compàs arreu d'Europa aquestes últimes setmanes. Des de ja la primavera i fins al dia d'avui, Jamaican Bam Bam des de França, Ugel amb la col·laboració de Solto a Flashback. I aquí la tenim canviant el seu pop més clàssic per l'electrònica.
1: Let's go.
0: Miley Cyrus a Flashback. Ara només Miley. Best Persuades.

0: Sort de tu, de les grans de l'últim àlbum d'Oques Grasses. La banda del Josep Montero, a punt de posar fin, punt i final a la seva trajectòria amb 4 concerts quasi bé consecutius a l'Olímpic Lluís Companys d'aquí a poques dates. Busquem les 4, les 4. Pensa quina cançó vols demanar i dedica-la, si vols, al feedback amb Albert Planadevall i la Cristina Càmara.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Línies obertes a partir de les 4. Katy Perry per apropar-nos-hi. Abans, Taste Like Summer. El retorn a flashback de James Blunt. Adéu. Hey.

0: si ho podeu posar.
1: M'agradaria.
2: M'agradaria delicar.
0: M'agradaria...
3: Com era la cançó, nois?
4: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
5: Sí!
6: Bona tarda, què tal? Com esteu? Benvinguts al Feedback. Avui, dilluns 28 de setembre. Aquesta setmana, doncs, canviem ja de mes. Cristina, què tal? Ja has vist la bola negra o no?
5: No, tampoc, no l'he vista. Tu no l'has vist, tampoc.
6: No, però avui he parlat amb la Paula Montes.
5: Que sí que l'ha vist, és veritat.
6: La professora de serveis informatius d'aquesta casa. L'ha vist i m'ha dit que, per favor, quina meravella, quina obra d'art.
5: Jo he vist el vídeo del paperí i ha dit que a l'última part, al final, no va poder parar de plorar.
6: Això m'ha dit, eh?
5: Se li notava la veu.
6: Se la veia compungida per la pel·lícula. Per tant, l'haurem d'anar a veure un dia d'aquests, Cristina.
5: Efectivament.
6: Haurem d'anar al cine a veure-la.
5: Haurem d'anar...
6: Jo tampoc he vist res de nivell, que la volia anar a veure i no hi... Allí som. Bueno, és igual, no us explicaré la meva vida. No vaig poder... I també la vull veure. A veure, aquesta setmana si puc anar-les a veure.
5: Sí, sí, sí.
6: A veure què tal. Bé, escolteu, dedicatòries a partir d'ara, 6:28, 4:14, 0:29. Avui tenim dos superregals. Mira, primer de tot, començo jo amb els dos àpats que regalem per anar al racó, pizzeria mediterrània, pizza, pasta, cans boníssimes, amb una pregunta que us farem després relacionada amb la cuina italiana. I tenim també, Cristina, un val de 200 euros que regalem al final de setmana per anar a Jack Betts.
5: Sí, si esteu pensant canviar-vos el matalàs, el canapé, les bases del llit, la roba del llit, coixins, tauletes de nit, bé, entreu a la pàgina web de Jack Betts, tafanegeu una mica i si us interessa, doncs participeu en aquest val de 200 euros gràcies a Jack Betts. Per tant, si esteu interessats, divendres el sortejarem, però cada dia de la setmana escollirem un finalista. Si esteu interessats, doncs ens dieu, volem els 200 euros de Jack Betts i nosaltres, doncs, us apuntem.
6: I amb cançó, hem de dir.
5: Ens dediqueu una cançó, ens demaneu una.
6: Anem escoltant a Mena i Lola Índigo i engeguem ja el feedback. Va, patito!
7: Hola, amigo de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.
8: Hola.

0: Bruno Mars, la cançó que es diu On My Soul, les 4 i 8. Va, anem a escoltar Gina Stein i el Moliner, amb qui estaràs, perquè tenim una dedicatòria, Cristina.
1: Diu, bona tarda, esperant que ja arribi el divendres.
0: Carai, noi,
1: acabem
0: de començar.
1: Quins ànims, a l'inici de setmana. Esperant que arribi ja el divendres, apunteu-me, sisplau, al concurs de Jack Betts dels 200 euros, perquè estic plantejant-me canviar la tauleta de nit.
0: Oh.
1: I també ens demana la cançó d'Amb qui estaràs, de Gina Stein i el Moliner.
0: 200 euros, que tenim per vosaltres per anar a Jack Betts, amb dedicatòries al 628-414-029. Amb el 200 euros, que evidentment, compreu el que compreu, és menys 200.
1: I de part de la Carme, així que Carme, estàs apuntadíssima.

0: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
1: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
0: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost! Andorra. 96.0.

0: Aquest és Justin Bieber amb la Nicki Minaj. Beauty and a Beat. +628 414 029. Dedicatòries al WhatsApp. Recordeu que avui tenim premis. Tenim, per exemple, aquests àpats que regalem cada dia d'aquesta setmana perquè aneu als restaurants al RACO, repartits per tot el país, que després ja us direm on els podeu trobar, i que podeu guanyar, doncs, la possibilitat d'anar a dinar o sopar a les seves famoses pizzas, pastes, amanides, el que us vingui de gust, eh? Tot això amb dedicatòria, 628 414 029, i també aquesta setmana contestant una pregunta.
1: La pregunta és: quin és un sacrilegi pels italians? Quina d'aquestes tres coses és un sacrilegi pels italians? No ho poden fer, no ho poden ni veure, no ho poden ni tastar.
0: No ho facis davant seu perquè...
1: perquè poden passar coses
0: negatives.
1: Fotran
0: a la Fontana Trevi, eh? Sí.
1: Opció A: posar formatge a un plat de pasta que porti peix o marisc. És a dir, barrejar el formatge amb el peix o el marisc. Opció B: beure vi abans de començar a menjar el primer plat. Opció C: prendre un cappuccino per esmorzar. Quina d'aquestes coses no poden fer, sota cap mena de concepte, els italians? Posar formatge amb el peix, beure vi abans de començar a menjar, o cappuccino per esmorzar.
0: A, B o C. Doncs ho dieu al 628 414 029, formatge, vi o cappuccino.
1: Important, també, ens demaneu una cançó, ens contesteu a la pregunta i, per tant, si endivineu la resposta correcta, podreu participar als dos àpats pel RACO.
0: Anem a escoltar Dora Yaquis, perquè va, tenim dedicatòria amb Flash Ice Cream i 30 UFAM.
2: Hola, Feedback, bona tarda.
1: Hola.
2: Soc el Moi de Vilanova.
1: Ei, què tal?
2: I volia dedicar la cançó de Dora Yaquis a la meva filla, que últimament no para d'escoltar-la, que li agrada molt, i participar en aquest sorteig de Jack Betts, a veure si hi ha sort, i així ja m'animo a fer el canvi de matalàs, que ja li toca. Moltes gràcies, una abraçada.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Feedback.

0: Aquesta és la enorme cantant que es diu Olivia Dean amb el tema que es diu So Easy to Fall in Love, que ajuntem amb aquesta dedicatòria que ens heu enviat.
1: Bona tarda, nois. Soc la Kate.

0: i voldria dedicar-li una cançó al meu home, en Josu, perquè avui fem 13 anys de casats.
1: Sí, enhorabona.
0: I res, donar-li les gràcies per estar al meu costat en els bons moments, però sobretot en els dolents, que és més quan ho necessitem.
2: Això és vital.
0: I ja que teniu un sorteig, m'agradaria participar en aquest sorteig dels 200 euros, em sembla que ho dic.
1: Sí.
0: Perquè ens aniria molt bé canviar el matalàs que el tenim ja...
1: Atrotinat.
0: Per renovar-lo. Gràcies, un petó, i felicitats pel programa.
1: Gràcies, Kate, i enhorabona, eh? A tu i en Josu ha dit, que sí?
2: Sí.
1: Kate i Josu. Una abraçada molt forta. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, doncs t'hem escollit aquesta d'Olivia Dean, i ara, que sapigueu... que si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, apunta't això. Estrella Damm celebra els 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra.
2: El 3 d'octubre, per exemple, actuació de Soc un Bohemio a la sala La Daurada de Vilanova i la Geltrú. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en un sorteig per guanyar una entrada doble. Entrades dobles flashback.cat. Són els directes d'Estrella Damm 150, perquè celebris el que celebris, i un concert per celebrar-ho.
1: 6:28, 4:14, 0:29. Gràcies, Cristina. Anem a escoltar... Mira, la nova de Sidran, que em ve molt de gust, m'agrada molt. Es diu L'última. Espero que vosaltres també. A veure què en penseu.
3: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

de dilluns a divendres de 5 a 8 del vespre amb Albert Pladevall i Cristina Càmara a Flashback.

0: Nice.
1: Dance break.
2: Mireu, aquesta és Sabrina Carpenter, que després en parlarem perquè aquest cap de setmana, bueno, aquesta matinada, diumenge, dilluns, han tingut lloc els VMA, els MTV VMAs, els Video Music Awards, amb dues grans triomfadores, per una banda Madonna i per l'altra tenim també Taylor Swift, i Sabrina Carpenter també està per aquí al mig. Però ja en parlarem. Ara hem de parlar d'ella perquè tenim notícies que tenen a veure, mira, què t'has fet, Esther? I ara us direm per què. Doncs, segons la premsa nord-americana, ja donen per fet que ha confirmat que Sabrina Carpenter farà de Ginger Rogers a la gran pantalla, formarà part del biòpic que prepara Hollywood sobre una de les parelles de ball més famoses de tots els temps, eh? Fred Astaire i Ginger Rogers.
1: L'encarregat de donar vida a Fred Astaire, en aquest cas, serà Tom Holland, que també el coneixem per fer de Spider-Man, sí, a l'última saga, i també hi ha l'actriu Margaret Qualley, la de La substància, que farà de germana de Fred Astaire.
2: Doncs el retorn, diguem, de Sabrina Carpenter a la pantalla, hem vist a la petita pantalla, alguna cosa també a la gran pantalla, ara amb un paper, doncs, home, bastant protagonista, amb aquest biòpic de pel·lícula biogràfica de Fred Astaire i Ginger Rogers. Després en parlem dels VMAs, ara anem a escoltar aquesta, que va fer molta gràcia, escolteu.
3: L'opció és la primera, la de posar formatge a la pasta amb peix.
1: Val.
3: I cançó, no ho sé, no estic massa inspirada. Qualsevol que no sigui de l'Aitana, que és una cançina. Bona tarda, Flaix Vaqueros.
1: No, part de l'Esther. L'Esther no li agrada gaire l'Aitana, per tant, no li posarem.
2: No, mira, et posarem...
1: En els propers 5 minuts, almenys.
2: Ara em venia de gust posar connexió en psíquica, eh?
1: Ai, superestrella, que no l'he escoltat gaire, aquest Esther.
2: Jo tampoc.

0: Aquests són Coldplay amb Sky Full of Stars, per cert. Mireu, aquesta ha estat una de les cançons que van sonar ahir durant el piromusical de la Mercè i que, com cada any, hem pogut veure a través de TV3. Aquest cop han canviat d'ubicació, eh? Han passat de les fonts de Montjuïc a la platja. Aquest any l'encarregat de triar les cançons ha estat Josep Montero, d'Oques Gràcies, i ha fet una mica un poti-poti, de temes molt variat, eh? Amb La Troba Kung Fu, d'Oques Gràcies n'hi ha fotut 4, amb què més hi havia? El Petit Acaleril, Adrià Puntí, Imagine Dragons, què més hi havia? Kanye West, Stromae o Hans Zimmer, amb el famós l'escena aquella del Camp de Blat, que des de Matthew McConaughey, que va marxant, plorant i tal, doncs aquell moment l'ha escollit, també.
1: També ha sonat 24 Roses d'Aitana, Uptown Funk de Bruno Mars i Mark Ronson, Milionària de Rosalía i també, entre altres, la magnífica Billie Eilish amb Birds of a Feather. Per tant, ens ha agradat.
0: Aquí, Montero, dic, aquí ho has fet bé.
1: I tot acabat amb el Carmina Burana de Karl Orff.
0: Això m'ha semblat una mica més estrany per acabar aquest.
1: Sí,
0: però bueno.
1: D'aquí la paraula poti-poti.
0: Sí, una mica, una barreja una mica estranyota. Però
1: sí,
0: bé.
1: Barrejar Kanye West amb Milionària de Rosalía,
0: sí,
1: queda, després
0: queda
1: aquí,
0: però
1: bé, un piró musical que ha rebut crítiques per la realització.
0: És veritat, es veu que sí, que la gent es barreja una mica. Canvi de càmeres i tot això. No sé. A mi el que no estic d'acord és que no vagi sincronitzada la música amb els focs artificials.
1: La veritat és que no té gaire sentit.
0: És que jo em trobo... Mira, em triarà les cançons que vulguis, però em trobo una mica estrany que no ho sincronitzin.
1: Sempre hi ha exactament el mateix debat.
0: Sí, sí, sí. Però
1: al final de les festes de la Mercè, que no ho coordinen, però bé.
0: No. Crec que perd tota la gràcia, però escolta'm. Veig que cada any fan el mateix.
1: Sí, és com anar amb uns auriculars i veure focs artificials i
0: sí,
1: ja està.
0: Sí, sí. No sé.
1: Però bé.
0: Bé, deixem estar el piró musical, però no, que és gràcies perquè tenim dedicatòria, que ens heu enviat una nota de veu al 628-414-029.
2: Bones, Valls Vaqueros.
1: Hola.
2: La resposta a la pregunta que feu, quin sacrilegi és pels italians, és l'opció A, pasta amb peix i posar-hi formatge. Això, el formatge no es posa mai quan hi ha pasta amb peix. I voldria demanar qualsevol cançó d'Oques Grasses, la que us faci més ràbia a vosaltres, perquè totes m'agraden molt. I la vull dedicar a tota la gent que jo estimo, que ja saben ells qui són. Moltes gràcies.
1: Adéu.

0: t'esperàvem, però vas arribar tard i vàrem començar el programa sense tu.
1: Recupera ara el que t'has perdut de la nostra programació a flashback.cat.
0: Ah, i el proper cop sigues més puntual.
1: Flashback.

0: mateix, 5 de la tarda i gairebé 3 minuts. Dedicatòries al 628-414-029. Per cert, aquesta setmana aquí al Feedback sortegem un regal que jo crec que t'agradarà molt. Sorteig els teus somnis i ara entendràs per què. Regalem una targeta regal valorada en 200 euros per gastar-te'ls a JackBets.
1: Per regalar-la o per quedar-te-la tu i comprar-te, per exemple, un coixí, un matalàs o aquell complement que et falta per descansar com toca. O, per exemple, també nosaltres que hem estat afanejant la web de JackBets, una tauleta de nit, de sobte. T'has cansat de la teva i, escolta, doncs utilitzes part d'aquests 200 euros per una tauleta de nit o roba de nit, bé, canapés, el que vosaltres vulgueu o... deix canviar el matalàs. 200 euros i per participar en el sorteig simplement has d'enviar una dedicatòria, ens demaneu una cançó i ens dieu que voleu participar als 200 euros de JackBets i si hi ha sort, a final de setmana doncs us emportareu aquesta targeta regal cada dia un finalista i divendres el guanyador o guanyadora.
0: Mira, no descartaria un coixí, eh?
1: Jo no descartaria un matalàs.
0: Perquè el meu demana crits que el canviï ja.
1: Jo és que el meu és el típic coixí que està fet a mi,
0: sí?
1: A mida, i no me'l canviaré a la vida, crec jo.
0: Hòstia, el meu sí. El meu sí que s'hauria de canviar, i mira, aniria, si em toqués, si aquelles coses em toqués, aniria ja que veig a buscar un coixí. D'aquests, diguem-ne, ergonòmics, eh? D'aquests que les cervicals, bueno, estima les cervicals,
1: sí.
0: Doncs aquest, perquè el
1: ens
0: que
1: agraden,
0: tinc...
1: Ens agraden, ens agraden.
0: No sé qui estima, però a mi no, eh?
1: El jo, coixí, entre matalàs, tauleta de nit, roba de nit, ai, roba de llit, carapés, bé, és que...
0: No
1: necessitaria
0: no
1: de tot, sí.
0: Bé, si us interessa també participar, doncs ja ho sabeu. 628-414-029. Ens envieu una cançó, una dedicatòria i doncs podeu optar aquests 200 euros per anar a gastar-vos els...
1: Són molts, 200
0: a euros. Està bé, està bé.
1: Està molt bé, 200 euros.
0: A veure, demanen Doctor Prats amb energia.
1: I amb una dedicatòria escrita, diu, un altre sacrilegi és... partir els espaguetis per la meitat. La resposta correcta, però, és que odien posar formatge a la pasta, bé, a la pasta amb musclos
0: peix.
1: I peix, en general. Sobre la cançó, m'agradaria que poseu alguna animada de Doctor Prats. Merci.

0: Junts a Quevedo i Elvis Crespo amb la Graciosa, eh? El 628-414-029. Recordeu que també un regal que tenim cada dia per vosaltres és aquest àpat per anar al Racó, als restaurants, a pizzeries al Racó, que tenen repartides arreu del país. Tenim els llocs, si no?
1: Sí, mira, teniu un a Girona, a Platja d'Aro, a Palamós, a Vic, a Sabadell, a Terrassa, a Barcelona en teniu tres, a
0: Vilanova
1: i les Geltrú, Sitges i Castelldefels. No sé si m'he deixat algun,
0: jo diria que no.
1: Són un total de 12 restaurants repartits per tot el territori. Segurament teniu un relativament a prop. Per tant, 628-414-029. Ens demaneu una cançó i contesteu a la següent pregunta.
0: Què és aquesta? Què troben els italians un sacrilegi? Què és per ells el pitjor que podeu fer? Opció A, posar formatge a un plat de pasta que porti peix o marisc, que tires allà el parmesà a sobre el peixet. Mm-hmm. Fas això i igual, si és aquesta l'opció correcta, te'n tornes cap a casa teva. Opció B, beure vi abans de començar a menjar el primer plat, es veu que no ho suporten, això. O opció C, prendre un cappuccino per esmorzar.
1: El millor per berenar.
0: Formatge, el peix, vi abans del primer plat, o el cappuccino. Formatge, vi o cappuccino. Això ens ho dieu al 628-414-029. Anem a escoltar Joan Dausà amb Jo Maima, perquè tenim una nota ara.
2: Hola, bona tarda. Doncs mira, jo amb aquests 200 euros els invertiria en el canapé, perquè justament la setmana passada se'm va trencar l'hidràulic. I no vegis el que arriba a passar al canapé. Per tant, aquí. I la meva dedicatòria doncs és per tothom, en especial a la meva família, i bueno, la cançó que m'agradaria escoltar seria alguna de Joan Dausà. Vinga, bona tarda.
0: Doncs bona tarda. 628-414-029. 628-414-029. Si voleu participar al Racó, recordeu, formatge, vi o cappuccino. Una d'aquestes opcions és la correcta.

0: Que el videojoc segueixi el teu ritme, FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina, FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora, FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
3: Andorra 96.0.
4: Flashback. Flashback.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.
3: Al matí, la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
3: Feedback.
6: Hola, Flashback.
5: Hola, què tal?
3: Backstage.
7: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
3: La llista.
5: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
3: El vermut de Llucia Ferrer.
5: Toca fer el vermut a Flashback.
3: Va de Barça.
5: Gol!
3: I el tardeu de Flashback.
5: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
3: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
4: Flashback.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: Trana té Moving to the Sun. Anem a escoltar Aitana amb Superestrella. Mira, tenim un oient abans que deia que n'estava una mica farteta ja d'Aitana, la troba a Cansina. Ara tancarà la ràdio. Mira, tanca-la durant 2 minuts i 46 segons i després torna, eh?
1: Sí, perquè sonarà Superestrella, sí, en aquest cas, per la Flàvia. Diu a la Flashback, jo crec que l'opció A és el formatge amb pasta, amb peix, i que és l'opció correcta, però us heu deixat la de tallar els espaguetis, que tallar els espaguetis ja sabem que tothom és...
0: No ho feu, aquí tampoc, que queda molt rar. Jo veig aquella gent que els va tallant com si fossin fideus, doncs fota-t'hi fideus, no t'hi fotis espaguetis. És veritat, sí o no?
1: Sí, jo no en sóc a dir a partir de... Si després a l'olla es trenquen, doncs mira, es trenquen i ja està. M'agradaria dedicar-li la cançó de Superestrella a la meva companya de feina, la Flàvia, que ara mateix estem escoltant-vos, com cada dia. Adeu!
0: Adeu, 628 414 029, 4 minuts i 2 quarts de 6. 628 414 029, dedicatòries a aquest WhatsApp.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: havíeu sentit que dèieu al concurs i voldria participar. Crec que la resposta és la C, la del cappuccino.
1: Sí.
0: I dedicar-li la cançó de Begin al meu pare, que es pren la molèstia per portar-nos a un extraescolar. Adéu.
1: M'encanta que dieu es pren la molèstia, eh? M'agrada molt. M'agrada molt. I ho dic
2: sí,
1: sincerament.
2: Siguem així d'agraïts, va.
1: Sí, sí, sí. Està molt bé. Escolteu una cosa. Anem pels MTV Video Music Awards, sí? Perquè tenim ja triomfadores que han estat Madonna i Taylor Swift. La primera s'han portat 7 premis. Uns premis que s'han lliurat a Cristina aquesta matinada, eh?
2: Exacte. I entre les triomfadores, com acabes de dir, tenim a Madonna
1: sí.
2: i a Taylor Swift,
1: sí.
2: que Madonna ha estat guardonada amb Artista de l'Any, millor àlbum, millor ball i millor col·laboració per Bring Your Love, que una cançó de l'últim disc juntament amb Sabrina Carpenter. Una col·laboració. Exacte. A més, amb aquesta última, amb Sabrina Carpenter, també han actuat, i diu que ho fa de... L'última vegada va ser fa 43 anys. És graciós, perquè moltes de les artistes que també han guanyat premis ni tan sols havien nascut.
1: És probable, per tant. És probable que no.
2: I l'altra gran guanyadora ha estat Taylor Swift, que s'han portat 3 premis, vídeo de l'any amb Fate of Ophelia, la cançó que sona ara mateix, que per primera vegada també l'han lliurat al MTV Video Music Award Artist Director Honors, un reconeixement nou que s'han inventat.
1: Cada és desastre, això, eh?
2: Sí, i també direcció, millor direcció, pel videoclip d'Opalite, i ara, per tant, després d'aquesta gala, es converteix en l'artista més condecorada en solitari. I a més, va estrenar videoclip, per tant, una gala...
1: Sí, amb Dakota Johnson, he vist, eh?
2: Sí, exacte, Dakota Johnson i Colin Farrell, també, que protagonitzen aquest videoclip. Una gala també molt al dit de Taylor Swift. I aquí, el feedback, ens perdonaran, però no entenem els premiats a la categoria de cançó de l'any.
1: Totalment en desacord amb els guanyadors. Des d'aquí una forta abraçada a tota l'army de BTS.
2: Sí, evidentment. O sigui, però no estem dient que no ens agradi la cançó.
1: No, està bé.
2: Però la cançó de l'any ha estat Swim, de BTS, que competien davant de la nostra gran, grandíssima, estimadíssima Rey, amb Where is my husband, de la nostra també estimadíssima Olivia Dean, amb sí. Men I Need, i de Golden, una cançó que jo crec que ha estat dels dos últims anys, la més demanada aquí al feedback.
1: Guanyadora de l'Òscar, és a dir, ni Golden, sí? ni Olivia Dean, ni Rey.
2: I pensem també que el premi ha estat en compensació per tot el drama aquest que hi ha hagut amb la categoria de K-pop, que BTS va queixar-se perquè ja veia a vegades que només els nominaven a categories de pop coreà o d'asiàtic. I ells volien estar una gran categoria, jo crec que per compensar una mica doncs els han donat aquest premi.
1: Qui també ha marxat amb les mans buides és Rosalía, Cristina.
2: Sí. Exacte, no s'han dut cap premi per Lux, només estava nominada amb La Perla, millor videoclip llatí, que en aquest cas se l'han portat Nova York, que també entenc que se l'hagi emportat Nova York, però clar, la nostra Rosalía ha marxat amb les mans buides, ni Bergen, ni La Perla, ni res.
1: Clar, llatina Rosalía poc en té, eh?
2: No, i amb aquest últim disc ho ha demostrat que...
1: No té res a veure amb
2: això,
1: però bueno. És igual. Escolteu, anem a posar Rosalía amb La Perla i recordeu, 628 414 029. Dedicatòries aquí.

0: L'Ariana Grande pujada fort aquesta setmana de 9 llocs, actualment a la posició número 12, amb Hate That I Made You Love Me. Escolteu una cosa, aquesta setmana cada dia us estem regalant àpats perquè us aneu a qualsevol dels restaurants al racó que tenen repartits per tot el país, Què heu de fer? Doncs ens heu d'enviar una dedicatòria al WhatsApp, al 628-414-029. Tindreu l'opció de provar la seva fantàstica carta, que crec que us ho fotreu tot, perquè tot està espectacular. I ens heu d'enviar una dedicatòria i ens heu de contestar a una pregunta.
1: Què és un sacrilegi pels italians? Opció A, posar formatge a un plat de pasta que porti peix o marisc. Opció B, beure vi abans de començar a menjar el primer plat. Opció C, prendre un cappuccino per esmorzar.
0: Per tant, ja ho sabeu, formatge amb un plat de pasta amb peix, el vi abans de començar el primer plat o un cappuccino per esmorzar. A, B o C, ens ho dieu, us animeu, si us animeu, bé, participeu i podeu guanyar aquest àpat fantàstic que podeu anar a qualsevol dels restaurants que tenen repartits arreu del país. Vull dir, no heu d'anar un de concret, sinó el que tingueu més a prop, que en tenen un munt. 628-414-029, ens dieu A, B o C i ens envieu una cançó i amb sort podeu guanyar aquest àpat. Anem a escoltar, mira... Tenim una dedicatòria que ens demaneu qualsevol cançó en català, que la posarem amb una de les novetats que tenim aquí a aquesta casa, que es diu My Hallis, em ballo sense tu.
1: Ens diu un cappuccino per esmorzar. Però si el demanes amb gel després de dinar, es neguen rotundament a servir-te'l. Poseu-me la que vulgueu, la cançó que vulgueu en català. Clar,
0: per tant, és correcte, un cappuccino per esmorzar,
1: que és correcte,
0: no?
1: Això, o sigui, que li ha fet gràcia això del cappuccino per esmorzar, perquè, bàsicament, si te'l demanes a qualsevol altra hora del dia... Es neguen.
0: Vagis, demana'ls i pinya
1: nosaltres
0: la pizza.
1: Nosaltres no ho sabem, això, de moment.
0: 628-414-029. Envieu dedicatòries i a veure si hi ha sort i podeu guanyar aquest àpat. Mai Hallis, ballo sense tu.

0: Diu, hola, bona tarda, em dic David d'Esparreguera. Voldria dedicar la cançó de Petito a Dana Mena i Lola Índigo al meu marit, en Dani, que me l'estimo molt. I volia participar a tots els sortejos. Gràcies.
1: Molt bé, David, posada, doncs, a Dana Mena i Lola Índigo al Petito. I hem de parlar del vermut, perquè a Pero l'Esprit, ja ho sabeu, que presenta el vermut a Llucià Ferrer, cap de setmana amb doble vermut a Barcelona. Dissabte, des del Nou Mercat de Montserrat, a Nou Barris, rebrem per fi tota una institució, Empar Moliner, i també tindrem l'humor sense línies vermelles de la Riota i Òscar Nin.
0: Diumenge, tornem al Port Olímpic des del restaurant El Tribut, amb Joel Joan, que presenta Bons i Dolents i Escape Room 2. I descobrirem també les tendències de tardor amb la Maria Almenar, dissabte i diumenge, de 12 a 2, en directe, aquí a Flashback, al vermut de Llucià Ferrer, i tot plegat amb el suport de Bonari, la col·laboració de Però l'Esprits, Frit Ràbic, l'Espanyola, Sant Aniol, Formatges d'Andramont, Galetes Tries, Hey Dude i Can Durant.
1: D'acord, doncs escolteu, nosaltres el que anem a fer ara és arribar a les 6 en punt amb James Blunt, Taste Like Summer. Hey.

0: dies que vindran.
1: Són els Catarres en diumenge sense drama, al 628-414-029. Mira que estaran al 120è aniversari del RAC, que presenta l'última gran festa de l'any, eh? I això serà el 23 de desembre, encara queda, però aneu-vos fent la idea que tindreu els Catarres, tindreu la sopa de cabra, a Buós i també els tiets. Tots junts en aquesta superfesta de l'aniversari del RAC. 120
2: anys. Està apuntadíssim, aneu mirant entrades abans que s'esgotin.
1: A veure, anem a escoltar més cançons i dedicatòries al 628-414-029. Recordeu que tenim en marxa dos concursos aquesta setmana que podeu guanyar 200 euros per anar a qualsevol botiga de Jack Betts. Dius, ah, ens hem de canviar el matalàs. Fantàstic. Tot això que serà el que val el matalàs, menys 200. Mm-hmm. Tenim també altres opcions que hi ha dins de Jack Betts, a més del matalàs, perquè també tenen coixins, roba de llit i moltes altres coses.
2: Exacte, tauletes de nit, què més, canapés, les bases, el matalàs. Ho tornem a dir, que hi ha moltes vegades que nosaltres ens pensem que el nostre matalàs està perfecte,
1: no està.
2: Que als 20 anys no li han passat factura, sí, i sí, totalment erronis estem. Perquè, evidentment, els mals d'esquena que tenim a vegades venen per aquesta banda. Per tant, 628-414-029 i us podeu emportar aquests 200 euros de la targeta regal de Jack Betts.
1: 20 anys passen factura a tot i a tothom.
2: Sí.
1: Siguis cosa o persona, evidentment que acaben passant factura 20 anys, que són molts anys. Per tant, ha arribat el moment de renovar i no volem anar a Jack Betts, però mira, us estalviareu 200 euros. Ens heu d'enviar dedicatòries al nostre WhatsApp, com per exemple aquesta.
2: Diu, de part de la Sandra, cobra el meló del piro musical. Diu, hola, flashback, tema piro musical.
1: A veure.
2: Val a dir que hi havia estones coordinades, bueno, si bé eren els focs que quedaven més a baix.
1: Mica casualitat.
2: Per la tele, tot i que la realització era marejant, es veia prou.
1: No, canviava molt ràpid, eh? Semblava un videoclip, dius, ei, calma,
2: sisplau. Tema italià. El sacrilegi és posar el formatge als plats de pasta amb peix i marisc. Va, això per una banda. I mira, podríeu posar la versió del piromusical d'Estromae, sisplau, a Logon Dance, i us la dedico. Apunteu-me també al sorteig dels 200 euros de Jack Betts per gaudir del descans i ja somio amb un bon coixí per tothom de casa. I per l'APA del racó, també. Moltes gràcies de part d'ella, de la Sandra.
1: Molt bé.
2: Doncs mira, no aniria malament un recanviar tota la casa dels coixins, per exemple, i amb aquests 200 euros estan coberts.
1: 628-414-029, aquesta és una de les cançons que Josep Montero va incloure a la seva llista pel Piro Musical. Eh? I aquí, a Montero, qui va estar bé? Eh? Aquesta ens agrada. Eh? Aquesta està bé. Estromae, a Logon Dance.

dedicar la cançó de Camins, Somnis i Promeses a la meva mare, perquè sempre m'alegra el dia. Vale? I participar a tots els concursos possibles. Moltes gràcies, adeu.

0: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank, tens un banc.
1: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
3: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
4: Torna l'Octoberfest d'Anyós Park.
5: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
4: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
5: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
4: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
6: Flashback Andorra.
7: Flashback.
6: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Els més top sempre passen pel backstage.
8: Núria Marín, benvinguda.
9: Si haguessin intuït dins de Casa Reial que hi havia veus crítiques amb el comportament del rei, tota la gent que hi treballa li hauria dit, relaja la raja. Saps que, bueno... Literalment, Majestat, relaja la raja.
10: Bueno, vale, la relaja.
6: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
0: Andorra. 96.0.

0: Fever Dream és el que sonava, camí de 6:45 de la tarda, i ara, vinga, escolteu aquesta dedicatòria, perquè hi ha gent que això de córrer ho porten a un nivell superior.
1: Sí.
0: Perquè no saben parar. Diuen,
1: no.
0: Jo puc anar a tot drap i dedicar una cançó.
1: Hi ha vegades que ni paren ni fan... Bé, anem a fer una nota de veu, perquè evidentment tinc les meves plenes capacitats per parlar.
0: No. Sí, escolteu.
1: Records, ets un grac.
0: Fot pinta que està rebentat aquest noi i ja va aguantant, eh?
1: Bé, bueno, porta, què ens ha dit? Gairebé 3 quilòmetres porta, no? Doncs mira, molts ànims pels que quedin.
0: Sort que ho has dit, que era la Ludwig van, perquè jo no ho havia entès, eh?
1: No. Però bé, no et cansis, va.
0: Vinga, va, que queda poc ja. Què en deu fer? 6 de quilòmetres?
1: No en tinc ni idea. Ja ens ho dirà.

0: Aquesta era la Shakira amb Day-Day, que juntem amb aquesta dedicatòria.
1: Bé, i tenim resposta del runner.
0: Sí, que ara l'escoltarem.
1: Ara, eh? Ara ho escoltarem, però primer sí. Dedicatòria amb Day-Day.
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Em dic Maria.
1: Hola, Maria.
2: I vull que m'agradaria que poseu la cançó de Day-Day de Shakira i la dedico en el meu germà que està fent futbol ara, sí. I en els meus pares I també us volia dir que m'agrada molt la ràdio Flashback. Ai,
1: gràcies.
2: I que també us vull dedicar la idea a vosaltres.
0: Ah, que guai.
1: Adéu. Perfecte.
0: Molt bé, moltes gràcies. Resposta, bé, fa un moment que hem de tenir una dedicatòria d'un noi que estava corrent amb tota la intensitat, perquè feia pinta que l'aire pràcticament no li arribava als pulmons.
1: Sí, ens ha cantat una mica la cançó que volia demanar i menys val que després ens ha dit perquè no ho haguéssim reconegut.
0: I hem dit, escolta, quants quilòmetres deu fer? I jo dic, tu, 3, 6, dic, va, ja ens ho dirà.
3: Escolteu, moltes gràcies, ja he arribat, he sortit 7,71 quilòmetres, a 5,12 al ritme, a l'aplicació de l'Estrava, que es podríem dir el Facebook dels divorciats depressius que s'han ficat a fer esport per trobar una via d'escapatòria. Vale, vinga, gràcies per ficar-ho, et dic.
1: M'encanta aquesta definició de l'Estrava.
0: Facebook, que hi ha entrat...
1: El Facebook dels divorciats depressius.
0: Ja, malament.
1: Ens ha fet tanta gràcia.
0: Via d'escapatòria per tanta misèria. Me'n sí, vaig a córrer.
1: Que surts a caminar un quilòmetre i ho poses.
0: Escolta, millor això que no drogar-se.
1: No,
0: per tant,
1: sí, sí.
0: Em sembla molt bé. Feu esport.
1: No, clar, esport, clar que sí.
0: Res
1: I que compartiu culos.
0: Sí, home, sí. Vinga, va, ja ho trobarem, company. Una abraçada molt forta. Parlem un moment
1: de Jack Betts, per descansar una mica, després de tant de córrer i aquestes coses.
0: Va, què s'ha de fer?
1: Estareu cansats. Doncs aquesta setmana, al Feedback, estem sortejant una targeta regal valorada en 200 euros de Jack Betts per regalar o per quedar-te-la tu i comprar-te el que tu vulguis, un coixí, un matalàs, aquell complement que et falta. M'invento, la tauleta de nit. Se m'acaba de trencar, doncs mira, per un recanvi de tauleta de nit va perfecte. 200 euros gràcies a Jack Betts, cada dia escollim un finalista i divendres tindrem el guanyador. Ens demaneu una cançó i que voleu participar als 200 euros de Jack Betts i si hi ha sort, doncs us els emporteu.
0: 628-414-019. Molt bé, doncs ja ho sabeu, si voleu a Jack Betts ens envieu un àudio amb la cançó que voleu escoltar perquè ara arriba aquesta.
4: Bona tarda.
1: Hola.
4: A veure, jo vull dedicar qualsevol batxata, si pot ser catalana millor i si no és igual, doncs a tothom que li agradi i a mi mateixa. I després, no sé, participar en tots els sortejos, però no sé si hi ha algun que és especial per la pregunta que esteu formulant dels italians.
0: Clar.
4: Però bueno, jo la responc, no sé si l'acertaré o no.
0: Veure.
4: Penso que seria posar-li... Seria un sacrilegi posar en un plat de pasta amb peix formatge parmesà. Jo diria que és aquesta.
1: Val. És una
4: no sé si
1: de les opcions.
4: Per algun sorteig en especial.
1: O quis.
4: Bueno, ja m'enteraré. Vinga, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.

0: Your husband is coming.
1: Mireu, aquesta és la Rey, la cançó és Where is my husband, i ara vull que escolteu un fragment d'un àudio que té a veure amb la Rey, però juntament amb dos artistes més, i us expliquem d'on surt això. És aquest, escolteu-ho. Així ha sonat aquesta matinada l'homenatge a George Michael que han fet des dels MTV Video Music Awards.
2: Són les veus de Somber, de Teddy Swims i de la nostra Rey, que s'han encarregat de repassar alguns dels temes més icònics del músic anglès. Mira, escolteu. Bé, ens encanta. Un homenatge molt emotiu, coincidint també amb el desè aniversari de la seva mort. I aquest 25 de desembre farà 10 anys que George Michael ens va deixar a causa d'una malaltia coronària, que bé, la cardiomiopatia.
1: Sí, sí, tristament la mort, trista aquesta mort de George Michael, perquè jo crec que va morir molt jove, 53-54 anys, sí. I per tant encara tenia temps suficient per crear nous èxits i, bueno, ens hem quedat amb els que ens hem quedat i que han repassat aquesta nit als MTV Video Music Awards. Dit això, anem a escoltar Oques Grasses, un altre dels protagonistes. Mira, ahir el Piro Musical, Josep Montero, que va escollir la selecció de cançons que van sonar al Piro Musical, i ens heu demanat qualsevol tema de la banda osonenca i n'hem escollit Està Guai amb aquestes dues dedicatòries.
3: Hola, Flashback! M'agradaria participar als concursos que teniu oberts ara. I voldria que fiquéssiu una cançó d'Oques Grasses. Adéu!
2: Adéu!
3: Espero que em toqui!
2: A veure si hi ha sort.
4: Hola, Flashback!
2: Hola!
4: És l'Abril. M'agradaria dedicar-li a la meva germana qualsevol cançó d'Oques Grasses, perquè ahir va anar disfressada a la cursa de la dona d'esmorzar saludable i va guanyar el segon premi. I, a més, perquè la setmana que ve anem a veure'ls al concert. I si la podeu posar cap allà a les 7. Adéu!
1: Adéu!
2: Perfecte. D'esmorzar saludable, l'hem preguntat de què anava. Ella anava de plàtan, per exemple, i hi havia més companyes que hi anaven de què? A veure un segon.
1: Formatge, és això?
2: Sí, de llet,
1: sí.
2: Bé, com de vaca, també sí. de iogurt, de
1: mira,
2: taronja,
1: fruita, taronja,
2: formatge, sí. Molt bé, molt bé.
1: Està bé.
2: Una cursa que ens han dit que van participar 4.000 dones, la cursa de la dona de Girona.
1: Molt bé, doncs gran iniciativa. Arribem pràcticament ja a les 7 de la tarda. Ah.

0: Lady Gaga i Dolce des de la banda sonora El Diable es vesteix de Prada 2, el tema que es diu Runway. I a veure, aquesta informació important. Aperol Spritz presenta el vermut a Llucia Ferrer cap de setmana amb doble vermut a Barcelona, dissabte des del nou Mercat de Montserrat. A Nou Barris reben per fi tota una institució. Ampar Moliner, i també tindrem l'humor sense línies vermelles de la Riota i Òscar Nin.
1: Diumenge tornem al Port Olímpic des del restaurant El Tribut amb Joel Joan, que presenta Bons i Dolents i Escape Room 2, i descobrirem també les tendències de tardor amb Maria Almenar. Dissabte i diumenge de 12 a 2 en directe flashback al vermut de Llucia Ferrer amb el suport de Bonària i la col·laboració de Aperol Spritz, Free Ràbic, l'espanyola Sant Aniol, formatges Andramon, galetes Trias, Heidiut i Can Duran.
0: I arribem a les 7 de la tarda, encara ens quedarà una hora, perquè dediqueu cançons. Recordeu que les heu d'enviar al nostre WhatsApp al 628-414-029. Ens en demaneu una de Nil Molina.
1: Diu a la flashback, soc en Daniel de Sabadell i m'agradaria participar en el sorteig del racó. La resposta és que els italians odien els formatges, els plats de peix o marisc de pasta. Li vull dedicar la cançó, qualsevol cançó de Nil Molina, al meu nano i a la meva dona, l'Anna, que va demanar una pizza amb pinya en una trattoria i el
0: fora.
1: Jove cambrer espantat, com si li demanessin alguna cosa il·legal. Li va posar pinya de llauna, que
0: favor.
1: Tenia guardada quasi de contraband. No. Adeu i una abraçada. Això també sí que és un sacrilegi.
0: No aneu a Itàlia a demanar pizza amb pinya, per favor.
1: Bueno, com trencar-li els espaguetis a la cara. No, no, no, no fem aquestes coses.
0: No ho feu.
1: No ens cauen malament.

0: Molt bé, hem entrat ja a l'última hora de dedicatòries aquí al Feedback, a les 7 de la tarda i pràcticament 4 minuts. Recordeu que tenim dos concursos aquesta setmana. Per un costat tenim el val de 200 euros perquè us el gasteu a qualsevol de les botigues Jack Veig. Podeu anar allà i comprar des de roba de llit, des del matalàs, el coixí,
1: els canapés, el canapé, les tauletes de nit,
0: de coses que tenen relacionades sí. amb el món de dormir. Del llit,
1: sí,
0: perquè tenen de tot. 628-414-029. Això és fàcil. Ens heu d'enviar una dedicatòria i tu pots guanyar aquest val de 200 euros. Cada dia un finalista. 628-414-029. I d'altra banda, tenim el concurs del racó.
1: Que si esteu interessats en guanyar dos àpats per anar a les pizzeries mediterrànies del racó, pizza, pasta, carns, arrossos, creps, amanides, hi ha de tot allà i tot boníssim, ens heu de respondre una pregunta. Què és un sacrilegi pels italians? Opció A, posar formatge a un plat de pasta que porti peix o marisc. Opció B, beure vi abans de començar a menjar el primer plat. Opció C, prendre un cappuccino per esmorzar. Ens ho dieu.
0: Formatge, vi o cappuccino, eh? 628-414-029 i avui mateix. Mira, abans no acabi aquest programa, podeu guanyar aquest àpat per dues persones per anar a qualsevol dels restaurants del racó.
1: Exacte.
0: Doncs vinga, anem a escoltar Baby Wow amb Karol G, Jude Lyne i Rosowski, que ajuntem amb aquesta dedicatòria.
2: Hola, Feedback, bona tarda. Soc l'Anna. M'agradaria dedicar la cançó que més us agradi a vosaltres, evidentment a vosaltres i a tota la gent que ens està escoltant. I vull participar en els sortejos, que aquests que esteu fent tan xulos, lo dels llits, perfecte, i també això d'aquests restaurants, que té molt bona pinta. La pregunta, jo diria, que és lo de posar formatge amb un plat de peix, suposo. Vale. No ho sé. Vinga, una abraçada, Feedback, que vagi molt bé la tarda.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Adéu, bones. Avui m'agradaria dedicar la cançó de Julieta, de Joan Dausà, i aprofitar també per entrar al sorteig de 200 euros de Jack Betts. Així acabem de passar una bona setmana i acabem aquest dilluns amb bona música. Merci. De part de l'Anna.
2: Anna, genial, gràcies per la dedicatòria. Escolteu, avui Sien Aspiro fa ni més ni menys que... Quants anys diríeu que fa, Sien Aspiro?
1: Ostres, jo perquè sé la seva edat.
2: Sí, ara però... jo l'estic... L'he vist avui i dic, espera, deixa-m'ho mirar bé, això, si són aquests els anys que fa.
1: Sí, sí, sí.
2: En fa 21.
1: És que quan va treure la cançó, la primera cançó que van posar Die aquí a Flashback... Die on this hill, tenia 20 anys, sí, esclar. Sí, sí, sí, sí, era molt petita, del 2007,
2: em sí, penso. Em fa sí. 21 2007. I com a regal...
1: 2007 o 2006?
2: Uf. No ho sé.
1: És que arriba una edat que ja...
2: Depèn si el comptes a 20 o 21.
1: 2007,
2: sí,
1: diria.
2: Sí, sí, sí. I com a regal aquesta matinada s'ha emportat l'AMTV Video Music Award a millor nova artista.
1: Wow.
2: Per tant, fantàstic, genial... Que
1: del 2005, perdó. He tingut aquí un petit lapsus, és.
2: Que 2005, clar, pensava que era... Bueno, és veritat.
1: Sí, sí, sí, és del
2: 2005. 2005 o 2006?
1: Sí, esclar,
2: 2007,
1: sí, sí, era evident.
2: No, potser
1: sí,
2: sí. En tindria més. Va, anem a escoltar Sien Aspiro amb Great Expectations.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
9: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
0: Andorra. 96.0.

0: Harry Styles amb American Girls. Escoltem la nota de veu que ens ve amb aquesta dedicatòria perquè algú s'ha gastat una pasta, eh?
1: Hola, bona tarda, Flashback. Us escolto cada tarda. M'agrada molt el vostre programa i el que ve darrere, també. Estic aquí al meu ordinador i sempre entretinguda amb vosaltres. No sé, em podeu posar una cançó del Harry Styles, que la meva filla va pagar un paston per anar-lo a veure a Londres.
2: Perfecte.
1: I, bueno, se t'enganxa amb les cançons. I volia participar a tots els sortejos de, tant del matalàs o matalassos com el del restaurant que li regalaria a la meva filla i a la seva parella. I ja està. Bona tarda i em dic Marta. Un petonet a tots.
0: Molt bé, Marta.
2: Adéu, adéu.
0: Per recuperar-se de la despesa d'anar a veure Harry Styles a Londres. La Dos Arena, que ha estat uns quants concerts, ha fet una residència a Londres, uns quants concerts seguits a Harry Styles. Presentant les cançons del seu últim disc, com, per exemple, la que acabem d'escoltar. I ara anem a escoltar Sara Larsson, també, amb nota de veu.
3: Hola, som l'Uma, la Nora, la Joana i jo, l'Arlet. I avui us voldríem demanar la cançó Lush Life de... no sé qui.
2: De Sara Larsson.
3: I dediquem a les als alumnes de cinquè de l'escola de Llers. Sobretot a un nen que va marxar de l'escola que es diu Diego. Espero que ens estiguis escoltant. Va. I venim de English Pit English.
2: English Pit English, m'encanta.
0: Tens que sentir això.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs, Diego, per tu aquesta cançó també.

0: dedicar una cançó al meu fill, que avui fa 10 anys i és el que més estimo en aquest món, així que li vull dedicar la cançó de la Graciosa, que li agrada, i que sigui molt feliç i l'estimo molt. I també participar en tots els sorteig que teniu. Moltes gràcies, felicitats pel programa.
1: A tu,
2: gràcies, una cançó per l'Aleix, ens ha dit.
1: Aleix, moltes
2: per
1: felicitats,
2: per tu, Aleix,
1: company.
2: La Graciosa.
1: Olivia Rodrigo ja ha donat el tret de sortida a la seva gira En Travel Tour.

0: Jo he fet a la ciutat de Hartford, un estat de Connecticut, i amb aquesta gira presentarà el disc You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, una gira que ha engegat precisament amb Drop Dead, aquesta cançó que està sonant de fons. Han estat un total de 23 temes els que ha cantat en directe. Un dels moments, per cert, de la nit està quan sonava The Cure. Cançó que, per cert, també s'ha emportat un VMA, un MTV VMA, vídeo musical, videoclip, així com més estrany, no?
1: No m'estranya, és que està molt bé. És aquella
0: està
1: que...
0: molt bé.
1: Molt Tim Burton, diguem, eh?
0: Sí,
1: que l'estan curant, vet aquí el títol de Cure, sí. I que fan com unes transfusions de sang.
0: Tot amb costures i tot plegat. Sí. Si teniu
1: bé,
0: temps, mireu The Cure d'Olivia Rodrigo. I ja cap al final de la cançó comença a ploure a l'escenari i el vestit que porta es desintegra i n'apareix un altre color de vermell, un altre de color vermell.
1: Està molt bé aquest moment, eh? En ganes que arribin ja 1, 2 i 5 i 6 de maig per veure-la al Palau Sant Jordi amb la gira aquesta d'en Travel Tour d'Olivia Rodrigo, i amb ganes també que sonin cançons com aquesta de Cure, que la trobo preciosa, aquesta cançó, o també Stupid Song.

0: hate that I made you love me, que tenim amb nota de veu.
1: Bona tarda, Flashback. Bona tarda. Doncs volia dedicar qualsevol cançó de l'Ariana Grande als jefes, que tot i que a vegades són nie, a vegades són guai. Llavors, aprofita per participar en sortejos del racó i qualsevol altre que tingueu. Petons i abraçades, que vagi bé la tarda. Igualment.
0: A vegades són nie,
1: a vegades són nie, a vegades són guai. Guai.
0: Per no dir la grossa, dic, mira, diré nie, perquè la gent ja ho entendrà.
1: Bé, no.
0: I a vegades són guais.
1: M'ha encantat, m'ha encantat.
0: Té tota la roda del món, passa això. A totes les feines.
1: Hi ha vegades que no cal definir-ho, amb una simple...
0: Què tal? Sí, bueno, bé, però bueno, a vegades... Anem a escoltar Corraneta, la cançó es diu Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Conexión psíquica és com es diu aquesta cançó, que forma part del Quarto Azul i, diguem-ne, una mica el relleu natural al superestrella, la superestrella d'Aitana. Camí de les 8 a punt al backstage, a les 8 en punt, amb en Marc Frigola i l'Andrea Romera. Abans, però, acabem amb l'última dedicatòria, que ens diu això.
1: Diu: hola, Flashback, sóc la Paula i penso que l'opció correcta és la C. Aprofito per demanar la cançó d'Amb qui estaràs, de Ginestà i Nil Moliner, i m'encantaria participar al sorteig del racó. Vull dedicar la cançó a tots aquells que sortim de treballar i estem de camí a casa. Som-hi, que demà és dimarts ja, i moltes gràcies.
0: Efectivament.
1: Molt positiva aquí la Paula.
0: La resposta correcta, en aquest cas, és la A, eh? No tireu mai formatge amb una pasta que hi hagi peix o marisc a Itàlia,
1: si
0: perquè...
1: Si més no, davant d'un italià.
0: Us insultaran d'una manera molt efusiva i
1: fan
0: amb tota la raó.
1: Del país.
0: Anem a conèixer la dada del dia. Dada musical, que sapigueu que Dexter Holland, cantant i guitarrista del grup d'Offspring, que sona de fons, té un doctorat en biologia molecular per la Universitat de Califòrnia. La seva tesi doctoral es va centrar en l'estudi del VIH i la seva expressió genètica.
1: Uau!
0: Déu-n'hi-do. Fins demà.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir, sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest dilluns 28 de setembre. Obrim les portes del backstage de Flashback avui, que tornem a tenir moltíssimes visites. Molta gent passa pel backstage. Abans de tot, Andrea Romera, com estàs?
2: Avui crec que parlo pels dos. Estem esgotadíssims. No ens aguantem ni drets, a veure com aguantem fins a les 11 de la nit.
1: Això només vol dir una cosa, i és que les direm de l'alçada d'un campanar.
2: 100%, però aquests són els millors programes.
1: Sempre ens passa.
2: Ens millor, sí.
1: És com si estiguéssim borratxos. Us prometem que no hem begut més que aigua.
2: A veure, estem molt cansats per una cosa molt xula, i és que aquest matí hem estat a la presentació de La Travessa, de La Travessa VIP, i hem pogut parlar amb Laura Escanes, amb els tiets, amb en Miqui Núñez, i us portem bon contingut.
1: Oh, i tant. També tindrem amb nosaltres les col·laboradores del dilluns, la Judit Garcia i el seu safari, i també la Sara Domènech, que ens parlarà d'astrologia.
2: I com sempre tindrem també la cançó amagada, les notícies més virals del dia. Des d'ara i fins les 11 de la nit, tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Plegats fins les 11 de la nit, comencem amb Bugeli Solto i aquest Jamaican Bam Bam. Benvinguts, benvingudes.

0: millor cita que tindràs avui. Backstage. De 8 a 11 del vespre. A Flashback.
1: Passen 5 minuts de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui, una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat, de fet ja fa uns dies que ho anem comentant,
2: sí,
1: és que hi ha hagut un casament a Ourense.
2: Mare de Déu,
1: Que ha acabat amb plats volant, les famílies enfrontades i la Guàrdia Civil havent d'intervenir i havent de posar pau. L'alegria que transmet aquesta cançó va durar res i menys.
2: És molt gros, lo d'aquest casament, eh? No sí, paro sí. de consumir contingut al respecte, perquè a cada cop parla més gent, que si els convidats, sí. que si fan entrevistes, i em sembla tan interessant.
1: O sigui, s'està fent un reality d'això. Sí, Netflix, on ets, espavila. Vull dir, fa temps que s'hauria d'haver fet ja una sèrie d'aquest casament.
2: O fins i tot un episodi de Crims.
1: Home, bueno, doncs gairebé Carles Porta jo crec que ja està escalfant motor 100%.
2: Paper i boli.
1: En fi, us parlem una mica d'aquest escàndol. Mireu, segons la primera versió dels fets, la núvia hauria reclamat 40.000 euros al seu marit,
2: sí.
1: que venien procedents de regals dels convidats.
2: Això ja és una mica random.
1: Sí.
2: No? O sigui...
1: Normalment, el que es fan als casaments és, encara que no sigui el compte corrent normal,
2: sí.
1: doncs obres un compte,
2: sí.
1: no? I al cap d'uns dies després dels casaments, quan ja en teoria tothom t'ha pagat, doncs tanques aquell compte i ja està.
2: Sí, sí, sí.
1: No? Una mica això. Es veu que, segons diuen, ell s'hi va negar a donar-li com aquesta part que en teoria li tocava, aquests 40.000 euros, i a partir d'aquí es va muntar tot el sarau. Familiars, a cops i a cops de puny. Estirades de cabells...
2: Perdó,
1: I bona part del banquet encara sense pagar.
2: Però tu imagina't anar en un casament
1: sí.
2: i que acabi així.
1: No, clar, jo aquest cap de setmana he estat en un casament i tot el que hi havia era amor.
2: Però...
1: O sigui, ha sigut espectacular. Jo no m'imagino que de cop algú hagués començat a aixecar les taules, buah, les hagués tirat, estirades de cabells, la núvia reclamant al nuvi 40.000 euros...
2: Ara faré una mica d'advocat del diable. Però al final, casaments on hi ha molt d'amor i on tothom plora,
1: sí.
2: en trobes moltíssims i segurament al llarg de la teva vida...
1: No.
2: I aniràs a uns quants.
1: Ja
2: en canvi,
1: vas, ja
2: aquests casos...
1: No, a mi no
2: són...
1: em fa cap mena de fomo,
2: això. Un moment,
1: això.
2: Són únics.
1: No.
2: Només passen... un cop cada no sé quants anys.
1: Sí, imagina't, per això són notícia.
2: Però imagina't tenir la sort de viure-ho en directe. No. Jo que m'alimento de fantasia, jo que sempre dic que el conflicte és la benzina de la meva vida. Saps com gaudiria jo en aquest casament?
1: El conflicte és la benzina de la meva vida. Andrea
2: sí.
1: Romera, 2026. Doncs aquí encara no estava tot el peix venut, aquí encara havia d'arribar el plat fort. Resulta que mentre les famílies s'estaven barallant,
2: sí.
1: la núvia va marxar al lavabo.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: No perquè s'estigués cagant de por, no perquè tingués una urgència.
2: Per què?
1: Va replegar un dels nois que organitzava l'esdeveniment i que
2: sí.
1: era wedding planner.
2: Sí.
1: I segons diuen...
2: Presumptament.
1: Van tenir una trobada íntima.
2: És que té tots els ingredients, no em diguis que no t'agradaria.
1: Era un casament amb barra de lliure de tot.
2: És que... No em diguis que no t'agradaria viure, ho seria genial. Tu imagina't estar al lavabo fent pis i de cop comença a escoltejar menys al teu costat.
1: Mira, jo només m'agradaria ser-hi si realment no em portés... O sigui, si anés de...
2: Anés... de més un.
1: Clar, exacte, clar. Anés de més un al casament.
2: Que no si... coneguis a ningú d'allà si i que no t'importi.
1: Si m'estimés molt el nuvi o la núvia,
2: no,
1: em
2: no.
1: sabria tant de greu viure això. En fi, però és que 4 dies després encara hi ha més girs de guió. Ara resulta que el nuvi ho nega tot. Diu que mai hi va haver cap conflicte amb els 40.000 euros, que no hi va haver cap infidelitat
2: no.
1: que ell i la núvia continuen estant junts i que, de fet, continuen treballant junts. I ara estan sortint, arran d'aquestes declaracions, molts dels convidats i les convidades negant aquesta última versió del Nubi i dient no, no, allò va ser un autèntic festival, sí que hi va haver infidelitat, la Nubi n'estava fins als nassos, sí que va passar això dels 40.000 euros i al final, doncs, aquests dos no estan junts perquè ell volia seguir amb la noia.
2: I la noia presumptament va acabar a la piscina, eh?
1: La noia, exacte, la noia va acabar a la piscina i va acabar dient que no, que amb aquest no s'hi volia casar. O sigui, es va casar i al cap de 2 minuts ja s'estava liant, perdíssima.
2: És que, mira, ara mateix he buscat a Google boda Ourense, sí, a veure què em sortia, i el primer titular que em trobo és poco le falto a la novia para vomitar en el beso. Imagina.
0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback. Flashback.
1: En fi, ha servit el safreig del dia una mica, la tenen molt, molt liada. Anem a posar-hi una mica d'alegria. Ens la serveix Bruno Mars, barra lliure d'alegria al Backstage. Aquest és On My Soul. Bona nit.

0: de la nit.
1: Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
2: Dos minutets i ens plantem a un quart de nou del vespre. Sou al backstage de Flashback i arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català, que l'Andrea encara no ha fet els deures d'anglès.
3: No, tinc un essay about holiday.
2: Un essay? Yeah. Una redacció?
3: Sí.
2: Molt bé. És que ara ja ets international.
3: I'm English? I'm an English person.
2: Ok. Eh? Okay. Sí, tu, ets tu la que fa classes, jo què sé.
3: Tota la raó, sí.
2: Doncs avui al català, la traducció, i a més hem posat dues pistes de so, un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
3: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. Nom de la cançó, nom de l'artista i cantar una mica la cançó.
2: Doncs va, WhatsApp obert, 628-414-029, anem a les pistes. La primera, el fragment al revés de la cançó amagada d'avui, fa així.
3: Què?
2: És difícil.
3: Semblava una sincofonia, no?
2: És difícil avui, eh?
3: Avui és difícil, sí.
2: Segona pista, Andrea Romera, com fa la traducció?
3: I li faig petons si em plora. Que maca és la meva gata.
2: 628-414-029. Què ens estan dient els primers valents i valentes a través del WhatsApp?
3: Mira, la gent està perdudíssima avui, però molt perduda. Hi ha aquí un missatge que ens diu en Shairi, de Douchi.
4: Shairi!
2: No és aquesta.
3: No és aquesta. I ens diuen també Moving to the Sun.
2: Tampoc és el so d'Ugel. 628-414-029. Podeu seguir provant el WhatsApp del backstage. Última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
3: Ara sí, jo crec que ara sí. És difícil, però es pot treure.
2: La resposta de seguida al backstage de Flashback.
1: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra.
5: 96.0.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i agafar el bon dia.
9: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
8: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
10: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Ràdio Flashback Andorra.
11: Èxit sense pausa.
1: Flashback.
12: Flashback.
13: Flashback.
14: Flashback.
15: Flashback.
16: Flashback.
17: Flashback.
1: Flashback Andorra.
18: Flashback.
19: Flashback.
20: Flashback.
21: Flashback.
1: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Els èxits primer a

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Un quart tocat de nou del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui, que avui us ha portat alguns problemes, eh?
3: Avui ha costat una mica, sí.
2: Sí, sí. La primera pista, la pista al revés, feia així.
3: És que era difícil avui,
2: però es pot treure. Sí, que sí,
3: sí, sí.
2: Segona pista, Andrea, com deia la traducció al català?
3: I li faig petons si em plora. Que maca és la meva gata.
2: 628 414 029, què ens han dit al WhatsApp?
3: Ha costat, però l'han encertat al WhatsApp.
4: La cançó és Malibu, de Rusovski.
3: I com fa la cançó?
4: I was thinking about you, no one else, no one else.
2: N'hem posat una de molt difícil de cantar, però era aquesta, molt bé.
5: Ese espíritu Malibu te va genial.
2: Ole.
5: No sabía qué decir. Adeu.
6: Un petó, Flashback.
2: Un altre per a vosaltres. No sabia què decir. Ha cantat i ja està.
3: És que avui ho hem posat molt complicat. Era molt difícil de cantar, eh?
7: Hola, Flashback. Soc el Biel i crec que la cançó amagada d'avui és Malibu. Tarirararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar
3: s'ha quedat amb la part fàcil.
2: T'he de dir que si en Biel a mi em canta això abans d'anar a dormir, jo m'adormo, eh? Vull dir, que cuqui, per favor. I una més, va.
8: Hola, Flashback.
2: Hola.
3: Hola.
8: Soc la Lucía.
2: Què passa?
8: I jo crec que la cançó...

0: Bueno, adeu.
1: Adeu. Doncs molt bé, aquesta era la cançó amagada d'avui. El so de Rosowski, que fa just un any arribava al número 1 de la llista, el 2025, amb aquesta. Tamacla, el backstage de Flashback. Sona Malibu.

0: de 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Un quart i mig de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback i és moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.

0: Voleu que us confessi una cosa? L'Andrea Romera ha posat la mà davant de la seva cara en horitzontal, amb el palmell mirant-li la cara, i ha fet un moviment com sacsejant la mà, així, buah! Ha ficat una cara de buah, quin tamacle, i ha començat a cantar en silenci.
1: Podem explicar una anècdota d'aquesta cançó?
0: Ah, sí? Ja és, o sigui, no han començat les notícies virals i ja estem amb anècdotes, eh?
1: Però ja saps el que diré, no?
0: A veure.
1: Que una vegada vaig compartir stories aquesta cançó perquè em sembla un tamacle, i quan vaig arribar a la ràdio...
0: Tothom
1: em va preguntar, t'ha passat alguna cosa? Estàs bé? I jo vaig dir, no, perquè la cançó que has penjat avui, Lloraré les penes, no sé què...
0: Home.
1: És la cançó menys trista de la història, aquesta.
0: Home, Lloraré les penes és molt trista, Andrea.
1: Però tu creus que jo sóc aquest tipus de persona?
0: No ho sé. El que van dir Gina Stein i el Moliner... saltar plorant, no?, una mica.
1: Sí, és veritat, és una mica aquest concepte.
0: És literalment això, aquesta cançó, però escolta, és un tamacle. Ah, no sé, tu corazón enamorado, tal, i que ploraràs les penes, dic, o ho ha deixat, se li ha mort el gos, o jo què sé, no sé, tristesa.
1: Probablement top 10 millors cançons de la història, eh? Lloraré
0: de
1: les
0: la història,
1: penes de David Bisbal.
0: Tota aquesta parafernàlia per explicar-vos que un pop, un animal, s'ha enganxat a la cara d'un pescador i el seu amic no ha parat de gravar-ho en tota l'estona.
1: Home, el vídeo és bastant divertit. Sí. Ara, jo no sé si podria haver mort, asfixiat per aquest pop.
0: És que anava dient, me estoy ahogando. I l'altre, rient i gravant.
1: Però com arribes a aquesta situació? És a dir, com un pop se t'enganxa d'aquesta manera a la cara?
0: Això no es veu al vídeo, ja, malauradament. Això ha passat a Yucatán, a Mèxic. Uns pescadors estaven a alta mar quan, de sobte, a un d'ells se li ha enganxat un pop a la cara. Jo no sé si estaven, desenredant-lo o el que fos, i de cop el pop, bloc! Li ha saltat a la cara i se li ha enganxat amb els tentacles aquí a la cara.
1: Però això pot passar de cop? O sigui, m'explico.
0: Sí.
1: Com et pot saltar? Mira, dins de l'aigua potser sí, perquè és com el seu hàbitat, no? Però fora de l'aigua un pop et pot saltar i enganxar-se d'aquesta manera a la teva cara fins a aquest punt?
0: Em veus a mi amb cara de pescador? O amb cara de que se m'hagi enganxat mai un pop a la cara? No ho sé. Però sí que probablement el tenien en un recipient ple d'aigua i allà doncs, sí que es deu haver pogut moure, no ho sé.
1: Sí, algun dels nostres oients és pescador, biòleg marí, que ens envia un missatge i ens resolgui el dubte, sisplau.
0: L'amic, en lloc d'ajudar-lo, ha decidit immortalitzar el moment i, escolta'm, doncs a nosaltres que ens ha fet un favor, com més avança el vídeo, més pànic em va fent, perquè l'home, com dèiem, va dient que no es pot lliurar-se als tentacles. Al final, l'altre, l'únic que fa és gravar i riure, eh? I al final sí que aconsegueix treure-se'l i diu, me estaba ahogando la pu madre.
1: Ai, no!
0: Per tant, no ho estava passant del tot bé per culpa d'aquest pop. Tens anècdota d'aquesta cançó?
1: Mai he sigut molt de Pokémon, jo, eh? Tu en tens?
0: No. Jo hi havia jugat fa molt, però no...
1: A mi m'agradava aquell del mòbil que es va posar tant de moda, el Pokémon Go era, no?
0: Per anar buscant pels llocs, no? Que hi havia gimnasos a la ciutat i totes aquestes coses.
1: I els caçaves, era bastant divertit.
0: Doncs aquesta cançó per explicar-vos que han detingut un traficant de droga al Regne Unit que acceptava cartes de Pokémon com a mètode de pagament.
1: Què?
0: Sí. Es tracta d'en Jack Young Larter, un jove de 26 anys, de Maidstone, que venia droga i que tenia una peculiar manera de cobrar els deutes, o acceptava dòlars, o acceptava també amb cartes Pokémon.
1: Però entenc que devien de ser unes cartes molt concretes d'aquelles que són de col·leccionista o alguna cosa.
0: Bueno, és que n'hi ha que tenen bastant valor. La policia va registrar a casa seva i va trobar gairebé 110 grams de marihuana, més de 25 grams de cocaïna, dues balances, bosses per preparar dosis... Bé,
1: sí, les starter pack, del narcotraficant.
0: 2.000 lliures en efectiu i també una bona col·lecció de cartes Pokémon, i aquí van dir com. Total, que li van mirar al WhatsApp i van veure que en un dels missatges li enviava un client i li deia, mira, en lloc de pagar-me 40 lliures, dona'm una caixa o unes llaunes de cartes Pokémon i si són tancades, doncs millor.
1: Bueno, estaria fent la col·lecció i li feia mandra baixar el quiosc, no? Ja està.
0: És una forma de pagament que pot semblar absurda, però com us dèiem, té la seva lògica perquè algunes d'aquestes cartes tenen valor considerable en el mercat del col·leccionisme. Aquest traficant ho sabia i deia, doncs mira, si no em pots pagar amb calés en efectiu, paga'm amb cartes Pokémon, tu.
1: Ojo, que un dia vaig anar al mercat de Sant Antoni.
0: Ui, sí, bogeria.
1: I allò, t'ho juro que jo no m'esperava l'univers de la col·lecció de cartes que fos tan gros i amb tantes persones adultes, eh?
0: Ja, sí, hi ha molta gent i a més es col·leccionen tot tipus de coses, no només cartes.

0: original.
1: Sí, sí. Ara resulta que Barcelona acollirà aquest mateix divendres la primera festa exclusiva per gent alta. La iniciativa es diu Tall People Club i l'ha creat a Eloi Rodríguez, que és un DJ barceloní que té 24 anys i que fa 1,92.
0: Però, i si no ets alt, no hi pots entrar?
1: No pots entrar-hi.
0: Que para... em mesuraran a la porta, com el PortAventura, el Xambala, no?
1: Vols llegir el següent paràgraf?
0: Vinga, va. Per entrar-hi cal complir un requisit molt senzill. Els homes han de superar l'1,82 i les dones l'1,72. Crec que puc entrar-hi, eh?
1: 1,72, sí?
0: Crec que sí. Molt justa, però crec
1: doncs
0: que
1: mira.
0: Sí.
1: I si algú intenta colar-se, doncs mira, amb unes sabates de plataforma o així, doncs et medeixen a l'entrada, com dèiem.
0: Hola, sí, sí. I si em faig un monyo no cola, tampoc.
1: No, clar, tot això queda fora, sí. L'entrada costarà 15 euros, serà aquí a l'Eixample, i a dins doncs, hi haurà música, disc jockey, gent amb ganes de buscar fer amics, o qui sap si potser també trobar l'amor, i a més tindran un rei i una reina de la nit, que seran les persones més altes, els assistents més alts, seran els que s'enduran com aquest premi.
0: Si algú troba l'amor aquella nit i s'enamora i acaba tenint fills, ojo, els fills que podran ser jugadors de bàsquet,
1: oh,
0: eh?
1: Es faran un petó d'altura.
2: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: Mira, toquen 9:15 del vespre, arriben Quevedo i Elvis Crespo al Backstage amb La Graciosa.
3: Ella ya. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
4: Hola, soy Quevedo.
3: Esto es...

0: Probablement la cançó de l'estiu que ve de Elvis Crespo sonant una nit més al backstage de Flashback amb La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
2: A Flashback només èxits.
3: Només èxits.
2: Al backstage només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Passen 5 minuts de 9:15. És el moment per una de les noves seccions del backstage de Flashback d'aquesta temporada. Els dilluns obrim aquest espai que combina l'àmbit de la ràdio musical de Catalunya i Catalunya. Avui descobrim quina és la fortuna, quin patrimoni té una artista Flashback.
4: Val, avui de qui parlem?
0: Avui desfila per aquesta passarel·la de bitllets. M'encanta dir això. Una cantant que ahir va estar d'enhorabona, ahir va ser el seu aniversari. Avril Lavigne.
4: Per molts anys.
0: Va fer 42 anys. Sí.

0: Estem millorant, no, a nivell musical. La setmana passada en aquesta secció et vaig portar a Jason Derulo.
1: Amb les seves cançons de TikTok. Sí, sí, avui estic més contenta, t'ho agraeixo, la veritat.
0: Ja sabeu que dividim aquesta secció en tres parts. La primera és els shows. Comencem per la feina habitual de l'artista, els concerts.
1: Sí.
0: Celebrity Talent International publica un rang orientatiu d'entre 500.000 i $750.000 per una contractació a un esdeveniment d'Avril Lavigne. Això és orientatiu i això és també per esdeveniments més privats.
1: Clar, això és, per exemple, si jo la volgués contractar pel meu casament o pel meu aniversari o perquè em ve de gust que estigui al menjador de casa meva cantant-se unes cançons.
0: Correcte. Sí que és cert que després quan fan shows i tal, depèn, vull dir, els promotors a vegades sí, els hi costa sí, més o els hi costa menys. I tot això, evidentment, són ingressos bruts. Aquí queda pagar els promotors, la producció, els músics, ballarins i tal. Anem a veure alguns exemples.
1: A veure.
0: L'any 2022, a Londres, va vendre unes 6.000 entrades i va cobrar en total, a taquilla, es va facturar $336.000.
1: Val.
0: No està malament.
1: No, però tampoc és tan comparat amb els artistes que hem comentat últimament.
0: Sí, clar.
1: Que parlàvem d'un milió i mig d'euros en alguns casos.
0: I si fem la divisió, $336.000, no? Vindrien a ser doncs, uns 60 euros per entrades.
1: Clar.
0: No està malament,
1: sí, sí.
0: 6 per 6. A l'Alexandra Palace, a Londres, un any més tard, el 2023, va fer dos concerts. Va vendre unes 19.700 entrades i va facturar $950.000.
1: Val,
0: pràcticament un milió amb dos concerts, eh?
1: Sí, però en dos, no en un.
0: Sí. Però anem al maig del 24. El Kia Forum de Los Angeles va vendre 13.500 entrades i la taquilla bruta va ser $1.250.000.
1: Ara arribem al milió.
0: Clar.
1: Em fa gràcia perquè estic dient, no arriba al milió, com si fos poc,
0: sí,
1: saps?
0: No, no,
1: 950.000 euros,
0: home,
1: dòlars, perdó.
0: I $1.250.000 amb 13.000 persones a l'estadi no està gens malament.
1: No, no.
0: Estaria molt bé saber què va cobrar el Cruïlla 2024.
1: Arroba senyor Cruïlla.
0: Estaria molt bé.
1: Volem informació.
0: Ho hem buscat, però no ho hem trobat, aquesta informació. Evidentment, les contractacions de festivals com el Cruïlla doncs són privades. Anem a la segona part de la secció. Quines propietats té Avril Lavigne? I aquí us sorprendrem.

0: Anem a les propietats i aquí en podem explicar unes quantes, de fet,
1: ai,
0: quatre.
1: No.
0: Sí, sí. Avril Lavigne va comprar una casa a Malibu l'any 2020 per uns 7,8 milions de dòlars.
1: Mare de Déu, vaya pasta, no?
0: Una casa que té 321 metres quadrats, té parcel·la amb piscina, casa de convidats, sauna... Però aquesta casa ja no li pertany, ja no la té.
1: L'ha venut.
0: La va posar a la venda l'any 2023. La va posar a la venda per uns 12 milions.
1: Ja està especulant amb l'habitatge.
0: La va acabar venent per 8,3 milions.
1: Doncs mira, s'ho mereix.
0: És a dir...
1: Per voler especular.
0: No, no, una curiositat. Què? Aquesta casa va tornar a la venda dos anys després que ella se la traiés de sobre per 14
1: home,
0: milions
1: no.
0: i mig.
1: O sigui... És el doble, eh?
0: Avril Lavigne ha perdut, ja ho veureu, en tots els negocis de les seves cases, perquè sempre que les ha acabat venent, després la persona que l'ha tinguda l'ha reformat una mica i tal, i l'ha posat a la venda per un preu molt superior.
1: Em sembla bé que no hagi guanyat pasta amb això, perquè l'habitatge no és un negoci, no, i no hauria de ser el seu objectiu. Ella és cantant, que faci concerts per guanyar pasta.
0: Ella sí, 100%, però hi ha algú altre que se n'aprofita, vull dir,
1: doncs
0: això...
1: Doncs aquell altre, gomet vermell.
0: Avril Lavigne li va molt malament. Següent casa, a Sherman Oaks, una casa de 6 milions de dòlars, la va comprar amb Chad Kroeger, el seu ex, la van comprar el 2015, i després del divorci la van vendre per 5 milions, un milió menys del preu pel qual l'havien comprat.
1: Segur que van acabar com el Rosari de l'Aurora, se la volien treure de sobre ràpid i van dir, pam, vinga, fora.
0: Els que la van comprar la van reformar el 2025 i la van posar a la venda per gairebé 15 milions, gairebé el triple pel qual l'havien comprada, sí, sí. I per últim, però no menys important, a Beverly Hills va comprar-se una mansió de 4 milions i mig l'any 2004.
1: Sí.
0: Ja no la té, la va vendre el 2008.
1: Val.
0: I a Bel Air, també, el 2007, va comprar una casa que la va acabar venent el 2012. Actualment, Avril Lavigne, no tenim evidència que tingui cap mansió.
1: No sabem on viu.
0: No es coneix o està de lloguer.
1: Potser viu en un hotel.
0: O sota un pont. Perquè fa un temps que Avril Lavigne, la pobra, doncs no treu massa cançons. Clar, és que mira quins temacles tenia.

0: I sempre ens agrada fixar-nos en una dada extra, en una dada més històrica, diríem.
1: A veure.
0: Ara ens fixem en això, i és que The Best Damn World Tour, el seu tour de l'any 2008, sí, quan ho estava petant, és citada amb la recaptació mundial d'aproximadament 50 milions de dòlars als Estats Units i 200 milions de dòlars a nivell mundial.
1: Clar, això no va directament per ella, no?
0: No,
1: això
0: clar.
1: És el típic que s'ha de dividir entre tota la gent que treballa al tour, però és una pasta, igualment.
0: Això és el que va generar aquest, sí, sí, tour, que és una autèntica bajanada. També tenim dades històriques de Forbes. Entre juny de 2006 i juny de 2007, aquí, recordem, Avril Lavigne tenia 23 anys, va generar 12 milions d'ingressos, situant-se en el número 8 de la Forbes per sota de 30 anys d'artistes més ben pagats.
1: Això és un tema, perquè ets molt jove, t'acostumes a guanyar molts diners i després, quan et fas gran i baixes una mica de la cresta de la onada, t'has acostumat a un nivell de vida que probablement ja no el pots mantenir. I no vull dir que ara visqui malament, perquè evidentment
0: no
1: guanya 10 vegades més que tots nosaltres junts.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és cert que t'acostumes a fer unes coses, a tenir unes aficions i anar a determinats llocs que després has de veure que no pots fer-ho.
0: Totalment. I a més, prova d'això també és el tema de les cases, no? Que
1: sí,
0: les
1: has
0: anat,
1: sí, sí,
0: venent, perquè no només és comprar-les, sinó que l'has d'acabar mantenint,
1: sí,
0: i com hem vist, les ha malvenudes al final. I per últim, Celebrity Net Worth destaca que Avril Lavigne també ha tingut el negoci amb la moda, amb Abby Town Fragrances, amb Black Star, Forbidden Rose i Wild Rose, que són colònies que li han funcionat molt bé, a banda d'altres activitats empresarials. Avril Lavigne li ha anat molt bé amb aquest tema comercial, i no oblidem que és artista, com dèiem, que ha venut 50 milions d'àlbums a tot el món. Això és molta pasta.
1: No et molaria treure una colònia? Un perfum?
0: O de Frigola. Frigola.
1: Sí, molaria molt, no?
0: Estaria bé, estaria
1: bé. Quina
0: olor
1: faria?
0: No ho sé. A macho. Per tant, el resum de tot això i el que més ens interessa és quina fortuna té Avril Lavigne.
1: Volem saber-ho.
0: Hem vingut a això, hem vingut, vinga, a jugar. Doncs és difícil d'estimar-ne el patrimoni, com passa sempre, però fons, com deien, com Celebrity Net Worth o Forbes, assenyalen que estaria al voltant dels 60 milions de dòlars actualment.
1: Em queda tan lluny tot això.
0: La veritat és que sí, però això que estem fent ara de posar-li cançons només fa que enriquir-la encara més. Avril Lavigne, cada cop més rica si nosaltres li anem posant les cançons.
1: Doncs fem una cançó, és que t'ho dic sempre, hauríem de fer una cançó i que cada cop que la posin en algun lloc... No, és que la podríem posar nosaltres mateixos, llavors seria una manera de guanyar diners, saps? Nosaltres mateixos posant la nostra cançó.
0: Vale, et sembla que escoltem Girlfriend d'Avril Lavigne i ho parlem, això?
1: Val.
0: Anem a parlar-ho, va.

Doncs avui que hem descobert que Avril Lavigne té un patrimoni d'uns 60 milions de dòlars i l'hem escoltat al backstage de Flashback. 3 quarts tocats de 9 del vespre, tornem a l'actualitat, amb un artista que ho està passant petant amb el seu tour i amb el seu escenari a Madrid, Shakira, amb Die Die.

0: El so de Shakira amb Burna Boy, aquest Die Die al backstage, l'himne del Mundial, sonant a 3:15 de 9 del vespre.
1: Sou al backstage de Flashback, fins a les 11 de la nit, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I també amb la Judit Garcia, que ja incorporem a la nostra tertúlia. Benvinguda, Judit.
2: Bona nit.
0: Hola.
2: Què tal?
0: De dilluns, molt dilluns avui.
2: Sí? Ja t'he vist, que te feies carona.
0: Estic molt cansat.
2: Fa que ressaca, potser?
3: No. Eh?
0: Com has dit?
2: No, que sí, tens ressaca.
0: És que ara ja em duren 2 dies.
2: Ah.
0: Sí, ara és complicat, però és que a més aquest matí hem treballat, bueno.
2: Sí.
0: Passen coses al backstage, passen moltes coses i és un frenesí la nostra vida.
2: Bona senyal.
0: No ens queixarem.
2: No, home, no.
0: Tu estàs més descansada que nosaltres?
2: Sí, jo crec que sí, he dormit bé aquest cap de setmana, com que no hi havia futbol.
0: Ah, punyetera.
2: Bueno, hi havia futbol d'aquest d'Espanya,
0: sí,
2: però jo m'ho miro.
0: D'aquest d'Espanya.
2: Escolta.
3: Que vaig veure que Cucurella es va fer un gol en pròpia, no?
2: És que no, jo...
0: Sí. Molt bé, Andrea.
3: Estic tan dins, jo,
0: però,
3: del futbol.
0: De fet, estàs més tu que nosaltres.
3: M'ha sortit un TikTok, la... No us penseu.
0: En fi, avui al backstage de Flashback ha passat una cosa i llavors a partir d'aquesta cosa us volem preguntar. Avui a través del 628-414-029 us volem preguntar, creieu que s'ha d'avisar quan veieu algú que té un tall de menjar a la boca, un paluego típic de tota la vida, o creieu que s'ha d'avisar quan algú té un moc al nas? En quina situació random heu avisat vosaltres, d'acord? Per exemple, jo què sé, doncs crec que s'hauria d'avisar si doncs, té un atac a la samarreta, no? Alguna cosa així. 628-414-029 i ens ho expliqueu.
3: Clar, volem saber quin és el grau de confiança que s'ha de tenir amb l'altre, quines són aquelles coses que s'han de dir i quines no.
0: Exacte. Una mica debat obert avui al backstage de Flashback perquè ens ha passat una cosa.
3: A veure.
2: És que ets tan víctima.
0: No sóc víctima, és veritat.
2: Tu tenies alguna cosa i l'Andrea t'ho ha dit.
0: No, l'Andrea no m'ho ha dit.
3: Ah, però un moment.
0: I li he dit que era molt mala amiga.
2: Estic al teu equip, Marc.
3: Avui el Frigola està cansat. I el Frigola, quan està cansat, no somriu gaire. És un fet. I ell parla que només se li veu de la meitat de la dent cap a baix.
2: Sí, val.
3: Total, que no estava gens rialler. Ni tampoc somreia perquè estava cansat.
0: Perquè estava treballant.
3: Llavors, una companya l'ha fet riure i ha rigut amb aquella companya. I la companya l'ha avisat. Però clar, amb mi no riu ni somriu. Llavors, què he de fer si no l'he vist?
2: Tenim uns problemes de matrimoni.
0: Sí, totalment. Però és que no era un pal luego, Judit. Era un pal fin de setmana.
3: Era enorme.
0: O sigui, era gegant. Em tapava pràcticament tot l'ullal.
2: De quina matèria prima era?
0: Era arròs.
2: A casa... blanc.
0: No,
2: era negre.
0: A casa aquest cap de setmana es va menjar paella, me'n van guardar.
2: Ostres.
0: El tàper de la mama era boníssim. Ja li he dit, li he enviat un missatge, però li he dit que ara a la ràdio. Era espectacular, mama, moltes gràcies.
3: A pensar que li havies dit a ta mare que jo no t'havia avisat.
0: Ah, no. Escenes de matrimoni a la meva mare no li explico.
3: Val.
0: Però sí que és cert que el tenia gegant ja. Aquí i em tapava l'ullal pràcticament. I la companya m'ha dit, hòstia, clar, l'Andrea està picada perquè diu que amb ella no ric, saps?
3: No. Sembla que quan està al meu costat està amargat, com si jo el portés amb una corretja, saps? I li anés fotent fuetades per darrere, perquè no riu, no somriu.
0: Que ets mentidera.
3: Aquest matí estàvem esmorzant en un bar, és que ara ja ho diré tot. Estàvem esmorzant en un bar, val? Ja ho hem dit abans, que hem anat a la presentació a la Travessa.
2: Sí.
3: I ell fotia una cara de pomes agres i de cop han passat els tiets, els detallets amb el cotxe i han pitat perquè ens han vist per saludar-nos.
2: I han dit, Marc, tens un tros de croissant?
3: No. I una alegria, el Frigola, de cop un somriure, que he pensat, no m'ha somrigut així en l'hora que portem tota l'estona esmorzant.
2: Però perquè això és el típic, de
0: Andrea,
2: com més confiança tens.
0: Clar, a les 8 del matí m'he aixecat. Tu també t'has aixecat a les 8.
3: Sí.
0: Tu creus que jo estava avui per somriure gaire?
3: Bueno, doncs a vegades hem de fer esforços pels companys de feina.
0: Vale, doncs sapiguent això, demà et somriure molt, no pateixis.
3: Estupendo.
0: Estaré tota l'estona així.
3: Val, si tens un pel·lugo t'ho diré.
0: M'ho dir, m'avisaràs.
2: Voleu que us deixi el vostre moment?
0: No, ja està, ja has vist. Tu què en penses, Judit?
2: Jo, mira, estic molt a favor d'aquella regla que diuen de només pots fer comentaris del físic d'algú si és d'una cosa que pot canviar amb els pròxims 2 segons,
0: sí.
2: No se li pot dir a algú desengreixat, desaprimat o que malament et queden aquests cabells, però sí que li pots dir tens un moc i ho pot canviar. Aleshores, sempre a l'equip de dir-ho.
0: O tens un cabell una mica blanc perquè tens pintura del cap de setmana, per exemple, saps?
2: Coses que puguis canviar a l'acte.
0: És que això ha passat aquest matí esmorzant, no ho diu l'Andrea, però jo l'he avisada. Tens aquí, com que havia de sortir en pantalla, l'he avisat. Tens aquí i tal, i s'ho ha tret.
3: Sí, m'ho he tret, sí. M'ho he tret jo, no m'ho has tret tu, que m'has vist allà patint, traient-me... No, no, no, ara aquí anem així.
0: No, ja ho veig, estem traient tota la merda.
3: Tu has vingut a punx, jo estic responent.
0: Però per què hem vingut a fer el programa aquí per emprenyar-nos davant de l'audiència? Això crec que els draps bruts a casa, no? Potser,
3: has començat tu, amb lo del paluego.
0: Tu ho avisaries, no?
3: Sí, clar que avisaria.
0: Si et cau bé la persona, avisaries.
3: No, si ho veig, l'aviso, però tu no t'he vist.
0: Vale. Expliqueu-nos també altres situacions en les quals creieu que s'hagi d'avisar amb això que dèiem, no? Doncs un moc o alguna cosa bruta.
3: Una cosa que s'ha d'avisar, que a mi em fa molta ràbia quan no m'ho fan, si tinc la motxilla oberta.
0: Ah, també?
3: Sí, sí. Què et costa, persona que no em coneixes, de dir-me... se't veuen les calces que et pengen de la motxilla?
0: Portes calces brutes, a mi
3: m'agrada. No, però ja m'entens, tu. A mi em molesta molt.
0: Però saps què passa amb això? Jo també, però a vegades pensaran que l'estic intentant robar, saps?
3: Què dius? Llavors no l'avises, el robes i ja està.
0: Bueno, Barcelona...
2: Sí, sí. Com està aquí a Badalona?
0: Com en sap, com en sap. Va, WhatsApp obert, 628-414-029, què?
3: I sobretot notes de veu.
0: Sí.
3: No diguis què, és que estem rebent molts missatges escrits i volia fer aquest apunt que ens envieu notes de veu que us volem sentir.
0: Vale.
3: Hosti, nano.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: No podem tornar a passar més de 12 hores junts,
3: No, mira, sort dels tiets que t'han fet somriure. Gràcies.

0: És el so de Brou i aquesta proposta que s'anomena De Colors es presenten a Flashback i entren ja a la llista, la número 45. Recordeu, 628-414-029. Avui estem parlant de si s'ha d'avisar o no si l'altra persona té, doncs, menjar a la boca, un moc.
1: Sí.
0: Situacions d'aquestes incòmodes.
1: Cera a les orelles.
0: Exacte. Ens heu de dir si aviseu o no aviseu. 628-414-029. I perquè veieu que hem fet les paus amb l'Andrea, anem a posar el seu cantant preferit, DJ Goja amb Jason Derulo. Aquest és mi chico.

0: nit.
1: Al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: I la Judit Garcia també incorporada ja al backstage de Flashback. Avui, a través del 628-414-029, volem saber si sou dels que aviseu o no aviseu quan l'altra persona té doncs, un moc a l'orella, un moc al nas, un cera a l'orella, un tros de menjar a la boca. I en quines situacions estranyes heu avisat, també? Això ens ho podeu dir amb notes de veu al 628-414-029.
3: Hola, Flashback. Jo sóc de la regla dels 2 segons, també. Si el que has de dir és un paluego o un moc o cera a l'orella, que l'altra persona s'ho pot treure en 2 segons, digue-li. Ara, si porta una taca a la samarreta que no pot solucionar el moment, millor no li diguis. Potser ja li han dit 15 vegades abans que tu.
2: Ja.
3: Bona nit.
2: La de la taca no ho sé. Jo sí que aviso amb la taca, també.
4: Amb la taca també avises?
2: Sí, sí.
4: Però no es pot despullar la persona al
5: moment,
4: saps?
5: Hi ha molts tipus de taques, també et diré.
2: Ja.
5: Sí, una cosa és una taca d'oli, que veus que ja que la samarreta s'ha enfosquit i ja està, o l'altra cosa és que tinguis allà un tros de xocolata penjant.
2: Ja, sí, però hi ha potser vegades que pots dissimular-la una mica, la taca, o que l'empresa o el lloc on estigueu tinguin cebralín d'aquell i te la tregui una mica, saps?
4: O, per exemple, aquí Flashback, que tenim samarretes.
2: Ah, exacte,
4: ens la podem canviar.
2: Clar.
4: Sí. Tenim un missatge escrit que ens diu: sí, sí, sí, s'ha de dir. Jo he dit diverses vegades...
2: Rodolí, no? Sí, sí, sí.
4: Diu, jo he dit diverses vegades que porten la samarreta o el vestit al revés. A mi m'agradaria que m'ho diguessin. És un tema, aquest?
2: Vestit al revés o samarreta al revés.
5: Sí, una mica.
2: Què?
4: No ho diries?
2: Tu no ho has fet mai?
4: No, sí, però com et fiques el vestit al revés?
2: Ja,
4: a mi m'ha passat.
2: A mi no.
4: El vestit? No, el vestit potser no, però la samarreta sí.
2: A mi crec que no, però jo avisaria 100%, perquè és que sóc el típic que si m'he de llevar d'hora sóc capaç de posar-me al revés. Probablement.
4: Però depèn on et pilli, per exemple, si t'ho diuen aquí a la feina, pots anar un moment al lavabo i canviar-te de roba, però imagina't que t'ho diuen al metro. No et pots canviar allà, saps?
2: També us diré una cosa. Jo, de la manera que tinc posades les samarretes, les camises o tal...
4: Bueno, és crec... que tu tens un armari, que mare de Déu, ningú a Catalunya, ningú més té aquest armari que tens
2: tu. Ara mateix tinc l'armari desmuntat, Andrea Romera. Encara l'he de muntar.
4: Però quan el muntis, el tindràs d'aquella manera que el tens tu.
2: Però, sí, ordenat per colors i per gramatges.
4: Sí, per gramatges, Judit, és que és molt gros.
5: Buah, és fortíssim, eh, mare. Això t'ho poden mirar, eh?
2: L'altre dia la meva mare m'ho va dir, perquè, clar, ara tinc molta roba a casa, i em va dir, jo no t'ho penso ordenar per colors i per gramatges com vas predicant sempre, eh?
4: És
2: ja t'ho faràs.
4: Però molt ben fet,
2: però t'he de dir que, de la manera que està plegat, no ho plegues, no, les samarretes al revés?
4: Jo ho he fet,
2: no sé com ho feu.
4: Depèn de la mandra que em faci posar-la del dret quan la trec de l'estenedor o de la pressa que tingui, que també és un tema. Perquè hi ha moltes samarretes que les has de posar del revés, per exemple, les d'esport.
5: Ja, això és veritat.
4: Llavors, després, potser surten de la rentadora del revés, ja les estens del revés, tens molta pressa i les plegues del revés.
2: Vols
5: però tu llavors, quan te la poses, veus que posa l'escrit de la samarreta.
2: Està dintre, toca la pell, no?
5: És molt evident. La cursa de Martorell 2015 està a sota.
2: Busca l'Andrea la cursa de Martorell 2015.
4: No, ni la del 2026.
2: Però t'he de dir una cosa, que o sigui, jo quan poso a rentar, si no té una taca, poso la roba del revés perquè no es faci tan malbé. I l'estenc també del revés, perquè si te la deixes una mica massa de temps o et toca molt el sol...
4: Sí, es queda la línia aquella.
2: Si es descoloreix, que es descoloreixi la part de dintre.
4: Sí.
2: Perquè m'ha passat alguna vegada de descolorir-se amb alguna part de la samarreta i em fa molta ràbia.
5: És una conversa tan d'adults, això, per favor.
2: T'està quedant lluny, no, Judit? Vale. Estem xutxejant.
5: No, que a mi també em passa, però preferiria estar parlant de problemes. Sí, que això em ratifica que m'estic fent gran.
4: De 6-7,
2: potser. Estem fent grans, sí.
6: Hola, guapos. Doncs penso que depèn la situació. Si és menjar, doncs mira, li pots dir, tens una mica, jo què sé, d'arròs aquí o del que sigui aquí.
4: Com tu.
6: Ja està, pia el mocador i s'ho treu. Ara, un moc fa com més cosa, no?
2: Ah.
6: És com més humillant per l'altra persona, jo crec.
4: Yeah.
6: Llavors, jo crec que la mítica és esperar una estona, a veure si fa la típica ensumada i es fot el moc cap a dins, i si no, ja li dius com... No dient-li, portes amb un moc una hora, no? No, li dius, hòstia, crec que tens un moc. Tipo, aquest dubte, saps? El crec.
2: És molt bona.
6: Llavors ja és com més còmode per tu i sobretot menys humillant per ell, jo crec.
2: La de ser humiliant, jo crec que és humiliant, tant tenir un tall... Crec que està en el mateix nivell. La cera a l'orella, el moc o el tall de menjar.
4: Les coses de brutícia, sí.
2: Sí, crec que és igual de... O sigui, que et fa sentir igual de malament tu, persona, que ho tens.
4: Sí.
2: Saps? I t'ho diuen. Però és molt bona la del crec.
4: Crec,
2: oh,
4: sí.
2: Pot ser que tinguis alguna cosa aquí. Oh, ja està.
4: És un molt bon consell. Me'l començaré a aplicar, sí.
2: Sí, ja està bé que ho diguis, també. a partir d'ara ja ho diràs. Va, WhatsApp obert, 628-414-029. Aviseu, no aviseu quan passen aquestes situacions i en quina situació estranya heu avisat, també.
4: Sí.
2: Perquè ens han dit la del moc, ens han dit...
4: La samarreta al revés.
2: Samarreta al revés és molt bona, també.
4: Sí, sí, sí.
2: A veure si n'hi ha alguna més. Va, WhatsApp obert i de seguida us escoltem.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
2: 9 i 4 minuts, arriben els Flash i Ice Cream amb 31 fam d'hora. Hi ha qui és al Backstage.
0: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo...

electrònic, hola. Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Els de les Catsai, que estan d'enhorabona perquè aquesta setmana tenen un tracte de privilegi a l'antena de Flashback. Són l'èxit de la setmana i, a més, han entrat al top 10 de, top 10 de la llista, top 10, amb aquesta que es diu Animal.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I la Judit García. De seguida us escoltem al WhatsApp 628-414-029 abans...
2: Abans arriba el millor moment del dia, el moment del safareig, el backstage de Flashback.
0: Sí.
2: I avui, atenció, perquè tenim un safareig múltiple. Avui hem de deixar la porta oberta, perquè si no ens haurem d'aixecar tota l'estona a fer que passi gent.
0: Que passin, no?
2: No hi cabem, no hi cabem, perquè aquest matí hem anat a la presentació de la Travessa VIP.
3: Benvinguts a la Serra de Tramuntana. Un territori esquerp i fascinant que s'alça amenaçador enmig del Mediterrani.
2: A veure, la presentació ha estat al Museu Marítim. Hi havia Laura Escanes, evidentment, la presentadora de la Travessa, i també tots els concursants. Que gràcies a un joc de grup hem descobert alguns dels safarejos del reality. Per exemple, sabem que la parella que menys discuteix és la formada per Miqui Núñez i Raquel Sans. També sabem...
0: Sí, deien com que eren els que tenien més complicitat, no?
2: Sí.
0: Bueno...
2: I això que no es coneixien abans del reality, del concurs.
0: Ha quedat bastant palès, això, també, quan els hem entrevistat després.
2: Ah, sí.
0: Ha sigut guai.
2: 100%. Després deien que els més salseros eren els tiets.
0: Val.
2: I els més competitius, Sheila i Cristian Casas, els germans de Mario Casas i Òscar Casas. Però a banda d'això, hem pogut xerrar amb alguns d'ells i rascar aquells safarejos que ens interessen a nosaltres més enllà del reality, del concurs i de tot el tema de muntanya, que ja sabeu que no és el meu punt fort. Llavors, per exemple, hem parlat amb Laura Escanes.
4: L'últim petó i el primer.
2: Laura Escanes, que per cert és maquíssima, simpatiquíssima.
0: Sí, sí, sí.
2: Teniu un vídeo a xarxes ja, @flashbackoficial. La meva germana m'ha dit que maja, no, la Laura?
0: És que la veritat és que sí, sempre ens ha tractat molt bé. Ja quan va venir l'any passat, per aquestes dates, més o menys, a principi de temporada, a presentar-nos la tercera edició de La Travessa, i ara que ja ens l'hem trobada, doncs també molt, molt bé, la veritat.
2: Tot i que és maquíssima, però el primer que hem fet amb la Laura Escanes ha estat renyar-la. Ui. Perquè, ara ho has dit, l'any passat va venir aquí, al backstage, li vam fer una entrevista, vam estar xerrant moltíssima estona, però la tia ens va mentir. Ui. Ens va mentir perquè li vam preguntar per una possible Travessa VIP i ens va dir que no sabia res. Ens va dir, l'univers Travessa és molt gran,
5: Ui.
2: No ho sé encara, jo deixo la idea, a mi m'agradaria participar.
0: Està molt bé perquè la gent ja fa les seves cabòries i tothom està pensant què serà el següent, per tant això vol dir que hi ha molt de fan de la Travessa.
5: L'havíeu enganxada.
2: I què passa? Que després de l'entrevista, la persona que l'acompanyava ens va dir, pot sortir la Laura un moment a la terrassa? Perquè ha de gravar uns vídeos, i vam dir, sí, cap problema, la terrassa de Flashback, que a més és molt gran, sempre l'ensenyem als convidats, doncs no va i grava un vídeo en format selfie, on confirma que hi haurà una Travessa VIP, que serà la quarta edició de la Travessa.
0: Dos minuts després de la nostra entrevista.
2: Però el pitjor de tot és que nosaltres no ens vam ni assabentar.
0: No.
2: Estàvem allà xerrant amb les noies que l'acompanyaven i la vam deixar fer i després, quan va sortir el vídeo, vam dir, Laura, ens has mentit a la cara, aquest vídeo l'has gravat a la terrassa de Flashback. I això, evidentment, li han dit a ella i aquesta ha estat la seva reacció.
6: Bueno, això són coses que em van... vaig agafant de la Travessa, no? Justament. És que no podia dir res. Jo tenia afirmat que no podia dir absolutament res. Llavors, què he de dir? Jo, no, de moment no tinc res confirmat. Però hi havia rumors, De fet, et diré una cosa, perquè estiguis més tranquil·la, que potser no menteixo tant. Crec que en aquell moment em van fer gravar el vídeo, però no estaven al 100% segurs si es faria o no. O sigui, m'ho van demanar i va ser per si es fa. I jo, d'acord, això és bona senyal.
4: L'últim petó i el primer...
0: Ha sortit molt bé del jardí, t'he de dir,
2: Que bé ho fa, això de parlar amb els mitjans, Perquè 100% ella ho sabia, però no ho podia dir i ja
0: en,
2: està.
0: En aquest moment, si heu vist el vídeo que hem penjat a Flashback oficial, agafa, toca la cama, com perdó, no... Tu, perquè tu li dius, vas mentir-nos molt bé, no, tal, no sé què.
2: És molt maca i m'encanta que em diu, perquè et quedis més tranquil·la.
0: Sí.
2: I jo després li dic, bueno, ja no em crec res del que em diguis, seguim amb l'entrevista, però tota la informació que em donguis jo potser ja no me la crec. Sobre com va sorgir la idea de fer una Travessa VIP, també n'hem parlat amb el Miqui Núñez, perquè resulta que va ser ell qui va estar picant pedra perquè això es fes realitat.
7: Que des de que vam fer la primera Travessa, jo li dic a Laura, una Travessa VIP, s'ha de fer una Travessa VIP, s'ha de fer una Travessa VIP, i he de concursar-hi jo, sobretot, que això és el més important, si es fa la Travessa VIP. I llavors em va dir que la faríem, però m'ho va dir amb molta antelació i jo ja vaig donar per fet que jo seria un dels concursants. Un nou
2: dia començar... Aquí hi ha un tema. Laura Escanes ens diu, jo gravo el vídeo sense saber del tot si es farà la travessa VIP, però ara ve Miqui Núñez i ens diu, sí, a mi la Laura ja em va avisar amb moltíssima antelació.
5: S'enganxa abans un mentider com coix.
0: Sí, sí, sí. No sé si l'hem tornat a enganxar aquí, també.
2: Però és maquíssima.
0: En Miqui l'ha posat a la gola del llop, sí, sí.
2: I clar, ja que teníem en Miqui davant, hem hagut de preguntar-li per aquelles fotos que hem anat veient d'ell a l'estudi amb els tiets, perquè han anat penjant contingut en un estudi de gravació tots plegats.
0: A l'estudi dels tiets.
2: Sí, sí, sí. Això fa oloreta de col·laboració. Llavors, jo li he preguntat al Miqui, Miqui, què ens has de dir? Alguna cosa?
7: No he dit res. Jo l'únic que he dit és que el dia 24 d'octubre acaba la meva gira Razzmatazz i que aquell dia potser passa alguna
5: cosa. Aquell dia potser passa alguna cosa. Amb algun dels concursants de la travessa, potser?
7: O amb algun més.
5: Com a mínim no t'ha mentit.
2: De moment el que sabem és que el 24 d'octubre passarà alguna cosa, aquesta és la data que ens dona en Miqui, serà a Razzmatazz. Llavors, potser passa alguna cosa amb algun dels concursants de la travessa i amb algú més.
5: Ui.
2: És el que ens diu ell. Nosaltres especulem amb que potser Laura Escanés, que també l'hem vist en aquell estudi, en el dels tiets, té alguna cosa a veure.
0: Clar.
2: No ho sé.
0: Sí, sí. Un concert d'en Miqui, per cert, que està inclòs dins aquest cicle de concerts dels 150 anys d'Estrella Damm.
2: Llavors, amb aquest titular que ens dona en Miqui, com que hi havia els tiets allà, evidentment, hem hagut d'anar i preguntar-los sobre aquest tema.
8: Parlant de cançons... Hi ha cançons, hi ha fotos, estan passant coses, eh? No ho puc
0: evitar. Hi haurà cançons, estan passant coses.
2: M'ha arribat a les mans un Coti ben salsero.
0: Sí.
2: A veure, no podem avançar res, però jo crec que amb aquestes respostes és evidentíssim que en breus podem escoltar una col·laboració entre Miqui Núñez i Detalles, no? És que no ens ho estan negant, simplement ens estan donant llargues.
0: Sí, té tota la pinta que això... Aviam, ja, ells mateixos han penjat les fotos, vull dir...
2: Sí, sí.
0: Aquí té molta pinta que ha de passar alguna cosa. A més, els tiets, doncs, en principi, també trauran coses. En Miqui també s'ha tancat a l'estudi, l'hem vist tancat a l'estudi.
2: Sí.
0: Han de venir coses. Si aquest any no han tret disc cap dels dos, doncs és probable que vinguin més coses d'ells, clar.
2: Està claríssim. Parlant de cançons, estan passant coses, heu vist fotos, jo crec que està superclar. Això que deia el Miqui de gent que potser no són concursants, o almenys ho deixa entendre així, el que especulàvem nosaltres era que potser Laura Escanés tenia alguna cosa a veure, perquè l'havíem vist en aquestes fotos, com us deia abans, però sí que és cert que li hem preguntat a ella directament i ella ens ha dit que no té previsió de treure res de música, tot i que li agrada molt cantar. Clar, després de que m'hagi mentit amb tot el que m'ha explicat, jo ja no sé què creure.
0: Jo ja crec que aquí Laura Escanés potser hi serà fent algunes veus o que senzillament va anar a veure el procés de gravació i ja està.
2: Els tiets ens van dir, ens han dit, de fet, que Laura Escanés va anar a fer unes birres i a veure una mica l'estudi, a visitar-lo, però bueno, ja veurem. Més enllà d'aquesta col·laboració, també hem vist molt els tiets sols a l'estudi, han estat penjant fotos amb l'emoji d'un disc, no?
0: Sí.
2: Llavors, la pregunta era claríssima, quan sortirà el nou àlbum dels tiets?
9: Estem al 95% ja del disco. A la primavera hi haurà disco nou dels tiets.
8: És molt guai, la veritat és que... Bueno, ja és lleig que ho diguem nosaltres, però ens agrada. Hem virat una mica cap a les guitarres, i crec que és un disc que sona més orgànic i...
9: Orgànic, jo crec.
8: Sí, orgànic. Més indie, ja, òbviament, l'essència dels tiets hi és, està plena de temazos i de molt de ritme, però crec que sorprendrà i que la gent segurament li agradi. Què era això? Era això?
2: Sempre volem massa i necessitem poc. Llavors, el resum és que hi ha un nou àlbum de Detalles que sortirà aquesta primavera, i que és orgànic i tindrà moltes guitarres.
0: Ens recorda potser aquest rotllo de l'era això, ens recorda el rotllo de A Fora Plou,
2: sí.
0: Els pop tiets, podríem,
2: sí.
0: No? Serà una mica així.
2: I ja està, el resum del matí és aquest, no? Els tiets amb nou àlbum i una presumpta col·laboració, que ja veurem si és veritat o no, entre Detalles i Miqui Núñez.
0: Déu-n'hi-do, moltes coses aquest matí hem pogut treure. Demà s'estrena la nova temporada de La Travessa, o ja la premiere, no sé si és ben bé que s'estrena demà o no, però en fi.
2: Demà hi ha la premiere 100%.
0: Sí, i estarem molt pendents de totes les coses que passin, perquè és que a nosaltres ens interessava. Aquí hi havia xitxa i ho havíem d'anar a cobrir.
2: Es podrà veure La Travessa VIP el pròxim dimarts 29 de setembre.
0: Doncs sí, mira, demà mateix. Veurem què passa amb els tiets, veurem què passa amb Miqui Núñez, però ja tenim ganes que vagin passant coses.
2: No, i que vinguin aquí a presentar-les, no?
0: Ben aviat, això esperem. Fem una petita pausa i de seguida tornem al Backstage de Flashback.
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre.

0: plajaandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Andorra, Andorra. 96.0.
2: What's gotten into that boy?

0: Flashback, només èxits.
1: Només èxits.
0: El backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: I també la Judit García, 5 minuts mal comptats i 9:45 de la nit, després d'escoltar Moving to the Sun, el número 1 de la llista. Seguim endavant al backstage de Flashback, avui que us hem preguntat si s'ha d'avisar o no, si algú del vostre voltant doncs, té un moc, té una mica de menjar a les dents, etc etc etc. Debat obert.
3: Anem al WhatsApp.
4: Hola, Flashback.
3: Hola.
4: Clar que sí, cal avisar, perquè no deixaràs que la persona faci el ridícul. Cal avisar, a no ser que la persona que estigui fent el ridícul sigui el teu ex. Llavors el deixes que faci el ridícul. Apa, adéu, bona nit.
3: Adéu.
2: Bona nit, el teu ex o el teu company de feina?
3: És que no pararàs, eh? Mira, no, diré una cosa que és encara pitjor. Tenia el cabell, jo, superencrespat, quan hem sortit aquest matí de la presentació a La Travessa. He estat tot el matí gravant vídeos, entrevistant a gent, i no s'ha dignat a dir-me en cap moment que tenia
5: Andrea,
3: el cabell encrespat.
5: Els passa molt als homes,
2: tu creus que jo m'he fixat amb què tenies una mica de buf al cabell? O sigui, no em vinguis amb tonteries.
5: Però amb els cabells és una cosa molt personal, eh? No és tan objectiu com tenir un moc o no. Els cabells és com... Jo, per exemple, veig els cabells superdespentinada i
2: llavors
5: dius, no, si vas per... I penso que tu... Això és molt relatiu.
2: Però perquè crec que és una cosa, i t'ho he dit així, crec que és una cosa que només et coneixes tu o que et veus tu.
5: Clar.
2: Saps? Això la gent no sé si s'hi fixa tant. No ho sé.
3: Val, bueno.
2: No? Clar, veure, estàs intentant treure aquí coses que no, avui, no. Avui perds, em sap greu.
6: Primer de tot, avui és el primer dia que torno a escoltar-vos després de l'estiu i quina alegria escoltar-vos un altre cop.
2: Gràcies, estimat.
6: I pel que fa a la pregunta, llavors jo sempre aviso a la persona perquè la intenció és estalviar-li o treure-li la vergonya, que
2: clar,
6: no causi més inconveniència, diguéssim, amb més gent i no li fan ningun cap mal. I per això jo crec que sempre hauríem d'avisar a aquesta persona si té mocos o alguna cosa als dents. No és res greu. Adéu.
2: Adéu, estimat. No. Doncs mira, una persona que ha tornat de vacances avui, molt bé.
3: Quina enveja, no? I nosaltres
2: sí.
3: Discutint perquè tenies un paluego abans.
2: Bueno, sí, perquè no has avisat. Va, més.
7: Hola, bona nit.
3: Hola.
7: A mi el que em va passar és que un dia una senyora li vaig dir que duia l'etiqueta penjant al vestit i em va dir que era normal perquè ella tenia una botiga de roba i després s'emponava amb la roba de la botiga i així no treia l'etiqueta per poder-la tornar a posar la roba. Jo no vaig dir res.
5: Jo això ho faig, però no tinc una botiga de roba.
3: És que això t'anava a dir, sona una miqueta excusa, no?
2: T'anava a dir el mateix. No, no creus que potser és roba que no has decidit encara si tornaràs o no?
3: Això és veritat, eh?
2: O
3: això
2: roba
3: passa.
2: Que et poses un dia tonto al casament
3: sí.
2: I després ja sí.
3: Jo ho he fet això de actuacions de ball,
5: sí.
3: Comprar-me outfits sencers, posar-me'ls per l'actuació i després tornar-los.
2: Sí, tots suats,
5: jo rento, però
3: no,
5: jo els he arribat a rentar.
2: Amb l'etiqueta?
5: No, l'etiqueta es treu i torna.
2: Ah, treus l'etiqueta.
5: Però aquí me'n marxaré detinguda, d'aquí ja ho veig.
2: No, home, no.
5: Però llavors tinc algunes tàctiques per tornar a posar l'etiqueta.
2: Clar.
3: Fa olor de suavitzant, llavors.
5: Però no s'olora la senyora l'etiqueta.
3: Però si fa olor a aixella, llavors tampoc l'olora.
5: Una vegada vaig anar a un casament i, clar, feia olor fum i de tot vaig haver de rentar.
2: Clar, clar.
3: Molt bon truc.
2: Ostres, molt bé.
8: Hola, bona tarda.
2: Hola.
8: Doncs a mi el que em passava va ser amb la meva... a l'empresa anterior on jo treballava, la meva responsable,
2: sí.
8: Quan tenia alguna reunió es maquillava dins del cotxe.
2: Val.
8: I més d'una, de dos i de tres vegades li havia hagut de dir que tenia pintallavi a les dents.
2: Ostres.
5: Ai, sí.
8: Perquè no, suposo que no feia servir els miralls i somreia de més i se li veien totes les dents vermelles. Aleshores sí que li havia dit, portava molt de temps amb ella i tenia molta confiança i li deia sense cap problema, sí que és veritat. I alguna vegada sortint del lavabo li havia hagut de dir que tenia la cremallera oberta també.
3: La de la cremallera és molt incòmoda.
2: La de la cremallera, sí, perquè és com... Hòstia, no sé si dir-li o no, perquè és com que he mirat allà.
3: Yeah. Clar.
2: No, clar, he vist allà, llavors... És...

0: Quina mentida. Però llavors te la deixes oberta, està trencada i te la deixes oberta.
1: Jo amb l'orgull fins al final.
2: Sí, i llavors a la que girava, pop, que l'acordaves, no? Anda, que... Vaya tela. Va, 9:45 de la nit, de seguida amb nosaltres la Judit García.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.
2: I escalfa per la banda amb el seu safari, la persegueixen lleons, tigres i també zebres, abans Karol G, Jutland, Rusowski i una de les cançons del moment que ens encanta al backstage de Flashback. Sona Baby Wow. Baby Wow.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I també amb la Judit García. Passen 3 minutets de 2:15 de la nit. Sou al Backstage de Flashback. I arriba el Safari.
2: Sí, espero que estigueu preparats.
3: Preparadíssims.
2: Avui fem el primer safari de la temporada al nostre estimat país.
3: Quines ganes que tenia.
1: El nostre estimat país i ha de tirar el que ve ara?
2: Ah. És broma. No, ja està, avui he ficat per la broma.
1: Però... podem seguir amb el safari.
2: No, ningú, no ens has escoltat ningú, per tant no hem de fer veure que som tal.
1: Tot bé.
2: No, avui parlem del nostre país de veritat, una de les capitals del nostre territori, la ciutat de Girona.
1: Oh!
2: Sí. I per encetar la secció, m'agradaria demanar disculpes, primer de tot. Disculpes a tots els gironins, perquè jo sempre havia dit que Girona era com un poble gran, no? Tipo una ciutat d'aquestes com totalment aliena a la capital, que no patia els problemes reals d'una metròpoli, i que, per tant, doncs, no podia ser considerada una extensió més de Cabralunya.
1: Yeah.
3: Val?
2: Però he de dir que no podia estar més equivocada, perquè he vist amb els meus propis ulls com Girona ja no enamora.

0: No saps què estàs dient tu ara, eh?
1: Girona ha estat presa pel virus Expat.
2: Això tota
1: la raó.
2: Això és veritat.
1: Que és, per qui no ho sàpiga, una criatura que només veu matcha latte d'especialitats sí. I que porta una bici de 9.000 euros perquè es pensa que és poatxa.
0: Uà, quins perfils, eh?
1: Sí.
0: Jo estic a prop d'aquest perfil, eh?
1: Ja.
0: No de 9.000 euros, la bici, ja t'ho dic ara. I el matcha tampoc m'agrada, no, ja està.
1: No, ja està, no.
2: No, tu ets més de cafè i running.
0: Sí. Sí.
2: Cafè latte.
1: Ell és de social run.
2: Sí.
0: Sí, però per horaris no puc anar cap.
1: Ja.
2: No. Però si són al matí, no? Els social runs?
0: No, són
1: a la nit. Ja que són al vespre.
0: Ah. Sí, sí.
1: Bueno, i al matí tampoc es llevarà d'hora.
0: Tu em veus a mi amb cara d'anar al matí a córrer? No, home, no.
1: En fi, com que Girona ha patit aquesta transformació, doncs vull que avui repassem una mica el que era la Girona clàssica
0: Val.
1: I en el que s'ha convertit avui en dia.
0: Anem-hi, va.

0: És el millor himne de primera divisió.
1: No puc estar més en desacord.
2: Bueno, ara és de segona, no?
1: És molt tonto, Marc.
0: És increïble.
1: No és objectiu. Molt. Avui el Marc no és objectiu amb res.
2: No.
0: Digues, digues, va.
2: Sembla una cançó de teràpia de xoc, no? No?
1: Sí, totalment. A veure, comencem per la llengua que es parla a Girona. Doncs a mi m'agrada dir-li el subdialecte gironí o el català Marc Frigola.
0: El català Marc Frigola.
1: L'he batejat així, d'acord? Perquè, per qui no ho sàpiga, doncs, el català gironí és una parla apassionant perquè va absolutament al revés de com hauria de ser. La E oberta quan hauria de ser tancada, per exemple, ell... quan és ell, no?
0: Jo dic ell.
2: Sí, ell. Ho dius.
0: Ell, sí.
1: I a l'inrevés també, per exemple, amb la O. Quan hauria de ser oberta, doncs és tancada. En comptes de bona, bona.
0: Bona.
1: No ho puc entendre.
2: I fan una cosa també els gironins, que és que en lloc de créixer, tu fas això, dius
0: créixer-ra.
1: Sí. Total.
0: Coneix-ra.
2: Sí, néix-ra.
0: Néix-ra.
2: Sí. Se'm fa tan difícil dir-ho així,
0: no,
2: eh?
0: No, ja et veig, néix-ra. No, dic així, clar.
2: Amb una R.
0: No soc rus, de cop, saps?
1: I et diré més, Andrea, fan una cosa que és molt guai, que són els pioners del gènere fluid. Perquè ells van començar barrejant gèneres amb la meva mare.
2: És veritat.
0: La meva mare, sí.
1: Això és una cosa que a mi em fascina.
2: Sí.
1: Però bueno, per molt que ens agradi molt això, la reinvenció dels pronoms febles, què passa? Que si vas ara a Girona, t'escoltaràs molt més bonjour o ça va que no pas quina fred o tomata.
0: Buah.
2: Això és cert, eh? Quin greu. Està com un nen petit avui, el Frigola. Està gaudint tant.
0: Tomata? Que la Judit digui tomata? Molt bé.
1: És que he passat molt de temps a Girona, aquí no em veus, eh?
0: Sí?
1: Sí. És com una ciutat... No sé, he tingut molts amics allà, no sé, és una ciutat que...
0: Que t'ha enamorat, ara ja no, no?
1: Ara ja no
0: tant.
2: És un ex tòxic.
1: Parlem de més coses de Girona, la cultura. A veure, Girona ha patit una invasió molt gran d'expats, però també de pijos de tot arreu, que la veuen com una ciutat xic, sabeu?
0: És veritat.
1: Abans, Girona sonava una mica així,

0: Mare de Déu, crec que em quedo amb l'Empordà 100%.
1: Sí, és que...
0: Hosti, tu.
1: Podríem parlar de la millor cançó de la història de Catalunya, probablement.
2: A veces se me olvida.
1: No, home, no. L'Empordà. És que a mi m'agrada molt, l'altre. Ha començat sent un mem, però...
0: Sí, sí, 100%. Què hem de saber més de Girona?
1: Coses. Els famosos, ja sabeu que és una categoria que sempre repassem.
2: Sí.
1: Què passa? El problema de Girona és que té famosos, però quan tu busques famosos nascuts a dins del terme municipal, la cosa es complica.
0: Val? No n'hi ha tants.
1: De fet, la seva ciutat rival, no, que podríem dir que és Figueres,
0: sí,
1: li passa bastant la mà per la cara, perquè té a dos genis absoluts, Dalí i Mònica Naranjo.
0: Home!
2: M'encanta Mònica Naranjo,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, jo ho deia de manera irònica, però si a tu t'agrada...
2: Però quan va fer la presentadora de l'Isla de les Tentaciones i la seva cançó sobre ja, mi diré, eh?
0: Va, és que quin tros de dona que tenim aquí, eh? I quina veu.
2: Sí. Home!
0: O aquesta. Escolta'm, tornem a Girona, que no podem parlar de Girona amb Mònica Naranjo de fons, em sap greu, eh?
2: No enganxa gaire.
1: Aviam, si hem de dir noms, ja n'hi ha, eh? Evidentment, doncs, tenim a Gerard Quintana,
0: sí,
1: a Puigdemont o Germán Roca, tots nascuts a Girona, però jo, sens dubte, em quedo amb l'emperador Carlemany, d'acord? Que és un home que té a Girona, compta amb això. La Torre Carlemany,
0: sí,
1: l'estàtua de Carlemany, la capella de Carlemany, el carrer de Carlemany, el Sant Carlemany i l'hotel Carlemany.
0: Total.
1: I sabeu d'on era?
0: D'on?
1: Francesc.
0: No!
1: I és més, vols saber una altra cosa?
0: Què?
1: Mai a la seva vida va trepitjar Girona.
0: Per favor. Oh. Hòstia, aquest en Carlemany, tu va conquerir Girona sense trepitjar-la.
2: Quin geni.
0: Va matricular.
2: No, mira, per això han tornat els francesos.
1: Clar.
2: És el seu llegat.
1: Van, seguint les passes
0: van
1: de Carlemany.
0: Van a veure'ls, sí, sí. Va, que de seguida continuem descobrint més coses de Girona amb la Judit García.
3: De 8 a 11. Backstage. A Flashback.
0: Abans, els Amics de les Arts, dedicant-nos a aquesta cançó. Segurament t'estimo, sona al Backstage.

0: el backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I la Judit García. Dos minuts i tres quarts de 10 de la nit, sou al backstage de Flashback. Ja sabeu que la Judit García ens porta de safari aquest any, però de safari per indrets del món. Sí. I avui ha tocat Girona.
2: Girona, una miqueta la teva zona, podríem
1: sí,
2: dir, no?
1: Sí, sí. Bueno, la meva zona...
2: La teva província.
1: Sí, sí, però cada vegada em diuen que menys d'allà semblo, saps?
2: Clar, o sigui, perquè vas perdent l'accent.
1: Moltíssim,
3: eh? Això és un tema, eh? La gent d'aquí, sí, et veiem molt gironí, ja, però la gent d'allà, no, la gent d'allà et veu molt barceloní.
1: La meva àvia em té feta la creu.
3: Sí, eh?
1: Sí, t'ho juro, em diu, tu ja ets xava.
2: Oh, xuntíssim,
1: ja,
2: eh?
1: Ja ets pixapí. Sí, oh, sí.
3: Quin greu, eh?
1: Bueno, he perdut, evidentment, i després quan vaig allà parlo molt d'allà, i quan vinc aquí és com que se m'estandaritza tot. En fi, no sé.
3: Els xaves són maquíssims, també, els pixapins, no, són supersimpàtics, eh?
1: Mira què diu la Judit.
2: Jo és que no puc. Jo amb l'accent de Barcelona... Tu no tens... O sigui, tens accent de Barcelona,
1: sí,
2: però, no és, sí, però no és exagerat. Especial,
1: exacte.
2: Però hi ha gent que té un accent de Barcelona insuportable. Jo no puc.
3: A mi em molesta, els que aneu així de guais, que el vostre accent és el millor.
2: Bueno, és que ser de poble és una bendició.
1: Sap greu, Andrea, sap greu. Vull dir, no tries on neixes.
3: El millor per català és el
2: que es parla. Però si ho pogués triar, tornaria a néixer a Torelló.
1: Jo també.
3: Hosti, quin greu, eh?
1: Jo també, Llagostera també. Sí,
3: sí. Jo a Badalona també m'encanta.
1: Doncs ja està, tothom feliç en aquesta taula.
2: Ja està, vinga.
1: Clar que sí. Què més hem de saber de Girona?
2: A veure, vull parlar d'esport de Girona.
1: Home, vinga, anem-hi amb aquesta. Girona. Què hem de saber de Girona?
2: És com un nen petit amb un caramel, eh?
1: M'encanta aquesta cançó. I cridem tots forts! Perdó.
2: Tant de bo la gent pogués veure la cara d'Andrea.
1: Clar, l'Andrea ha rigut més ara posant l'himne del Girona que amb mi tot el dia, no?
3: No, el que no ha rigut ets tu. Vols que ho torni a dir? Vols tornar a generar la discussió?
1: No.
3: Que jo m'escalfo ràpid, que sóc de Badalona, ho acabo de dir. Tinc una navalla a la butxaca, cuida-ho.
2: Mira, perquè et relaxis... jo t'anava a dir que podríem parlar de futbol gironí, però és que aquesta gent, Andrea, no sé si ho sabies, van passar de jugar a Champions a baixar segona en un any.
3: Pobres, quin greu, eh?
2: Jo us he de dir que no es veia un baixón tan gran en tan poc temps des de que Puigdemont va proclamar la independència per 10 segons després suspendre-la.
1: Tota la raó.
2: És que això no pot ser.
1: Tota la raó.
2: Sí. Però, com que el futbol ha estat doncs relegat a segon pla, mai millor dit, hem de parlar seriosament de l'esport que s'ha apoderat de la ciutat de Girona, que és el ciclisme.
1: Ai. I aquest és l'esport dels expats, eh?
2: Correcte. Per algun motiu que desconeixem, Girona s'ha convertit de la nit al dia en la capital europea del ciclisme. Us recomano que feu un exercici, que és buscar Girona a Instagram i sortirà molta gent en bici. O sigui, no surt res més que no surti, que no sigui això. I absolutament a cap gironí li han preguntat si li semblava bé. O sigui, és com que us han envaït la ciutat d'una manera molt heavy.
1: Això és literalment així, tot de cafeteries i tot
2: molt
1: de
2: fort.
1: Llocs on anar a menjar, però és que hi ha rutes molt xules, les coses
2: sí,
1: com
2: però
1: són.
2: També sí, en desmesura...
1: Ja. Però com ho regules? Vull dir, és que ha de ser molt complicat, eh?
2: Clar, o sigui, el tema aquí és que la transformació és total, no? S'han substituït botigues de tota la vida per botigues que venen roba d'aquesta que va tan apretada que no dona espai a la imaginació.
1: No, això és veritat, eh?
2: Això dels mallots de ciclisme, jo no sé com hem acceptat tan fàcilment que se't pot marcar la tita i ningú digui res.
1: Sí, sí, va així.
2: Va així? O sigui...
1: Tampoc, t'has d'imaginar una mica perquè hi ha un coixí per allà.
2: No.
1: O sigui, no, sí. Perquè vindrà la decepció, si no imagines, Judit.
2: Ja.
1: Val? Vull dir, has d'imaginar una mica perquè allà hi ha molt de coixí. I després tu et trauràs aquell pantaló i diràs... vaja, hi havia molt de coixí,
2: ja,
1: saps?
2: Val. Tot i així, jo... El ciclisme és un esport que, òbviament, el respecto, però em costa una mica perquè...
1: Ja ho veig, ja.
2: Jo no puc arribar a entendre que hi hagi tanta gent que, com que li agradi, que li faci mal els ous.
1: Ah, això és
2: perquè és que és molt incòmode anar amb bici.
1: Sí.
2: O sigui, miris com tu miris, és incòmode.
3: I l'anus, eh?
2: Clar, és que fa mal tot.
3: Sí.
2: Llavors, bueno, jo vull, des d'aquí, com enviar tot el meu suport a la gent que contamina per anar a treballar, és a dir, la que agafa el cotxe i no la bici.
1: No
2: agafeu la bici.
1: Ja et veig, ja.
2: I una cosa de la que estic molt en contra és això, els outfits de ciclista, que valen 300 euros, que només els fa servir per suar-lo.
1: 300 euros et pot costar un mallot.
2: Clar, per això...
1: Vull dir, bueno, en fi...
2: No, estem... Jo, molt en contra del ciclisme i del ciclisme a Girona especialment, perquè és per tota la ciutat... grups de 16 persones amb bici.
1: Tota la raó. Què més hem de saber de Girona?
2: Anem a parlar una mica de l'economia de la ciutat, perquè Girona és aquella ciutat que viu de dues coses, que són diametralment diferents, però inevitablement estan relacionades, que és haver tingut 5 minuts de pantalla a Joc de Trons,
1: val,
2: que és innegable, hi ha molta gent que hi va per això, i que hi hagi una colla d'estudiants borratxos constantment, gràcies a la universitat, no? Llavors, aquestes dues coses jo crec que són el que li dona una mica de vida a la ciutat.
1: Conviuen.
2: Sí, a nivell econòmic. Val. Més coses. Parlem de l'arquitectura de la ciutat, perquè aquí tampoc s'atura la influència dels francesos.
1: No.
2: Heu de saber que va ser la companyia de Gustave Eiffel, el senyor de la Torre Eiffel, sí, la que va dissenyar el pont de les Peixateries Velles. O sigui, el pont típic, el pont de la foto de
3: d'Instagram.
2: De
1: pont vermell, sí, de Girona, sí.
3: Si vas allà i no et fas la foto... És a dir, si vas a Girona i no et fas una foto al pont, és com si no haguessis anat,
1: sí,
3: eh? Exacte,
1: moriran, sí, sí, sent gatets.
3: No compta, eh?
1: Sí, sí.
2: Però si parlem de dissenyadors, hem de parlar de Guillem Bofill,
1: sí,
2: que és l'arquitecte que va dissenyar la nau de la catedral, perquè... Quan es va acabar la nau de la catedral, la bonica catedral de Girona, sí, el senyor Bofill va fugir per por de que s'esfondrés i matés a la gent que hi havia baix. Ni els polítics del procés es van atreviar tant, eh?
1: Totalment, totalment. Aquest tio va dir a mi, no m'hi trobareu.
2: Va quedar el camp, el col·lega.
1: Ja, aquí us quedeu.
3: Bueno, però al final ha aguantat dreta, no?
2: No, i tant, i tant, sí, sí, sí. Va, i per acabar vull parlar una miqueta doncs, de la tradició infravalorada que hi ha a Girona, que és atraure turistes doncs, pràcticament sense voler-ho, que és el que hem estat parlant tota l'estona. O sigui, crec que Girona té com aquesta aura, aquesta cosa, sí, que s'ha convertit en una ciutat doncs, xic. I és com una miqueta com l'amiga aquella que diu que no li ha anat bé l'examen i treu un 10.
1: Sí.
2: Sabeu? Dóna aquesta vibe de ciutat. Perquè, a més, tenen un riu podrit i unes cases que cauen a trossos al voltant, però sí, han aconseguit fer-ne el riu més fotogènic d'Europa.
1: Això és veritat.
2: Perquè està molt mal estat aquell riu, eh? Això també hauríem de parlar-ho.
1: Sí, sí, sí. De fet, crec que hi va haver un cadàver, no? Vaig a
2: sí,
1: Crims,
2: també.
1: Va haver-hi un capítol que algú havia tirat un cadàver a l'Alunyà. Sí,
3: és
1: sí,
3: el que necessitaves tu per bussejar en aquell riu, no, amb el que t'agrada Crims i Girona, ja ho tindries.
1: Era la meva fantasia en un mateix capítol, sí, sí.
2: I perquè veieu la capacitat que té la ciutat de Girona de fer coses, o sigui, de coses que són normals fer-les com boniques,
1: boniques
2: o instagramejables, parlem del temps de flors.
1: Home!
2: Perquè, per exemple, perquè m'entengueu, el temps de flors va començar sent l'exposició d'uns rams que feien les dones de les Jones, o sigui, les dones franquistes. Era com una activitat d'aquestes ames de casa avorrides,
1: oh, wow,
2: mestresses de casa avorrides,
1: sí,
2: doncs que treien els rams a fora de les cases. I ara, doncs, clar, s'ha convertit en tot un esdeveniment, no, el temps
1: totalment
2: de flors.
3: Ei. He de dir que hi vaig anar per primer cop, crec que va ser el 2024, no hi he tornat i m'esperava més, perquè
2: sí,
3: m'ho havien pintat com la cosa més maca de Catalunya quan vaig anar-hi, que de fet vaig anar amb la Najet del Matilde Markel va parir, no em va semblar res de l'altre món i vaig estar parlant amb uns nois que treballaven en un bar que eren estudiants gironins i em van explicar que cada cop estava perdent més allò, que cada any s'ho curraven més perquè era com que cada cop estava més orientat al turisme,
1: sí,
3: i que els turistes no demanaven tant perquè no havien viscut els anys anteriors, com per exemple la gent de Girona o els catalans que hi van, i que cada cop s'ho curraven menys per aquest motiu, justament.
2: Sí, jo fa molts anys que no hi vaig, però ho recordo com una cosa espectacular.
1: Era molt espectacular, sí, sí, ja ha anat perdent amb el temps, això jo trobo que també és veritat. I ja dos caps de setmana, normalment, si vas al segon, evidentment, hi ha coses que estan molt més pensides que no el primer, saps? O sigui,
2: ja, clar.
1: Això és un tip de gironí que potser no l'hauria d'haver donat.
2: Bueno,
3: però...
2: ara
3: m'has no era... ficat el primer
1: no,
3: cap
1: no era,
3: de setmana.
1: No era res de l'altre món, coi, no era difícil saber-ho, això.
2: En fi, jo l'únic que volia dir és que aquesta capacitat que té Girona de fer-ho tot instagramejable, doncs, si la tingués, per exemple, a l'Hospitalet de Llobregat,
1: sí,
2: doncs Barcelona fa temps que seria Nova York.
1: Doncs mira, ja han descobert alguna cosa més de Girona gràcies a la Judit Garcia. Escolta'm, setmana que ve més safari.
2: Sí.
1: Perquè aquest cap de setmana no t'escoltarem al Badabars, eh,
2: no,
1: punyetera?
2: No, no, tornes no, vacances momentànies.
1: Tornes a tenir festa. Una abraçada, Judit, que vagi molt bé. Adeu.
2: Adeu.
0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
1: 9 minutets i les 10 de la nit, sou al Backstage de Flashback. De seguida amb nosaltres la Sara Domènech, parlarem de l'horòscop, parlarem d'astrologia, abans Mai Halis i aquesta proposta que es diu Ballo sense tu, al Backstage.

0: És el so de My Hallis i aquesta proposta que s'anomena Ballo sense tu al backstage de Flashback 5 minutets i arribarem al punt de les 10 de la nit. De seguida amb nosaltres la Sara Domènech. Abans, però, us recordeu una cosa, i és que si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, t'has d'apuntar això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra.
1: I el 3 d'octubre tindrem l'actuació de Soc un bohemio a la sala La Daurada de Vilanova i la Geltrú. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en el sorteig per guanyar una entrada doble.
0: Són els directes Estrella Damm 150. Celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Recorda, 3 d'octubre, Soc un bohemio a La Daurada de Vilanova i la Geltrú. Tens la informació i et pots apuntar al formulari a www.flashback.cat. Molta sort!
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Arriben els tiets, que també seran el 23 de desembre, a la gran festa del RAC per celebrar el seu 120è aniversari. Aquest es diu Era Això.

0: Era això, al final les coses senzilles sempre són les millors, el so dels tiets. Avui hem parlat amb ells, avui ens han donat alguna exclusiva aquest matí. Teniu tot el material al nostre Instagram, @flashbackoficial.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I amb la Sara Domènech. I un atac de tos en directe.
2: Però per què no has tancat el micròfon?
0: Pensava absolutament que tenia el micròfon tancat. A aquesta hora ja no atino absolutament res. Falten 2 minutets per les 10 de la nit. Hola, Sara, benvinguda al backstage.
3: Hola, bona nit. Jo, cada dia m'agrada més escoltar l'entrada. És que la vas crear tu i això no ho saben els oients.
0: Ah, la sintonia, eh? I tant, i tant. Sí. Mira, l'altre dia ens la van demanar.
2: Sí.
0: Ja em sap greu dir-ho, no està publicada enlloc.
2: No.
0: Vull dir, són sintonies que només fem per al programa, però escolta'm, potser m'hauria de plantejar penjar-les a algun lloc, no sé.
2: Segur que aquest oient estarà molt, molt content perquè ens la demana sovint i probablement avui ens la torni a demanar.
0: Avui
2: si ens estàs escoltant, digue-li, insisteix-li al Frigol, estimat oient, que la publiqui.
0: Escolta'm, Sara, què tal la setmana? Perquè ara fa molts dies que no hem xerrat amb tu i crec que els astres estan una mica moguts.
3: Uau, molt bé. Doncs sí, bàsicament és això. O sigui, molt resumit. És que has fet el resum perfecte.
0: Què hem d'esperar aquests dies?
3: Mira, després de la lluna plena que vam tenir aquest dissabte, tenim 2 setmanes per anar acomodant tot el que s'ha mogut durant aquests dies. Us en recordeu de tot el que venim parlant les setmanes anteriors de canvis i moviment?
2: Sí.
3: Doncs és ara quan hem de tancar tot això que ha quedat pendent fins que arribi la lluna nova del dia 10 d'octubre. Tenim 2 setmanetes.
2: Val, o sigui, tenim un marge de 2 setmanes per tancar aquelles coses que tenim pendents.
3: Exacte.
2: Val.
3: I també pot ser que aquests dies sentim una mica d'acceleració, que és el que acaba de dir el Marc Frigola.
2: Sí.
3: Que fins i tot podem estar tenint insomni, sentir que tenim el cap a mil, i és com que notem que tot va superràpid, com que tenim moltes coses per fer. Jo no sé com us sentiu vosaltres, però jo em sento 100% així i m'està costant moltíssim dormir quan jo normalment dormo com un tronc.
0: Estic flipant.
3: Esteu així també.
2: 100%.
0: Sí, sí. Però és que a banda és com que tinc 1000 coses per tancar i que per A o per B, però per coses que jo no puc controlar, és com que no les puc tancar.
2: Sí.
0: Necessito que s'acabi això ja i com això, tancar aquestes coses, però és que no ho estic podent fer.
3: Bueno, donat temps, tot s'anirà posant al seu lloc, ja veuràs.
0: Això, Déu t'escolti.
3: Mira, és que jo em poso en modo tècnica perquè, o sigui, bueno, alguns oients potser coneixen d'astrologia. Llavors, bueno, jo us explico que haurà d'estar superactiu i que, bueno, a part d'això, pot ser que ens arribin més oportunitats i el que us deia, que les coses s'avancin o que hi hagi situacions que apareixen una mica del no-res.
0: Val. Això ens
3: pot interessar. Sorpresa.
2: Sí, sí. A veure si així se'ns arregla la vida una mica.
3: Sí. Quien sabe, qui sap. Aquí, o sigui, el més important és intentar resoldre els temes pendents, Marc? Tots els temes pendents que tenim, a poc a poc. S'anirà tot acomodant, però nosaltres també hem de posar de la nostra part.
2: Sí, clar.
3: El bo és que hi ha moltíssima energia per avançar d'una manera ràpida i fluida.
0: Ah.
3: Així que traieu-vos a sobre tot el que teniu, que, bueno, jo, per exemple, us volia explicar una cosa que m'ha passat avui, perquè ha sigut com molt curiós, que estem reformant l'habitació de la meva parella i meva, i havíem demanat uns mobles que teòricament arribaven com, no sé, com d'aquí un mes o així, no?
2: Val.
3: I aquest matí m'han trucat que demà ens ho entregueu. I jo, com que demà ens ho entregueu? O sigui, no hem començat a preparar res de l'habitació, res. I ens hem hagut de posar a fer neteja, hem hagut de treure tots els mobles, hem hagut de pintar, bueno, estic plena de pintura, ara m'he d'anar a la dutxa quan acabi de parlar amb vosaltres.
2: Ai, Sara, jo també, que ahir vaig estar pintant, tinc pintura al cabell encara. Estem connectades.
3: Estem connectadíssimes. Llavors, pues, bueno, sí, és una tonteria, aquest exemple, però és que és literal el que està passant. O sigui, mai sabem per on ens pot sortir, sabeu el que us vull dir?
0: Totalment, i a més, l'energia aquesta que deies de ara, pam, no? No t'ho esperaves, t'ho esperaves per d'aquí 1 o 2 setmanes i pum, ja t'arriba avui i t'hi has de posar ja.
2: Com aquest descontrol de coses, això, que no pots controlar i que es van acumulant i que se't sumen i t'agobies i t'angoixes al
0: Totalment.
2: Final.
3: Sí, que tot passa com superràpid, com que no t'ho esperes i pum. És clar, jo comptava que això tardaria un muntó en arribar, doncs no, arriba demà.
0: Patapam,
3: bueno, en fi, que portem avui tot el dia sense parar.
0: Ja veus.
3: Ai, sí, bueno, ara arriba el moment més esperat.
2: Què?
0: Quin
3: que
0: és?
3: Que portem setmanes dient-lo que arriba la Venus retrògrada.
2: No! A mi les coses retrògrades aquestes em fan una por, Sara. Què vol dir això?
3: A veure, és normal. Normalment quan escoltem aquestes coses sempre dona com una mica de cosa perquè com que l'energia ens convida a anar cap a dintre.
0: Ja.
3: Però bueno, no ens preocupem perquè sabem que tot això és important i sobretot necessari.
2: Val.
3: Aquest dissabte, dia 3 d'octubre, portem una temporada que les coses com importants passen els dissabtes. No sé si us heu donat compte.
2: Ai, sí,
0: pues sí.
2: Últimament sí, ens està explicant moltes coses dels dissabtes.
0: Dels dissabtes, sí, sí, és veritat.
3: Doncs continuem amb la mateixa línia. Doncs Venus, el dia 3, el dissabte dia 3, comença a retrogradar i tindrem aquesta energia fins al 14 de novembre. O sigui que tindrem unes setmanes una miqueta intensa.
0: Mes i mig,
2: Un mes i mig aquí, mirant cap endins. A mi em donarà alguna cosa, jo no puc.
0: Què vol dir això, amb què ho notarem?
3: Mira, jo us ho tradueixo, vale? A l'astrologia, Venus simbolitza l'amor, les relacions, l'autoestima... temes de valors, diners...
0: Uh-huh.
3: També ens parla de com canviem els nostres desitjos amb el temps, perquè és que jo penso, tiro enrere i dic, mare meva, és que com han canviat els gustos, la meva manera de plantejar-me la vida, és que segur que a tots ens passa el mateix.
2: Uh-huh. Sí, sí, sí.
0: Doncs és Venus, eh?
3: Això és Venus, això és Venus.
0: Està llavors, molt bé. Clar, aquest... Canvies d'opinió i dius culpa de Venus, saps? Així ja ho tenim, ja ho tenim clar, clar que sí.
3: Seguim amb la mateixa línia de culpar a l'astrologia,
0: l'astrologia,
3: eh?
0: Sí, sí, sí. Ja ho veus, ja ho veus. Així som, sí, sí.
3: Que bo. Doncs aquests temes que us dic de l'amor i tal estan superactius en el nostre dia, així que em poseu molta atenció tots els nostres oients i vosaltres també,
0: sí,
3: a tots els pensaments, emocions i situacions del nostre dia a dia.
2: Val.
0: Vale, perfecte.
2: Estarem atents.
3: Vale. Llavors, el sigo con mi modo técnico.
0: Vinga, va.
3: Venus primer transitarà per Escorpí, ¿vale? Que com ja hem parlat en anteriors programes, és el signe de la transformació. I Escorpí també toca temes de ferides, ui, assumptes emocionals, mare que pot ser
2: Déu,
3: que encara no hem resolt.
2: Mm-hmm. Vaja, mesos ens esperen, tu.
3: Sí,
0: això,
3: pues...
0: això vol dir que torna gent del passat?
3: Te m'estàs avançant,
0: Marc? Perdó.
2: És que ell és com el llest de la classe. No. Sempre ha de dir les coses abans.
0: No, clar, clar. Assumptes emocionals que no hem resolt, a mi això em fa por.
2: Fa por, eh?
0: Tira, perdona, digues.
3: Marc, vas superben encaminat. Ara us comento, però vull que respireu una mica, mm-hmm, perquè després de passar per Escorpí passarà per Balança. Vale? Que això ens ajudarà molt a tancar aquest període i treure conclusions de si les relacions que tenim són equilibrades i si estem tenint en compte les nostres necessitats. O sigui, és com que comença així intens, però després com que tot s'acabarà posant al seu lloc.
0: Vale.
2: Sí, però hem d'esperar, vale, fins al 14 de novembre, eh? Perquè per si això jo em dóna temps a tornar-me boja 6 vegades en tot aquest temps. No sé com ho faré, m'hauràs d'aguantar tu, Frigolos.
0: Ja. Et demanaré ajuda. Una meravella.
3: Entre els dos, bueno. I bueno, també, és que clar, jo aquí vinc preparada. Us he preparat una petita masterclass de Venus, que no sé si us ve de gust.
0: Vinga, sí, fot-li, clar que sí.
3: Sí? Vinga, va. Pues, a veure, quan nosaltres pensem en Venus, hem de pensar en quatre pilars fonamentals.
0: Vale.
3: Vale? Un és l'amor.
0: Uh-huh.
3: L'altre, l'autoestima.
0: Val.
3: El plaer, sí, i els valors.
2: Val.
3: Vale?
0: Uh-huh. Vale.
3: Llavors, en l'àrea de l'amor, Venus ens parla de com ens vinculem, què busquem en una parella i què necessitem per sentir-nos estimats.
0: Val, perfecte.
3: Vale? Teniu paper i boli o no?
0: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, sí, ho estem apuntant. Vale.
3: A l'autoestima ens parla de quant valor ens donem i què estem disposats a acceptar en les nostres relacions.
0: En les relacions, eh?
2: Que no cal que siguin de parella, en les relacions,
3: no,
2: en general. Val.
3: Exacte, en tot tipus de relacions, també a la feina, o sigui, tot. Tot el tipus de vincles que tinguem, vale? Mm-hmm. Vale, en el plaer i també la bellesa, perquè Venus també ens parla de la bellesa. Ens fa pensar sobre els nostres gustos, si ens, sí, sentim creatius o no, i quin és el motiu.
2: Val.
3: Què ens inspira i què ens fa gaudir? Que jo últimament penso molt en quin és el propòsit que tenim. Jo crec que un dels propòsits Més important és el gaudir de la vida. Què penseu?
0: Home, no, 100%. Som gent gaudidora, aquí.
2: Yeah, però penso que a vegades se'ns oblida això de gaudir.
0: Bueno,
2: i no ens permetem gaudir, perquè arriba el final del dia, estem esgotats, però no pensem que hem fet coses superxules durant
0: tota
2: el dia.
0: Raó,
2: i
0: tota
2: que,
0: la raó.
2: Ara em posaré filosòfica. Però és el típic que quan eres petit, en el nostre cas, que avui hem tingut un dia molt mogut, estaves allà estudiant a la universitat, et volies dedicar a la ràdio,
0: sí,
2: i ara arribes a casa esgotat i no penses en... Uà, què diria l'Andrea o el Marc que estava començant la carrera pensant en que algun dia li agradaria dedicar-se a la ràdio, saps?
0: Totalment, totalment d'acord. Sí, sí.
3: Sí, tal qual. Sí, sí, penso igual. Sí, a mi, per exemple, ara me'n vaig una mica per les branques. Una cosa que em va millorar molt la vida i em va ajudar a veure més bellesa en el meu dia a dia era abans d'anar-me a dormir, com agrair les coses boniques que m'havien passat cada dia. I us ho juro que vaig passar de tenir com una ment superpessimista i com oita, sempre mirant el que em faltava a tot el contrari, com estar agraïda per les petites coses, eh?
0: Jo me n'adono realment quan ho escric.
2: Sí.
0: M'ha anat molt bé escriure abans d'anar a dormir, o si reflexiones també, però és que a mi escriure em va com molt bé i és com... entens moltes vegades o dius, hòstia, que hi ha hagut aquesta petita cosa en el dia d'avui que ara m'ha vingut al cap i dic, uau, l'escric ha sigut molt xula i realment fas una llista de 10-15 coses molt xules que t'han passat que si no les escrivissis doncs no les tindries en compte.
2: Sí, sí.
3: Totalment, totalment d'acord. És que em recordes que quan vaig fer aquest exercici, sobretot a una temporada de la meva vida, primer em vaig proposar com escriure tres agraïments.
0: Uh-huh.
3: I vaig acabar omplint com totes les fulles,
0: clar,
3: o sigui, era una agenda, no? I al final no tenia espai per escriure més coses.
0: Per agrair més coses.
3: Increïble.
0: Totalment, totalment.
3: Sí, sí, sí, sí. Us ho recomano molt, la veritat. I, tancant aquest tema petit de la petita masterclass,
0: sí,
3: en temes de diners i valors, també ens fa replantejar-nos què considerem important, què prioritzem i com ens relacionem amb els nostres recursos.
0: Val.
3: Per exemple, gastem perquè realment ho volem o necessitem o de vegades ho fem per omplir algun buit emocional.
0: Opa!
2: Hosti, quin tema, tu que et fibra aquí, eh?
0: La compra aquella tonta a les 3 del matí, eh?
3: Sí, eh?
0: Se me'n va el dit a mi, eh?
2: No, tu se te'n va molt perquè arriben una de paquets aquí a la ràdio cada 2x3.
3: T'han pillat, Marc.
0: Bueno, l'Andrea em té controladíssim, tio, sí. Sembla meva mare.
3: Ballador.
0: Sí, sí.
3: En fi, per anar tancant com aquesta secció de... que ens diuen els astres, jo sempre us explico quina energia hi ha disponible perquè la podem utilitzar com una oportunitat. Sé que insisteixo molt en aquest tema, però per observar-nos, revisar què volem, que és la pregunta de la setmana passada,
2: sí,
3: i decidir amb una mica més de calma i amb més consciència, també.
2: Val.
0: Vinga, doncs això és una mica el propòsit que hem de tenir aquesta setmana, no?
3: Sí.
0: Vale.
3: Sí, sí, sí. Vale.
0: Decidim calma, vale, Andrea. Ens prendrem les coses amb més calma, si no discutirem tant.
2: A nosaltres ens costa, eh? Lo de la calma potser ho hem de fer per separat i després posar en comú, perquè si no, ens llançarem els plats pel cap.
0: Vinga, escolta'm, Sara, posarem una cançó, una mica d'Ugel per aquí, i de seguida... Ui, alertes, tu, de Protecció Civil.
2: Sí, ens acaba
0: civil,
2: de saltar una alerta de Protecció Civil.
0: Carai,
2: mira, previsió de pluges localment intenses demà a les 8.
0: Carai.
2: De 8 a...
0: Pots parar-la, si vols, també, l'alerta. Perquè,
2: no, però clar, informació de servei, si algú està escoltant la ràdio, potser li interessa. Demà ha de ploure molt. De les 8 a les 2 del migdia.
0: Però la Sara ens ha dit que ens hem de prendre les coses amb calma.
2: Sí, és veritat, és veritat.
3: Intentar-ho, almenys.
0: Exacte. Doncs això, anem a escoltar aquesta cançó i de seguida fem el consultori, d'acord? Que ens han arribat, això, consultes per tu. I ara ens la resol la Sara Domènech. No marxeu, va.
1: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
0: Abans, com us deia, Ugel, Solto i aquesta que es diu Jamaican Bam Bam. Sona al Backstage.

0: Gel Sol de producció a quatre mans per aquesta cançó, una de les més destacades d'aquest estiu del 26, que ja mica en mica hem anat deixant enrere. Un minutet i arribem a un quart d'onze de la nit.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Som al backstage de Flashback i seguim entre signes. Seguim xerrant amb la Sara Domènech, amb la nostra astròloga de confiança, que avui estrenem consultori.
2: Bueno, estrenem no, ja el vam fer fa dues setmanes.
0: Ah, és veritat, fa dues setmanes.
3: Marc, has de dar la parra.
0: El tema és que la setmana passada, com que no el vam fer, li vam explicar tot el... Sí, ja veus com estic. Hola, Sara,
3: bueno,
0: què tal
3: perquè...
0: tot, eh?
3: La setmana passada vam fer el ritual.
2: Sí.
3: Llavors, clar, és normal. Ja fa temps que vam fer el consultori.
0: Em queda com molt lluny. Sí, uau, m'he perdut, que flipa.
2: No t'enteres de res, no. De veritat, eh?
0: No, és veritat. Mira que t'escolto, eh? Sóc un alumne aplicat.
2: Quina sort, a mi no m'escolta, Sara. T'agraeixo.
3: Bueno, donem-li temps.
2: A veure, aprofitant això que estàvem comentant de Venus, no?, que parlàvem així una mica de l'amor i tot plegat, doncs hem seleccionat dues preguntes que van una mica relacionades justament amb això, amb l'amor.
0: Val.
2: I la primera diu... Fa poc em vaig descarregar Tinder i veig que moltes persones posen el seu signe del zodíac a la seva descripció.
0: Val.
2: No hi entenc gaire i no sé si m'ha de condicionar a l'hora de començar a parlar amb algú. Jo sóc verge. Què dius, Sara, sobre això?
3: Bueno, jo primer de tot dic que m'encanta parlar de compatibilitat. Estic en la meva salsa, bàsicament.
2: Val.
3: Mira, i a part, que també penso que així li fem honor al títol d'aquesta secció, que és Entre signes.
0: Clar, és veritat. Totalment.
3: Que no hi ha res millor que l'amor. Bueno, diu que és verge, no?
2: Sí.
3: Que s'ha descarregat Tinder i que, bueno, que no sap si li ha de condicionar o no. Mm. Vale, a veure. Anem a veure. Verge és un signe de terra, vale? Això acostuma a entendre's, o sigui, s'entén sobretot bé amb els signes de terra, que són Taure, Capricorn i Verge mateix, mm-hmm. i amb els signes d'aigua. És com que terra i aigua s'entenen molt bé i foc i aire també.
2: Val? Val.
3: Són com aquestes combinacions, que per cert, ella que ha dit els signes d'aigua també són Cranc, Escorpí i Peixos.
2: Val.
0: Val.
3: O sigui, aquesta Verge hauria d'anar directa a conèixer Cranc, Escorpí, Peixos, o Taure i Capricorn.
2: Val.
3: Vale? Per què? La terra i l'aigua es complementen molt bé. La terra aporta estabilitat, estructura i sentit pràctic, mentre que l'aigua aporta sensibilitat, profunditat, connexió emocional...
0: Val.
3: I, bueno, doncs ja amb això jo crec que ella ja té, no?, per on comentar. Mm-hmm. Tot i que, això és molt important, el meu consell és que no li condicioni, perquè, per exemple, jo sempre vaig una mica a la meva vida per posar exemples i que s'entengui millor.
2: Val.
3: Jo sóc peix, que això no ho havia dit fins ara, per cert.
0: Uh-huh.
3: Vale? El meu noi és Bessons, és Géminis, no? I a priori són signes que no tenen compatibilitat.
2: Val.
3: Vale? I ens venim superbé. O sigui, jo deia, Géminis, mare meva, Géminis, com que Géminis?
0: Què està passant, no?
3: Sí, Géminis. Sí, un repte total. Què passa? Que tenim ascendents, llunes i el planeta de Venus molt compatibles. Amb això què vull dir? Que no sempre ens hem de fixar només en el signe solar. Vale,
0: va
3: molt més enllà. De fet, hi ha com un tipus de carta que es diu sinastria, que es fan amb cartes de parella per veure la compatibilitat. Però bueno, jo crec que la conclusió és que en aquestes aplicacions haurien de posar no només el signe solar, sinó que també la lluna i el signe de Venus, per almenys. No sé com ho veieu vosaltres.
0: Hola.
2: A partir d'ara, si estàs lligant amb algú, li has de demanar la carta astral sencera i a partir d'aquí podem treure conclusions.
3: Exacte, ni que sigui la lluna i Venus, per lo menys.
0: Ostres, val.
3: Sí, sí. Uah.
2: Què t'ha donat
3: una
2: idea?
3: És que no tot és el signe solar.
0: No, bueno, a partir d'ara hauré de demanar-ho, això, també, jo què sé.
2: No,
0: també et diré una cosa, Sara, hi ha molta gent que li passa això típic de... No, si és tal, ja no m'hi llenço.
2: Sí,
0: no? Hi ha molta
2: si és
0: gent...
2: lleó, ja no vull.
0: Exacte,
2: sí.
0: És com ara error. Que s'està posant molt de moda. Error, no? Ara t'anava a dir, vale.
3: Sí, error total. O sigui, no ens podem deixar portar només pel signe solar. O sigui, a veure... Jo sempre recomano conèixer la persona i veure com es sent un, més enllà del signe. O sigui, això és diversió, realment sí que té una part com psicològica que a mi m'encanta, perquè és com que entens millor a l'altra persona, però no ens ha de condicionar. Aquesta és la meva conclusió real.
0: I si va malament, llavors li podem fotre la culpa als astres, si és el que sempre diem.
2: Exacte.
3: Sí?
2: I encara hi ha una segona pregunta que diu: fa uns mesos vaig deixar una relació i tot i que sé que era el millor, últimament no paro de pensar en aquella persona.
0: Ai.
2: Jo sóc Àries i la meva exparella és Escorpí. No sé si és perquè encara hi ha alguna cosa pendent o simplement perquè l'enyoro. Què em pot estar passant?
3: És que fixeu-vos, és que jo, quan he llegit aquesta pregunta, he dit, mare meva, reflexa 100% el que està passant ara mateix i estic segura que molta gent que ens està sentint es sent identificada. Veníem parlant de la temporada Venus retrògrada, que pot remoure molt les emocions, fer que tornin records, persones, sentiments...
0: Persones del passat, ja veus.
3: El que deia el Marc de que poden tornar els nostres exes, literalment, pot ser així.
0: Uau!
3: O sigui, sí. Però bueno, la qüestió és pues entendre, no?, què està passant dintre nostre, no? Mm-hmm. O sigui, com acabar d'integrar tot el que ha passat i tot el que hem après d'això que va passar, sobretot això dirigit a la persona que ens ha fet la pregunta.
2: Mm-hmm.
3: I passa molt que quan hi ha una ruptura, moltes vegades intentem fer veure que tot està bé, no? Tapem el dolor amb distraccions, amb plans, persones noves, típico de un clavo saca otro clavo, això que m'ha escoltat un montón de vegades. Exacte, no? Però el que no hem pogut sentir en aquell moment, el que no ens hem permès, pot tornar més endavant, com pot ser a les èpoques de Venus retrograda, que ve a dir-nos, hola, te recordes d'aquest tema?
0: Clar, no hem fet l'aprenentatge, no? I llavors, com que ens hem distret d'aquell aprenentatge, ens toca fer-lo ara, diguéssim. Te'l tornen a posar davant per dir-te, mira, torna a ensopegar i aviam si ara sí que ho aprens.
3: Exacte, Marc, l'has clavat, ho has resumit. I observar què està passant dins nostre, no? Sense precipitar-nos, intentant buscar respostes i sobretot no prendre decisions definitives ni impulsives.
0: Mm-hmm.
3: Vale? Perquè pot ser que a vegades ens sentim com una mica dèbils i diem, ai, com enyoro, com trobo a faltar. No, un moment, o sigui, pensem bé abans d'actuar, això sobretot.
2: Val. Està molt bé això, que algú ens faci un toc d'atenció.
0: Bon consell, eh?
2: Sí.
3: Sí, perquè després ja Venus deixa de retrogradar i diem, què he fet? Què ha passat aquí?
0: Sí, l'únic que necessitava era Netflix i una manta, no?
2: Sí.
3: Ah, sí.
0: Hòstia, molt bé.
3: I això és tot, nois. Això és el que us porto en la secció d'avui.
0: Genial. Escolta'm, Sara, molt guai. Demanarem a la gent més WhatsApps,
2: consultes,
0: consultes que tingueu. 628-414-029. Podeu enviar-li a la Sara i ja veieu que us les anirà resolent, encara que jo no ho escolti. No? Perquè sembla que avui haguem estrenat el consultori. No, clar, evidentment, fa un parell de setmanes que el vam fer, també. La setmana passada hi va haver ritual, que, per cert, teniu penjat al nostre Instagram.
2: I recordar que les consultes són anònimes, que ens podeu enviar un missatge escrit i que no direm el vostre nom ni tan sols el vostre sexe, si no,
0: i tant,
2: no voleu.
0: I tant. Doncs, en fi, Sara, que tinguis una molt bona setmana. A veure com lluitem amb Venus retrogradant i a veure com estarem la setmana que ve.
2: A veure.
3: Molts ànims. La setmana que ve seguim parlant. A veure
0: moltes
3: com
0: gràcies.
3: Estem.
0: Una abraçada ben forta.
2: Adéu.
3: Igualment.
0: Adéu.
1: De 8 a 11. Backstage. A Flashback. Andorra. 96.0. Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
4: Andorra. 96.0. A prop.

En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: aquí per sempre.
1: La més nova del Siderland es diu L'Última i sona al backstage de Flashback quan passen dos minutets de dos quarts d'onze de la nit.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I al backstage obrim aquell espai on busquem una excusa per posar-vos cançons xules de fa uns anys i de fer-vos ballar, separant una mica el que és la programació del backstage de la programació habitual de la ràdio. I avui anem a repassar una mica les cançons que hi van sonar al piromusical de la Mercè.
3: Sí.
1: Unes cançons que aquest any va escollir Josep Montero, el cantant i vocalista d'Oques Grasses.
3: T'he de dir, confesso, que no he vist el piromusical de la Mercè.
1: No?
3: Així que a mi això em ve de nou. No sé quines cançons sonaran ara mateix a Flashback.
1: Eren pràcticament 50 cançons, es va dividir en 5 blocs al piromusical, sí, moltes cançons. I us he de dir que molt Flashback, eh?
3: Sí?
1: Cançons, moltes d'elles que han sonat aquí a la ràdio. Evidentment, Josep Montero havia de posar algunes cançons d'Oques Grasses.
3: Home, sí, clar.
1: I va començar amb La gent que estimo.

0: Que difícil que és tallar aquesta cançó, eh?
1: Sí, és molt intensa.
0: El primer musical que doncs, va ser... La playlist va ser escollida per la Rosalía fa un parell d'anys,
1: sí.
0: Pels germans Muñoz, per Estopa l'any passat, sí. I aquest any per Josep Montero. Amb bon moment, jo crec, per escollir Josep Montero, no tan bon moment per fer les obres, ja que aquest any el piromusical no es va poder fer a l'Avinguda Maria Cristina com cada any, per les obres de la Fira de Barcelona, i es va fer a la platja de la Nova Icària. Per mi no té tanta màgia, però...
1: A tu t'agrada més allà Maria Cristina, eh?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Molt bé.
0: En aquesta primera part, aquest primer bloc, doncs, també hi havia cançons de la Trova Kung Fu, del Petit de Calaril, una mica... molts estils diversos, una mica d'indie també, Andrew Bird per exemple, representat i també una altra cançó d'Oques Grasses en aquest primer bloc. En Josep Montero ha confessat diverses vegades que és una de les seves preferides, potser la preferida del seu últim disc,
1: Val.
0: Que és molta tralla.

0: Moment xulo aquest al Piro Musical i moment xulo també en els seus concerts. Els concerts de l'última gira els començaven, entraven a l'escenari amb molta tralla, per tant, veurem com serà els concerts de comiat.
1: És molt fort, perquè tu rius molt de mi amb One Direction, perquè jo vaig ser molt fan, vaig ser molt Direction, però és que tu ets igual, amb Oques Grasses, eh? Tu saps tot d'Oques Grasses, les cançons amb les que entraven a la gira, amb les que sortien, la cançó preferida del Josep Montero, ho saps tot, eh?
0: Sí, però vull dir, això és Vox Populi, tu has anat als concerts d'Oques Grasses.
1: Però tu creus que he memoritzat l'ordre de les cançons, el tracklist?
0: Perdó, eh? Però molta tralla, que entren tots amb les caputxes, és un moment com molt èpic, no?
1: No és Bambi, la primera?
0: No.
1: Mira, no
0: surten amb molta tralla.
1: Bueno, doncs, enhorabona a Oques per haver triat aquesta cançó.
0: Segon bloc, també va triar Ull per ull d'Adrià Puntí, va sonar U2, va sonar The Weeknd and Save Your Tears, una altra cançó de la Trova Kung Fu, i ja us dic que era molt flashback, també va sonar Dua Lipa amb Dors Arnau.

0: un bloc molt pop, perquè després d'aquesta va sonar On Top of the World, Imagine Dragons.
1: Ah, molt bona.
0: Després va sonar DNC, amb Justice. I per acabar, tenim a Coldplay, amb aquest tema clar. Va ser l'última del segon bloc, Sky Full of Stars.

0: Moment emotiu aquest també amb una mica de Coldplay. Passem al tercer bloc. Va començar amb Maria Arnal i Marcel Bagés.
1: Val.
0: Després també vam tenir per aquí una mica de Kanye West. Hans Zimmer. Bueno, vull dir, va fer una barreja.
1: Mare meva, vaya combo, no?
0: Sí. Stromae amb Logon Dance.
1: Que bona aquesta també.
0: Després de Logon Dance, torno a ser jo d'Oques Grasses. Vull dir, quina mescla.
1: Una mica egocèntric, no?
0: Chandelier de Sia.
1: Val.
0: Aitana.
1: Molt bé.
0: 24 roses d'Aitana, que no va ficar les típiques d'Aitana.
1: Molt ben triat.
0: I va acabar el tercer bloc amb aquesta.

0: Una mica de Mark Ronson, una mica de Bruno Mars amb aquest Uptown Funk per tancar la tercera part. Al quart bloc, una mica de Rita Payés, una mica de Rosalía.
1: Ah, oh, molt bé.
0: I aquest Milionària. Que yo sé que no es...

0: també va sonar Billie Eilish amb Birds of a Feather. Va sonar Calvin Harris amb Pharrell Williams i Fields.
1: Molt bé.
0: Fireball de Pitbull.
1: Home!
0: I va acabar el quart bloc amb Believer d'Imagine Dragons, que era un moment com molt tens, va ser bastant xulo.
1: Molt bé, de moment m'està agradant, eh?
0: Va ser un tracklist bastant xulo. I per acabar el cinquè bloc, doncs va posar-hi Fa 20 anys que tinc 20 anys, de Joan Manuel Serrat.
1: Després de Kanye West, a mi sí. Això em fascina.
0: Summertime Sadness, de Lana del Rey. També va sonar Gigi D'Agostino amb la Mug to You. Oh. Avicii, Without You. I va acabar amb Carmina Burana i O Fortunata. Al mig de tot això va ficar una cançó d'Oques Grasses, que és la meva preferida.
1: Ai, ara serà la típica cançó que no ha sortit mai, que només es pot escoltar en
0: no,
1: un disc que
0: segon,
1: ja ha penjat a YouTube.
0: Segon disc d'Oques Grasses, l'any 2014. Digue-n'hi com vulguis, quan Oques Grasses començava a petar-ho, van treure aquesta que es deia Coet.

0: L'havies escoltat mai, aquesta, o què?
1: Sí, és la cançó més cursi de la història i a tu t'encanta, això d'abraçats a l'infinit o no sé què diu. És que t'imagino en una festa major amb una ronyonera d'aquelles que es portaven abans i amb la nòvia que haguessis tenir en aquell moment cantant-li això mirant-la als ulls. És que t'enganxa tant de ser així de cursi.
0: No vas mal encaminada. A la nòvia del moment
1: sí.
0: Li vaig regalar una foto nostra. A darrere posava abraçats entregats a l'imprevist.
1: Mare de Déu!
0: I li vaig fer signar a Josep Montero.
1: Com m'agradaria entrevistar a Josep Montero només per preguntar-li si se'n recorda d'això.
0: Evidentment, no se'n recordarà. Era el 2015, que van venir a Festa Major de Llagostera.
1: És que m'interessa tant.
0: No, no, ja.
1: Què et va dir ell quan li vas portar això?
0: Oh,
1: o no ho va
0: bonic,
1: veure?
0: Que bonic,
1: sí. Quina vergonya, però a la noia li agradava Oques, també?
0: Sí, evidentment.
1: Ah, val, perquè si no li agradava, veure què fa amb el quadre.
0: Tu què haguessis fet?
1: No, hagués dit, a mi m'agrada Oques, eh? El que no m'agrada és el regal.
0: Hola!
1: Dit, gràcies, i ja està. Un somriure tímid i ja està.

0: Te l'has apresa?
1: No, no, no, no.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: T'ho dic perquè aquesta potser sonarà als concerts de comiat d'oques gràcies a l'Estadi Olímpic.
1: Bueno, doncs ja m'enduré la lletra i me l'apuntaré, o et demanaré aquell quadre que vas regalar en aquell moment amb la lletra al darrere i així la tinc per llegir.
0: Tu creus que el tinc? Ni el tinc jo ni el té ella, segur.
1: Bueno, no ho sabem, si ella, no?
0: Home, no.
1: Bueno, en tot cas, molt bé, la playlist musical. Bé, no? Sí. Està molt bé, podria haver estat pitjor i triar Savage Love de Jason Derulo. Però no ho ha fet. Llavors, mira, un aplaudiment en Josep des d'aquí.
0: Va, minutet i mig, arribem a 3:15 de la nit. La que sona a continuació és la més nova de Sienna Spiro, aquesta que es diu Great Expectations.

0: Chris de Sarandi, aquesta proposta anomenada Good Old Days al backstage de Flashback, 11 minutets i les 11.
1: Bona nit.
0: Hola.
1: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: el 18 de març de l'any 1934.
1: I el número de la sort, el...
0: el 3. Enhorabona als guanyadors i guanyadores.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Deu minuts i ens plantem al punt de les 11 de la nit. Això vol dir que els del backstage toquem el dos, pleguem veles, tanquem els ànecs i anem a dormir, que demà tornem a tenir feina.
2: Necessitem descansar una mica, demà ens tornem a posar a les 8 i tot anirà bé, no?
0: Sí?
2: No ho sé. Si ha d'anar com avui, que m'ha estat cridant-nos tota la tarda per un paluego...
0: Ha anat molt bé, però... ens ha passat molt bé avui. Ha sigut un dia dels xulos de ràdio.
2: És que el nostre llenguatge de l'amor és cridar-nos. Oi que sí? És ficar-nos l'un amb l'altre, és així.
0: Sí, però ja ens ho passem bé.
2: Sí.
0: No? Què seria? Que avorrit.
2: Què seria de nosaltres?
0: De nosaltres?
2: Sense aquests petits moments.
0: Sí, clar. Sí. Instants que quedaran per sempre en la posteritat.
2: No, per sempre queden, perquè estan allà al registre de la ràdio. Que
0: com
2: es
0: el
2: pot
0: meu
2: accedir.
0: Paluego. Sí, sí, que gairebé, si fos per tu, encara el tindria.
2: Ets un víctimes.
0: Demà hi tornem i demà hi ha sondeig.
2: Ah, demà hi ha sondeig, sí. Demà,
0: demà ve l'Alba Povedano.
2: Sí.
0: Per tant, demà moltes coses al backstage de Flashback, així que marxem a dormir a les 8 i tornem.
2: I tot anirà bé, ara sí.
0: Oh, no, ja ho veurem. Fins demà.
2: Adéu.
3: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Aquesta és la nova cançó de Cat Say. És l'èxit de la setmana, Animal. Després del Backstage, són les 11 i 3 minuts. Què tal? Què passeu? Benvinguts, si us acabeu d'incorporar, sortint de la feina, on han de festa, no sé, allà on vagis, tu. Sempre amb els èxits de la Ràdio Musical de Catalunya, ara per baixar les revolucions amb So Easy, la nòvia d'Olivia Dean.
1: Amb Andreu Preses.

Mr. Know-it-all. Quin tros d'èxit de Teddy Swims. Anar buscant 11:45 aquesta nit de dilluns. I ara una de les novetats de la setmana directament entra a la llista, a l'última posició, però no la menys important tampoc. La 45 és dins de la llista de Flashback. Ens ho va dir ahir diumenge el Jordi Quadres. Estem parlant d'aquesta banda que es diuen Brou. La primera cançó que ens venen a presentar és De colors.

0: ara que el va parir. Moments per emmarcar.
1: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
2: Bones notícies, aviat s'acabarà com si fos ahir.
1: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
2: O a l'Argonya, 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.

0: No pot faltar aquesta cançó a la fórmula de Flashback Levitating. Dua Lipa. Ens plantarem al punt de la mitjanit amb Flowers, gran èxit de Miley Cyrus, també Justin Bieber, Rosé, Bruno Mars, amb APT, APT. Abans, una de les novetats que fa unes quantes setmanes que corren entre nosaltres, la signen Gorra Neta, la cançó Marta.
1: Amb Andreu Preses. Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la

0: Per estrenar-te aquesta nova hora d'èxits, Lola Índigo, Patito A, Ana Mena. I d'aquesta manera hem passat el punt de la mitjanit, si són les 12 i 4 minuts. Què tal, com esteu? Com va aquesta nit de dilluns? Bé, a punt Lola Young, la Shakira amb Burna Boy, Sabrina Carpenter, Joan Dausà, abans, un altre cop, Miqui Núñez.
1: Amb Andreu Preses.

0: que repetint ensaia-t'hi. Tutsi. Enrere queda també tros d'èxit, Dance Monkeys, Tones and I, ara obrint el que serà el futur disc dels Amics de les Arts. Sonen a Flashback. Segurament t'estimo.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: escoltat el backstage. I no és cap broma.
1: Girona ha patit una invasió molt gran d'expats, però també de pijos de tot arreu, que la veuen com una ciutat xic. Abans, Girona sonava una mica així.
2: Somriu i diu, oh, no té pressa, ningú m'espera allà dalt.
1: Però, lamentablement, ara Girona sona més aviat així.
2: Los días...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
3: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

per treure la son de les orelles al ritme de Another Talk to You. Arribarem al punt de la una amb Drake, els Tietz, Chappell Roan, abans Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Aquest és l'èxit de la setmana. Què vol dir això? Que és de les que animarem d'una manera força especial. Animal és la nova cançó de Catseí. Tots els èxits de la Ràdio Musical de Catalunya. Cançons que pots votar, si vols, a la llista, a la nostra pàgina web, flashback.cat. I també ho pots fer a través de les nostres aplicacions per Android, pel teu flamant iPhone. Doncs vinga, instal·la-te-la. Flashback oficial.
1: Amb Andreu Preses.
0: I ja tenim per aquí la nova cançó de l'Aitana. És Connexió Psíquica. Bona nit.

Àgel i Solto. Jamaica, bam, bam. Nit de dilluns amb aquella alegria dels Catarres, diumenge sense drama. Ahir no, eh? No hi havia drama ahir. També Taylor Swift, abans, It Ain't L.A. És la primera cançó que et presentem d'Adela.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ivan Herzog. Quina és la bogeria més gran que has fet, per amor?
2: Tenia 16 anys i vaig començar a composar perquè jo m'havia enamorat. I vaig escriure un disc de 10 cançons, especialment per una persona, que es diu el disc 10 capítulos de ti.
1: Uau.
2: Sí, sí. Sense estar junts, li vaig deixar una còpia del disc a la bústia i va dir, que maco, que maco. Però...
1: Això es pot escoltar algun lloc?
2: Preferiria que no, però...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.

Flashback. All the hits. El so dels èxits. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

I passaran els anys i no ens cansem d'aquesta cançó de Meghan Trainor. All About the Bass, des del 2014. I ara, escoltant el remix que ha fet Jordi Stone, és l'àlies de Jordi Roca, sí, el cuiner, amb Sopa de Cabra. És el far del sud de Flashback.